0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels es prepara davant l'episodi de pluges intenses previst per a demà, dimecres 9 de setembre. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per aquest risc de pluges intenses i risc d'inundacions. Per saber com s'ha preparat Castelldefels davant d'aquest episodi i què hem de fer si finalment aquestes pluges són altes, parlem ara amb Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels. Javier, bon dia, com estàs?
1: Bon dia a vosaltres, molt bé.
0: Quina és la previsió que tenim ara mateix per a Castelldefels de cara a aquesta matinada i demà al llarg del matí?
1: De cara a la propera matinada, les previsions són de fortes pluges. Quan a fortes vol dir intenses, molt intenses puntualment. En una previsió de que siguin superiors als 20 litres durant mitja hora.
0: Hi ha una, a més, hi ha una diferència important entre la matinada, comença tot a partir de les, dues de la matinada d'aquest dimarts a dimecres i després s'allarga fins al migdia també de dimecres, però amb canvis del nivell de risc i nivell de perill. Ens els pots explicar?
1: Sí, les previsions del començament de l'episodi de risc comencen a la matinada, a les dues de la matinada, però aquest és l'inicial, la que va de les dues fins a les 8 de la matinada, la probabilitat de que aquestes pluges materialitzin és inferior al 30%. Per això el perill és un perill baix i el risc és moderat, és mig. La previsió, o sigui, la zona 0, el punt clau, on s'esperen que les probabilitats siguin superiors al 70%, o sigui, que hi ha moltes probabilitats que es materialitzin aquestes pluges intenses, dintre de que estem en un pronòstic, és la ventana, la finestra, des de les 8 de la matinada fins a les 2 de la tarda. O sigui, durant el matí del dimecres. En aquestes sí que s'esperen que les pluies intenses que poden provocar inundacions. No es preveu grans zones inundades, es preveu que siguin inundacions puntuals de passos terrats, d'alguns carrets, per la pluja intensa en molt curt de temps, durant 30 minuts.
0: Sí, efectivament, abans també ens mencionaves, Javier, que es podrien arribar a superar els 20 litres en només 30 minuts. Per persones que potser amb temes de quan parleu de quantitats d'aigua que cau i no ens acabem de situar, això realment és un episodi fort, el que estem parlant.
1: Correcte. O sigui, ja quan sobrepassa els 20 litres està catalogat com un episodi de risc i un episodi fort. Vol dir que cau molta aigua i l'alerta s'activa per preparar que tot el sistema de drenatge sigui òptim, perquè aquesta aigua tingui, el nostre sistema tingui la capacitat de seguar el màxim aigua possible durant aquest curt temps.
0: Des de Protecció Civil sempre ens dieu que la prevenció és la millor resposta. Per tant, des de que s'ha activat aquesta alerta, ja esteu treballant en tota aquesta sèrie d'actuacions preventives adscrites al Pla d'Emergències.
1: Correcte. Nosaltres, una vegada se materialitzen les alertes, comencem tot el que és el pla preventiu i té dues façanes. Una primera és tot els serveis municipals, és el repàs i que tot el sistema de drenatge estigui correcte. Es revisen tots els embornals que siguin conflictius, totes les bombes, els grups electrogen per si hi ha aturades elèctriques, que estigui, o sigui, la maquinària encarregada de desaguar l'aigua al mar estigui correcta i afinada per actuar correctament. Se revisa les sortides al mar, tota una sèrie d'operacions i, sobretot, també se fixa els retens de personal que tingui aquesta de guàrdia per si hi ha algun problema poder ràpidament respondre. Perquè com que està en el curt de temps, han d'estar els equips molt preparats.
0: Quan tenim una previsió d'una pluja d'aquestes característiques, quines són les situacions que més us preocupen a Protecció Civil?
1: Bueno, es preocupa la que t'he comentat, que el sistema estigui correctament preparat i sobretot que la ciutadania coneix aquest risc i que sigui que tingui actituds preventives i d'autoprotecció. És a dir, que tinga molta cura en els passos soterrats i que la mobilitat la prescinda al mínim possible.
0: Sempre també quan arriben aquest tipus d'avisos, alertes, prealertes, feu una comunicació d'una sèrie de recomanacions i consells d'autoprotecció, en aquest cas doncs, en concret per xàfecs intensos. Si estem a casa i per exemple ens comença a entrar aigua, què hauríem de fer i quines serien les recomanacions generals que feu quan ens quedem a casa?
1: Quan quedeu a casa, la primera qüestió, com que nosaltres hem activat l'alerta abans de que materialitzi l'episodi, és preparar també el vostre sistema, revisar que si és una vivenda unifamiliar, que la teulada estigui correcta, que no hi ha ningú clavegueram obstruït per fulles o qualsevol coseta d'aquesta. Tindrà mà sempre una interna i el kit de primera emergència, si succeeix algo. Quan comença a ploure, sobretot és restringir els accessos a soterranis. En aquest aspecte, si teniu un parc i un això, prescindir de ficar-se dintre. I si comença a entrar aigua al pis, anar a la part superior d'aquest i fer la trucada del 112.
0: I si demà la pluja ens sorprèn a l'exterior, o també penso, per exemple, si estem conduint, quines serien les actuacions que hauríem i aquests consells d'autoprotecció que ens recomanaríeu tenir en compte?
1: Hem de tindre molt de cura d'atravessar rieres, passos terrats, curs on hi ha curs d'aigua. Mentalment, si sembli que pot passar, abstenir-nos de passar perquè en un moment el cotxe es pot quedar aturat o la nostra previsió visual no sigui la corresponent a la profunditat que té aquest curs.
0: I com sempre, si hi ha qualsevol emergència des de Protecció Civil, ens recordeu que el número al que hem de trucar és el 112. En algun cas...
1: El 112.
0: El 112, correcte. Si haguessin de trucar en aquest número, quina seria també la recomanació, quina informació és important facilitar en un primer moment quan fem servir aquest telèfon?
1: Sobretot, tranquil·litat, normalment la conversa va guiada per l'operador i hem de facilitar les dades de què està succeint, on està succeint i quanta gent hi ha implicada. És a dir, on estic situat, què m'està passant, quin és el problema i quan allà està involucrada.
0: Perfecte, Javier. Seguirem pendents d'aquesta alerta que s'activa, com ens explicaves, aquesta matinada, a partir de les 2 de la matinada, i amb aquesta previsió de risc alt, sobretot concentrat entre les 8 i les 2 del migdia. M'agradaria aprofitar així ràpidament també perquè des de Protecció Civil teníem un altre tema també d'actualitat, perquè precisament ahir, dilluns 7 de setembre, canviava l'horari del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja de Castelldefels. Quins són ara els nous horaris?
1: Els nous horaris canvien sobretot a la franja de los dies laborables, de dilluns a divendres. El servei s'inicia una hora després, no comença a les 10 com comença normalment, sinó començarà a les 11 i finalitzarà una hora abans. No finalitzarà a les 7 de la tarda, sinó finalitzarà a les 6 de la tarda. Els caps de setmanes, i dissabtes i diumenges, i dies festius, com pot ser la diada, el dia 11, l'horari continua sent igual que el que nosaltres denominem temporada alta.
0: És important, i a més estava pensant també, Javier, que precisament en aquest context que demà tenim aquesta alerta per pluges intenses, importa tenir en compte aquesta prevenció de conèixer l'horari del Servei de Salvament i Socorrisme i fixar-nos en la bandera, perquè segurament demà, si ens arriben aquestes pluges intenses, el mar també estarà agitat.
1: És correcte i normalment és de preveure que no anirà gent perquè si hi ha pluja la gent no va, però hem de tenir cura de que, on que estigui nublat, l'episodi de pluja o les aigües que no es poden arribar perquè totes les nostres sortides donen totes al mar i, on que no pluja la part baixa, pot estar pujant en les caseleres de Conca i solen ser perillós. Con la qual la bandera ha d'estar molt atents en aquest sentit. Nosaltres des d'aquí hi ha diverses activitats organitzades que havien de col·legis a la platja, les han avisat del risc i han canviat la dates d'aquestes activitats. O sigui, demà és un dia per estendre d'anar a la platja.
0: Doncs la recomanació també d'evitar anar a la platja i més amb tota aquesta informació i comunicació que esteu fent i reorganització del calendari d'activitats amb escoles, important tenint en compte que tot just comença el nou curs, doncs s'ha de reprogramar també aquest tipus d'activitats en base a la prevenció i la seguretat. Per acabar, correcte. Javier, bueno, no sé si volies dir alguna cosa més d'això, si no tenia una bueno, darrera pregunta.
1: No, el que comentava és important. Nosaltres, sobretot, tenim com a ítem principal és que el període de major risc, el període de risc alt, comença a les 8 del matí, que és l'horari on s'està fent l'entrada als col·legis i la mobilitat és alta en aquest sentit i pot donar problemes puntuals en tot el que és la mobilitat. Per això hem de tenir cura i poder, si puguem anar caminant, molt millor que anar en cotxe.
0: Efectivament, demà segurament amb aquesta situació potser ens podem trobar també algun tall de carrers. Aquesta seria una de les actuacions també, entenc que demà molt important la coordinació amb policia local.
1: Sí, correcte. Ja t'he comentat que una de les qüestions és la revisió de tots aquests punts i de tot el que són senyalització, talls de carret. Nosaltres tenim monitoritzat i automaticitat tots els talls dels passos terrats, amb la qual cosa s'estan comprovant que estic funcionen correctament i potser que per alguna anomalia o perquè les pluges són molt, molt intenses durant un curt de temps i el sistema de bombament no té capacitat per absorbir tota l'aigua, que hi hagi inundacions d'aquest pas soterrat. Aquestes són les probabilitats més que nosaltres estem preveient, o sigui, algun pas soterrat que pugui estar afectat, algun carrer de les parts de baixes del municipi, perquè l'aigua comença a nosaltres tenint l'efecte embut, en el qual està plovent tota l'aigua i es concentra tot en les parts baixes on han de sortir al mar.
0: Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, per part nostra, agrair-te aquesta estona, explicar-nos aquesta alerta que tenim prevista des de les 2 de la matinada del dimecres 9 de setembre fins al migdia i amb aquest risc elevat a partir de les 8 del matí fins a les 2 del migdia. Seguirem pendents i si hi hagués qualsevol actualització oferirem micros per poder parlar de nou amb Protecció Civil i informar a la ciutadania. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens ofereix sobretot de difundir aquesta informació i aquest consell a la ciutadania que ha de saber per poder tindre les actituds d'autoprotecció corresponents.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Papa, molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Avui ja estem pel número 24. Jo cada cop em recordo més de presentar-me, sóc en Miqui Renard, i aquí al meu costat, com tots els 2.0 que fem cada 15 dies, tinc l'amic Martí Guinovart i el crac de les tecles, el Sebas, que ens ho posa tot molt i molt fàcil. Avui, doncs, volem tocar diferents coses, com sempre, que ja el Martí anem a parlar d'art, i també anem a... Vull canviar una miqueta aquesta estadística, aquests records que els demano sempre als col·laboradors sobre coses de la vida que ens han cridat l'atenció i que a la nostra memòria s'han quedat d'alguna manera gravades. I avui li he demanat, canviant una mica de terç i sortint potser del món de l'art, que ens anéssim al món social, com potser ja hem fet darrerament els darrers dos programes, i li he preguntat a nivell de masclisme quan va ser que van tenir, diguéssim, el primer input, el primer record, el primer... Ui, això em sembla que és injust, de les seves vides. Aquí majoritàriament som homes, per sort tenim la col·laboració de la Lourdes, que ens donarà el seu punt de vista, potser en directe, ja veurem si és una dona molt moguda, ja veurem si dona temps a arribar. I bé, sense més preàmbuls, Martí, molt bona nit.
1: Bona nit, encara que sigui de dia, però bona nit, sona rar.
0: Ja sabeu que per nosaltres avui és dilluns, per vosaltres és dimecres, però bé, pràcticament doncs, podríem dir que això és un directe de, amb dos dies per endavant, que difícilment, esperem que aquests dos dies no caurà el món, no? I sortirem nosaltres
1: a l'aire. El món fa estona que ha caigut.
0: També és veritat, eh? També és veritat.
1: Vull dir que no fa falta, no tenim pressa ja, vull dir, perquè...
0: Bé, per si de cas, com que avui és dilluns i us ho escolteu dimecres, entre dilluns i dimecres esperem que no hagi caigut del tot i ens pugueu escoltar el dia que per vosaltres és avui. Vinga, Martí, què ens tens preparat del món de l'art?
1: Endavant.
0: Endavant.
1: Doncs mira, algú m'ha xiulat aquests dies, que també col·laborava l'Andreu Martí, i llavors, com ell fa el programa dedicat a la poesia, doncs avui serà un programa bastant poètic, perquè jo també llegiré una poesia.
0: De fet, després tindrem el seu tall de poesia, evidentment. Exacte. Que no l'havia dit.
1: Evidentment.
0: Evidentment.
1: Mentrestant, viatjarem a Reus, on vaig anar jo el dissabte, concretament, 13 de juny, dia de... que era Sant Antoni de Pàdua, concretament, Sant d'Antoni Gaudí. Ah. I, a més, vaig anar a la galeria Antoni Pinyol, on presentaven, s'inaugurava una exposició d'un artista escultor que es diu Salvador Joan Pere, a càrrec, o sigui, la comissària o curadora, la Teresa Blanc, que és professora historiadora de l'art i professora d'història de l'art de Belles Arts, i també hi col·laborava el Vicenç Altaió, que... Bueno, ell s'autodefineix com a traficant d'idees.
0: Hòstia.
1: Perquè és de tot. És actor, és crític, és poeta, és assagista, és comissari...
0: El que se li acudeix al moment i perquè la capacitat...
1: Sí, perquè pot.
0: La té, està clar que la té.
1: Perquè pot. Llavors, bueno, va ser força interessant la inauguració. També Tinta Invisible, de la qual jo formo part, va tenir té alguna cosa a veure, perquè hem fet un llibre d'artista a partir d'aquí i que es presentava també en aquest moment. Llavors, doncs, començaré per explicar-vos una mica diguéssim, què és el que fa el Salvador Joan Pere.
0: Permetem un aclariment abans de començar, sí? O abans de que entres dintre ja del tema en si. has dit la comissària, que també es pot dir...
1: Curadora.
0: Ah, no m'ho havia sentit mai, això. Ah,
1: sí,
0: molt bé.
1: Curadora o comissària, sí.
0: Molt bé.
1: L'exposició es diu Oblidar a Gaudí, entre parèntesi, de 100 a 0. Es va inaugurar, com ja he dit, el 13 de juny i estarà fins al 15 de setembre. Jo normalment no parlo de galeries privades, en aquest cas ho és, no és un museu, no és una institució pública, sinó que és una galeria privada, ja he dit el nom, em sembla, l'Antoni Pinyol, és el nom del senyor que està al davant de la galeria, i entre l'exposició aquesta està marcada dins del que hem anomenat o s'ha anomenat l'any Gaudí. No? Hi ha una sèrie de... Bueno, ja vam tenir un bon exemple, vam tenir el Papa, vam tenir la Sagrada Família,
0: S'ha de reconèixer al marge de moltes altres concerts que es poden fer, que va ser una inauguració espectacular, preciosa i que va sortir bé. S'ha de reconèixer que va sortir molt
1: bé. Hi ha alguna coral por ahí o de cantaires que diu que no va sortir tan bé, però sí...
0: En el sentit que potser és un pèl artificial, no?
1: De que els van foragitar ràpidament, no? No sé si heu sentit la crítica.
0: No.
1: Però, bueno, doncs... convindria rascar una mica més
0: ara
1: i també veure les coses que no han sortit tan bé.
0: Com que avui tenim temps, entrarem.
1: Sí, en general va sortir bé i va ser tot un èxit. Entraré ja de ple. Doncs, amb la Galeria Antoni Pinyol es presenta l'exposició Oblidar Gaudí, de 100 a 0. I és un projecte que proposa una mirada crítica i poètica sobre la figura d'Antoni Gaudí. I més ara que estem celebrant el centenari de la seva mort. La proposta neix d'una voluntat clara de desactivar la imatge que sovint tenim d'ell. Ens hem d'oblidar d'aquesta imatge. L'autor, el Salvador Joan Pere, que és l'escultor, s'oblida d'aquesta imatge ideal de Gaudí per recuperar una dimensió més humana i terrenal. Que sempre pensem que era el gran geni, però era una persona, i una persona normal i corrent com podem ser tots. No? A partir de la seva màscara mortuòria, el Salvador Joan Pere li arriba a les mans, crec que és el 2016 exactament, li arriba a les seves mans la màscara mortuòria d'Antoni Gaudí, una d'elles. Sabem que quan va morir l'Antoni Gaudí, el seu amic, de nom no recordo, però Matamala, de cognom, escultor, li va fer la màscara mortuària.
0: No ho sabia. També
1: era molt normal, i això era normal fins als anys, més o menys als anys 50 del segle passat. Era molt normal, quan algú moria, quedava com a record la seva màscara. Feien una màscara, un motllo de la cara i del cap sencer, sovint, i després en bronzo, normalment, es fonia una còpia. Bueno, en el cas del Gaudí es va fer això mateix.
0: Estem parlant de personalitats o qualsevol família?
1: Bueno, normalment
0: ho feia.
1: Sí, podia ser qualsevol família, de fet. Vull dir, no necessàriament havia de ser, però generalment s'associa, evidentment, no els públicos, els mindundis, els obrerets, no tenien màscara mortuòria. Generalment es referien a famílies pudents i de burgesia
0: com els faraons al seu dia.
1: Clar, que havien estat prohoms del moment. Mm-hmm. Bueno, a partir de la seva màscara, en Salvador Joan Pere articula una instal·lació escultòrica formada per un centenar d'elements. En procés de degradació, aquest conjunt, concebut com una mena de compte enrere simbòlic, per això es diu de 100 a 0, funciona com un exercici de dissolució de la imatge fins a retornar-la a la seva essència més primària. Ell ha fet un exercici escultòric que és a partir d'aquesta màscara de guix que li arriba a ell de la cara del Gaudí, que ja et dic, no és l'única, n'hi ha diverses, por ahí, el que fa és un motllo d'aquesta peça primera i en fa una altra peça. I d'aquesta altra peça resultant en farà un altre motllo i en surt una altra peça. I així fins a 100.
0: Val.
1: D'acord? Per la qual hi ha, des de l'original o des de la primera fins a l'última, hi ha una degradació que al principi no és tan evident, però que a poc es va degradant, perquè tu fas la còpia de la còpia, la còpia de la còpia, la còpia de la còpia. Això passa amb tot, eh? Amb un arxiu informàtic també passa el mateix. De la còpia de la còpia es va deteriorant, d'acord?
0: A nivell artístic, diguéssim que la dificultat és màxima. És...
1: Bueno, no és màxima, ell senzillament es dedica... És màxima, és temps... Estems i bueno,
0: vull dir que no neix ben bé d'una rèplica perquè l'ha de fer cada cop més petita.
1: No, és, tu fas una còpia de la peça que tens tu i d'aquesta còpia que tu has fet en fas una altra còpia.
0: Però cada cop més petita.
1: Bueno, cada vegada es va deteriorant, finalment, i ara aquí evidentment no poden veure, s'ho han d'imaginar, però finalment queda com una pedra. Això és el que queda de la cara de l'Antoni Gaudí, que ara ho està veient el Miqui en directe,
0: sí,
1: i és com una mena de pedra.
0: No diria que és el Gaudí, la veritat.
1: No diria que és el Gaudí, ningú diria que és el Gaudí. És com una pedra.
0: Hi ha molts consells, diguéssim, el seu objectiu inicial, no? de desmuntar aquest personatge.
1: Exacte. És el concepte és desmuntar, però és fer com una com a l'inrevés, no? Parteix d'una mena de realitat, que és la seva mort, que és la seva... l'estat de la seva, del seu rostre quan és mort, d'acord? La màscara que se li fa una vegada és mort, i hi ha aquest compte enrere cap a l'actualitat, de fet, cap al que ens apropa ara, i acaba sent com una pedra. Simbòlicament és molt bonic, perquè molt a més bonic. A més, Gaudí, per exemple, quan feia qualsevol intervenció arquitectònica en qualsevol dels llocs on anava, agafava pedra de la zona, per exemple. No
0: és, sí, sí. No és casual que acabi siguent...
1: No, bueno, tot porta això, d'alguna manera, més o menys estudiada o més o menys no estudiada.
0: Perquè no sé tu com ho veus, però llançant així una teoria a bote pronto, diria que d'aquí... podria néixer el del 0 a 100 una altra vegada, no? D'aquesta pedra originària que un artista tipus Gaudí agafaria i convertiria en altra cosa, no?
1: Sí, però llavors ja seria algo molt... o sigui, no seria elaborat d'una manera tan artesana com aquesta, perquè és impossible d'aquí partir el rostre
0: clar,
1: de veritat.
0: Clar. Exacte.
1: Entens? Seria ja, home, evidentment, informàticament o amb algun procés digital, no hi ha cap problema. Però d'aquesta manera artesana, o sigui, d'aquesta manera de fer la còpia de la còpia, la còpia de la còpia, no arribaríem aquí. De la pedra arribaríem a una pedra més petita, finalment. No? No.
0: Diria que una joia, fins i tot. No?
1: Bueno, la joia ja ho és. Mm-hmm. En paral·lel a la sèrie de dibuixos, desdibuixar, Gaudí amplia aquesta operació de transfiguració. Mitjançant tècniques mixtes, l'artista sotmet el rostre i la presència de l'arquitecte a processos de fragmentació, això és el que estava dient, pèrdua i reconfiguració, amb l'objectiu d'alliberar-lo de les capes de mitificació. O sigui, oblidem-nos del geni, oblidem-nos d'aquesta persona que idolatrem, sinó pensem en ell com a persona que deambula, com a persona que l'atropella un tramvia, com a qualsevol altre li podia haver caigut un test al cap. No? En aquest cas, Gaudí doncs, va ser accidentat per això, no? Per va atropellar un tramvia. I d'aquesta massificació turística que hi fa aquesta lectura, no? Que han acabat per sobreposar-se al personatge històric, d'acord? El projecte es concep com una zona zero, un espai simbòlic desactivat, neutre, on la figura de Gaudí pot ser reinterpretada des d'una mirada més essencial, lluny de la santificació cultural contemporània. Joan Pere reivindica un retorn a la matèria, a la pedra i a la dimensió orgànica de l'arquitectura gaudiniana. Torna a l'origen, a la base. Ell no va a les referències a lo primigeni, que és de fet on va Gaudí.
0: Aquesta reflexió final del que has llegit, qui la fa? El comissari? L'artista?
1: La reflexió final la fa el comissari. El comissari és qui fa aquest fil conductor, no? A partir de l'obra de l'artista. Perquè a vegades l'artista ho fa i vol dir tot això, però no té potser les paraules per dir-ho. Finalment és la feina del comissari.
0: Em ve al cap que la feina que fa el comissari, en aquest cas, i l'artista, és una mica com tu quan et ve l'artista, tu com a gravador, com has explicat algun cop, i us posa una mica d'acord, no? L'artista diu com ho vol i tu dius cullerada com...
1: Exacte, no? Hi ha una entesa, hi ha una entesa, no casual, sinó una entesa perquè evidentment, perquè s'entenen, perquè el comissari normalment interpreta bé el que l'artista vol dir. I finalment hi ha una posada en comú. De totes maneres, la comissària en aquest cas no només ha fet de comissària de l'exposició, sinó que ha fet un llibret, gairebé és una tesi doctoral, d'Antoni Gaudí. O sigui, des dels seus inicis, dels seus orígens, els estudis i les cases que va habitar a Barcelona, déu-n'hi-do. El treball d'investigació que ha fet la Teresa Blanc amb aquesta feina. Vull dir que s'ha documentat, mira, jo només ara t'ensenyo les fonts de documentació consultades, són un niu. Uh-huh. Vull dir, dit per ella mateixa, ella no és una experta, no era una experta, de fet no era una experta en Gaudí. Però ara ja et dic...
0: Just anava a preguntar, en aquest cas concret, d'aquesta exposició concreta, qui tria qui, no? A l'artista, al comissari, al comissari a l'artista,
1: no,
0: el galerista...
1: En aquest cas hi ha... Normalment és l'artista que en aquest cas li...
0: Ja n'hi ha referències de la Blanc, li agrada com treballar...
1: Bueno, no, són senzillament, hi ha un tema d'amistat, es coneixen de fa molts anys, hi ha una amistat entre ells, i ell li diu si vol fer aquest pas, i l'altre accepta de molt bon grat. Igual que la col·laboració d'en Vicenç del Talló amb el poema que dedica a Salvador Joan Pere, que és un poema llarguet, i que ho fa també de molt bon grat i col·labora d'aquesta manera.
0: Si et sembla, Martí, anem a escoltar la primera de les dues peces de música que avui us he portat i després llegirem aquesta poesia sobre una exposició que m'ha fascinat, m'he quedat al·lucinat del punt de vista del que han partit per fer-ho, déu-n'hi-do. I bé, doncs això que us posarem és d'un cantautor que diria que tenim molt oblidat, i a veure si una mica entre tots i totes i amb aquest espai petitó el reivindiquem una miqueta. A veure què us sembla.
2: Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted...

0: Doncs el gran Patxian Dion, aquí parlant-nos d'aquest capitalisme salvatge que vivim als nostres dies i des de fa ja uns quants mesos, em sembla, per no dir totes les nostres vides senceres i una miqueta més. Martí, anaves a llegir-nos, avui anem a robar-li el protagonisme poètic a l'Andreu i te'l donarem a tu.
1: Sí. Sí. I primer voldria acabar el tema de l'exposició, que no he acabat de concloure.
0: I a més d'acabar, em deies que el poeta és tan important, diguéssim, en aquesta exposició com la comissària que parlàvem i com l'artista, no?
1: Aviam, sense l'artista no hi hauria comissari i no hi hauria el poeta que hagués fet un poema dedicat, a més, a l'artista i al treball. I sense l'artista no hi hauria la comissària que hagués parlat, en aquest cas, del treball en paral·lel a la vida de l'Antoni Gaudí.
0: La idea neix des de l'artista i a partir d'aquí va creixent.
1: Esclar, si parlem d'importàncies, aquí el protagonista és el Salvador Joan Pere, que fa la peça aquesta, i els altres l'acompanyen i molt bé, i segurament li donen un plus, no?, d'importància al fet, no?, aquesta exposició i el fet de la inauguració, en aquest cas, però l'obra és clar que és del Salvador Joan Pere, l'obra penjada a les parets d'aquesta galeria. Després, evidentment, doncs, en Vicenç del Talló ha deixat doncs, un poema extraordinari i la Teresa Blanc un llibret que acompanya, però això forma part també del que volia acabar d'explicar, que és l'edició del llibre d'artista G. És a partir d'aquesta exposició es planteja fer un objecte o un llibre resultat d'aquest treball, no? I això desemboca en un llibre d'artista, en una publicació seriada i numerada, signada i que inclou el poema del Vicenç del Talló, la documentació fotogràfica de les peces i un estudi crític a càrrec de la Teresa Blanc, que és el llibret aquest del qual us estava parlant, que contextualitza tant el projecte com la figura del Gaudí dins del seu marc històric i simbòlic.
0: I que em deies que gairebé és com una tesi doctoral.
1: Bueno, no és tan extens ni molt menys, però sí que hi ha un treball d'investigació important, reconegut per ella, perquè ella era un neòfita, evidentment tothom, o la majoria, la immensa majoria, per algú coneixem a l'Antoni Gaudí, a tothom li sona, no? Per la Sagrada Família, o per la Pedrera, o per la Casa Batlló.
0: Si va abocar Reus o no? En aquesta exposició.
1: S'hi va abocar la galeria i, evidentment, al darrere hi ha una fundació privada també, que es diu Redis, de Reus, que ho ha recolzat, hi ha la Diputació, hi ha l'Institut Català de les Empreses Culturals i hi ha la Generalitat de Catalunya al darrere.
0: Però era obert al públic,
1: obert al públic i banal. Vull dir que les peces que estan exposades es venen. Jo no sé quin, perquè és, pràcticament allò és una peça de museu, vull dir que literalment, vull dir que no és una peça tampoc fàcil de vendre, però està...
0: Quan parles de la peça, parles dels 100 junts?
1: Parlo dels 100, sí, és que no es ven per separat allò, és tota aquesta peça que imagina't, doncs, una paret allargassada ideal, aquesta galeria, perquè té tot una paret molt llarga on estan penjades els rostres del Gaudí des de la primera, diguéssim, fins a la pedra, no? Fins al final. Però, clar, és una dimensió important. Són metres de peça.
0: Déu-n'hi-do. No ens la perdrem, em sembla.
1: I m'agradaria, si em permets, doncs, llegir el poema del Vicenç del Talló, que és a Salvador Joan Pere, que és l'artista, I amb, bueno, em disculpareu la manera, no sóc
0: Rapsoda.
1: No sóc Rapsoda, però...
0: Tens una veu però, al·lucinant.
1: Bueno, no sé, aviam, espero no equivocar-me gaire. Llavors començo, eh? Heus aquí la màscara mortuòria de Gaudí arquitecte. Careta cadavèrica d'un rostre sense arquitectura. Antifaz realista fet amb cera de ciri sota la qual llum els èmuls estiren amb engany fins al cel l'obra inacabada. Macabre espectacle. Han usurpat la teva elevació divina, aixecar el temple dels pobres amb la teva signatura gòtica. Vanitat eterna de pecadors mortals, que siguis santificat. La teva imatge de cera buida s'ha fet paraula per ser llançada contra els falsificadors de la pedra. Tu ets l'ídol dels peregrins del gran Kitsch. Jo replico fent art la teva imatge, rostre blanc, carn morta, esblaimada de guix, escultura buida. Una rere l'altra copiaré la mort 100 vegades, fins a esborrar-te en el res. Reneix en la carn dels mortals, gàrgola sense sang, desguàs de la vida de l'arquitecte. 100 anys fa que un rodamón sense papers, sense nom, morí, el geòmetre del cel nostre. Art pobre sense aura, desacralitzant el geni, santificant l'home de l'arquitectura per ser poema trasbalsador, colpit per ser mot i rock en pols. Exfolio, el sentit de l'arquitectura, buida dels déus, edifici de pedra on viu la llum per la paraula. Pedra falsa feta de les escriptures i la seva interpretació, paraula per ser llançada contra els falsificadors de la pedra. La G i la A de Brossa i la U d'Uxello i la D de Duchamp i la I d'Ingres no fan la T de Tàpies, sinó la S de Salvador i la J de Joan i la P de Pere. El cop de poma per escriure l'oda a Gaudí i la matemàtica per fer la perspectiva, el moviment continu per baixar l'escala i el relleu de la pedra, per buscar la deformació de la música en l'arquitectura del camp. G de compàs, G d'escaire, G de maceta i G d'escarpa. La G per desemmascarar, per desdibuixar, per desmotllar Gaudí. Donar forma a la forma que desinformi, car el negatiu del positiu conté la imperfecció per acoplament entre realitat i mite. Car la matriu humana crea continuïtat en l'espècie, mentre que en art la còpia desgasta l'original en sentit invers a tota creació. Escric en lletres de molla que el blanc i el negre són allò per allò. Alguna cosa en la mística repetició ha destruït l'arquitectura. Arrossego així la vida redimida en la mort mortal. Heus aquí la G, màscara mortuòria d'arquitecte reduïda a pedra. Quan un os trobat de la natura de l'art val més que tot un poema de pedra. I aquí, el poema de Vicenç del Talló, 2026, a Salvador Joan Pere, oblidar Gaudí de 100 a 0.
0: Jo crec que és el millor que he escoltat, del millor que es pot entendre més sentint-ho un sol cop.
1: Perquè... Això vol dir que no ho he llegit tan malament.
0: No, has llegit espectacular. He pensat en algun moment que has equivocat la carrera i que anaves per cap allà, però... Ostres, és brutal, és una passada. És...
1: A veure, no, és bo, és bo.
0: Ja li ensenyarem a l'Andreu. Jo crec que l'Andreu també estarà amb nosaltres, que és impressionant. Déu-n'hi-do la d'idees que hi han ficades en aquest poema.
1: Bueno, però és una reflexió entorn de la...
0: De l'obra.
1: De l'obra, directament, sí, sí.
0: Jo m'he perdut una mica amb les lletres, una de les lletres sumava Gaudí.
1: Sí.
0: Jo crec que ha volgut fer una mica d'homenatge als seus referents, no? A Brossa,
1: Sí, home, a Brossa, a Uccello, a Duchamp i a Ingres, i de fet a Tàpies, també. perquè ell diu no és de Tàpies, no? Sinó és de...
0: Volia ficar Tàpies, ha dit, simplement, no és la teva Tàpies.
1: No és la teva Tàpies.
0: Jo crec que amb aquests, amb algun d'aquests també et sents bastant identificat, no?
1: Sí. Sí, senyor.
0: I això fins quan ho podem anar a visitar?
1: Això es pot anar a visitar fins al 15 de setembre. O sigui, passat estiu, no, de tornada d'agost, no?
0: De tornada d'agost.
1: No està malament.
0: Mira si ens hem quedat al·lucinats amb el poema, que ens hem oblidat d'escoltar la nostra estimadíssima...
2: Toanda!
0: Doncs ara, doncs, ja que hem encetat el tema poètic, doncs anem a escoltar el poeta del programa, a veure què ens explica aquest cop el senyor Andreu Martí.
3: Bon vespre a tota dona i a tothom. Us dono la benvinguda a aquests minuts que pretenen ser una estona amable de poesia. Avui tampoc parlaré d'una poeta mediàtica, però no per això mancada de qualitat. Fa només una setmana, el bon amic Paulí Castelló, que és el conductor, junt amb la Sandra Jiménez, del programa S'ha de veure, hay que ver, un programa genial de Ràdio Gavà sobre la inclusió, doncs en Paulí em va facilitar un poemari de la poeta Gemma Casamajor i Soler. El poemari es titula Domèstic a Maragda i vaig quedar fascinat. Un dels poemes que més m'ha agradat és el titulat Finestral. Per mi, tota una joia. En ell parla de diferents dones, diferents cases, diferents estances, fins i tot d'alguns materials i objectes significatius. Escoltem aquest poema.
4: El poema és un avet al bell mig del full nevat, blanc a l'est, blanc a l'oest, i el pany de cel net al nord és un retall de llençol sense cap ocell brodat a la gira. El terra, manta de neu, enterra capes de jo, insectes i inspiració. Fongs que fan grans filaments amb les arrels i amb la por. Les fulles són nodriment, aigua, ritme, accent, llistó. Escriure és plantar l'avet a l'alba i cuidar que es faci fort perquè no et deixi, lector, tot i l'esplanada blanca. Ara ets davant l'avet amb la neu a banda i banda. I si t'atures, ell creix. Jo he tornat ja de l'hivern i a l'ampit del finestral, amb els braços dels pingüins, abaixat sense fer força, em miro l'arbret de lluny, com si fos només paisatge. Apagaré tots els llums.
3: I faràs bé d'apagar tots els llums per poder contemplar amb tota claredat la bellesa d'aquest poema. La Gemma Casamajor i Soler és nascuda a La Portella l'any 74, és mestra universitària de periodisme literari a l'Autònoma, a la UAB. A més, allí també hi coordina el màster en periodisme literari, comunicació i humanitats. És professora de poesia a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i a estones mortes escriu i fa coses tan boniques com la que heu sentit i com la que sentireu ara, un poema titulat La terra llisa i pertanyent al poemari Terra campa. Ella mateixa ens en fa 5 cèntims del que és aquest poemari.
4: Terra campa és un llibre que combina la narrativa i la poesia i explica la història d'una família de difunts, la terra llisa. Des que el món és món i les merles trepitgen la barana, tu ets aquí i la vida, un gran poble mudat, em traus al punt. Tocar-te és recordar la terra llisa com la seda, neta de llops i roques, quieta i plana mentre em dius que vols dinar. T'estires al llit i el matalàs sosté el teu gest d'amor, el tronc i les branques obertes. Els has donat corda molt llarga, aquests braços que em fan festes i volen, orgull amunt, sota el vent del nord. Enamorar-se és un eixam d'abelles i estimar, fer niu i pondre els ous. Una promesa a repetir que tranquil·litza. no hi ha brunzit entre tu i jo, però guaita el far començant la pluja al punt de la nit. Som carrera llarga i obrecoc madur, un cos escrit al moll d'un altre cos.
3: Ha publicat els poemaris Bloc de notes, que va obtenir el Premi Les Talúries l'any 99, els diàdits Terra Campa, que va estar Premi Jordi Pàmies del 2013, i Domèstica Maragda, publicat per Quaderns Crema el 2022. I aquest any passat ha publicat Com l'oculta flor d'un cactus, també amb Quaderns Crema. I dir-vos també que, junt amb Francesc Parcerisses, va actuar esplèndidament al Barcelona Poesia d'enguany. M'acomiado d'ella amb un darrer poema que es titula Altres arquitectes.
4: La casa és l'ou. Després, el niu on s'han ajagut les àligues abans de la rapinya. El cau dels talps. El tronc per dins on t'amagues de la nit. La teranyina. Filada amb seda, atraparà el dolor que es prepara per fer-nos mal més tard. La casa és rusc, que l'eixam busca per aixecar bresca de cel·les. La reina pon, l'obrera porta. La casa creix, petxina blanca que es forja en acre, lenta i misteriosa. Et fa d'escut de la cruesa de la carn. L'estable net, amb palla d'or pel ramat vell. Aquesta l'han fet els altres. La casa és cos i l'animal que dus a dins la porta a sobre.
3: Doncs fins aquí aquesta extraordinària poeta. Com he dit, gens mediàtica, però amb un refinament poètic que trobo poc habitual. Moltíssimes gràcies per l'atenció, benvolguda parròquia, i fins la propera.
0: Déu-n'hi-do. Jo crec que avui ens hem merescut l'ondes, eh? Ens el donarem nosaltres mateixos. Déu-n'hi-do. Ara entenc, Martí, que et faci respecte al fet d'escriure com a... Si algun dia fas de comissari d'alguna exposició, si has d'escriure qualsevol cosa que llegirà molta gent, perquè hi ha tanta gent tan brillant.
2: Clar.
0: Buah.
2: Clar, aquest és el problema. Deixem que la gent brillant
0: brilli.
2: Ens il·lumina.
0: Bé, doncs, avui us deia, finalment sembla ser que desgraciadament la Lourdes no ha pogut passar, però jo tinc les seves paraules aquí. Avui us deia que anem a parlar una miqueta del tema masclisme, perquè sabeu que aquest programa ja hem fet algun altre dia alguna puntualització sobre aquest tema amb l'Empar Tomé, que ens va parlar d'aquestes docents per al tema de l'educació de nens i nenes a la igualtat. I doncs avui, doncs, perquè no siguin temes que es nomenen un dia i cauen a la sac buit, doncs anem a fer una mica d'incidència. Us deia que tothom aquí hem pensat algunes cosetes que creiem que en el seu dia ens van cridar l'atenció en relació al que podria ser el que després vam saber que es deia masclisme. Acabant amb l'Andreu, que ens ha fet la seva secció de poesia, doncs us diré què hi diu. A Torregrossa, Lleida, un diumenge de missa, els homes seien tots al darrere i abans de que el capellà acabés la frase, estimats germans, frase, diu l'Andreu, que ja és una mica masclista, els homes ja eren tots al bar. Una tieta em va dir que jo m'havia d'anar amb ells. Això és el primer exemple que posa, no? Sembla ser que ja el que venia a continuació ja no tenia massa interès i ja era el moment d'anar a prendre qualsevol cosa al bar i a xerrar d'homes, que és el tall al bacall al final, no? Un altre exemple que posa ell, a classe de gimnàstica, abans dels 10 anys, els nens, diu que havien de saltar el plington, que per mi era una tortura, per cert, no sé per tu, Martí, per mi era una
1: tortura. Mira, el plington no era exactament una tortura per mi, però bueno.
0: Per mi era una tortura, sempre ha sigut un nen baixet. I córrer se'm donava bé, ara ja no, però córrer se'm donava bé, però... i pujar els arbres també, però això de saltar el plinton era realment torturatiu. Doncs quan els nens saltaven el plinton, diu que les nenes feien la voltereta, no? Com vulguem dir, elles volien fer una cosa més senzilleta,
1: més
0: perquè
1: senzill,
0: clar,
1: no?
0: El plinton, doncs que sàpiguen...
1: Que no obri les cames,
0: les
1: no?
0: Les nenes, era... que jo podia fer la voltereta amb sort i que segur que moltes d'elles farien molt millor que jo el plinton. I després acaba dient que a l'hora de seure a taula, gairebé cada cop que ens reuníem amb la família i fins i tot amb amics, diu, si som a casa, les dones al costat, a prop de la cuina, i els homes a l'altra meitat de la taula, com per no molestar, perquè tinc el camí via lliure, no?, per anar, entrar i sortir més fàcilment. La Lourdes, que us comentava, doncs diu... bueno, aleshores s'ha dit que necessitaria molts programes seguits per posar tots els exemples que al llarg de la seva vida doncs, ha patit o ha conegut o creu que ha identificat el masclisme. Diu, exhibicionisme als 8 anys. Després comenta repartiment de les tasques a casa amb 10 anys, que ja veia que eren algunes germanes i uns quants germans i tot li tocava a la banda de les noies. I de forma més recent, pràcticament, doncs això, aquests micromasclismes que deia el Martí indetectables, homes sense samarreta a les xarxes fent esport. Aquesta és una de les coses que m'ha fet convidar avui a participar perquè m'hauria agradat parlar d'aquests temes que potser... els que ja estem una mica més conscienciats amb això del masclisme no tenim encara tan detectats, no? O ens costa més d'entendre i m'hauria agradat parlar amb ella. Jo afegiria, abans d'escoltar el Martí, que jo el primer cop que vaig començar a pensar en aquestes coses és quan vaig entendre que la meva mare, molt malalta, havia tingut 5 fills i que entre el tercer i el quart, que era jo, havien passat 6 anys i que jo podia haver sigut un detonant de la seva mort, en veritat. I vaig pensar, aquesta dona, com ha pogut tirar endavant 5 fills amb aquesta malaltia de bronquitis asmàtica? Com ha pogut fer tot a casa? Perquè el meu pare marxava a les 7 del matí, tornava a les 10 de la nit i, evidentment, era dels que... Òbviament, l'home rebentat doncs esperar a trobar el sopar a taula i que ningú li escalfés gaire el cap sobre res. I això va ser el primer cop que jo vaig pensar-hi. El segon cop que vaig pensar, quan va morir la meva mare, de fet, temps després que va morir la meva mare, una conversa amb la meva germana, em vaig assabentar, em vaig donar compte que ella s'havia endut la meva germana petita, perquè la gran ja havia marxat a casa feia temps i en canvi els altres fills, els tres fills érem allà, però tot va recaure amb ella, amb la germana petita, i vaig ser conscient de sobte en una conversa totalment intranscendent que jo per res m'imaginava que sortiria aquest tema i dius, ostres, jo ni m'havia assabentat ni m'havia passat pel cap, no? I la tercera cosa que m'ha fet pensar en això és un tema senzill, potser com el que deia la Lourdes de les samarretes, no? Quan es va començar a parlar de que la mare normalment és la que ha d'estar pensant constantment com omplir la nevera, l'agenda del nen, no té un descans clar, no té un horari clar perquè sempre és 100% mare, organitzadora, animadora, cuidadora, infermera... etcètera, etcètera. Martí, com ho veus tu, això?
1: Això ho veig calcat. De fet, un dels exemples així que tinc més antics de la memòria, el que passa que, independentment de que... no independentment, no? Però és masclisme, evidentment, però és maltracte. De fet, seria maltracte i una mica més... no? I a part de maltracte jo no sóc conscient amb el moment que jo amb el moment me'n recordo, tot això que estaves dient tu és gairebé com calcat. Mon pare arribava de la feina, jo li anava a comprar el paquet d'Educados, el diari que era el Teleexpress, concretament a la tarda, llegia el diari, fumava Educados i la tele, tota l'hora, mentre la meva mare encara havia d'arribar a treballar i arribava a casa i feia el sopar i al matí em despertava a mi el matí següent i em feia l'entrepà que m'enduia a l'escola i quan arribava a casa a menjar doncs em feia el dinar, però després ella s'havia d'anar a treballar, o sigui, ella treballava dins i fora. Quan mon pare treballava fora, arribava a casa i ja està. Que...
0: ja està. Tot el de la casa, totes les coses de casa ja han d'estar organitzades.
1: Samarreta Imperio, si feia calor, i apa, tot estava ja...
0: A punt.
1: A punt, no? Llavors, això és evident que és masclisme, perquè, però a part, jo crec que inclús és maltracte. Jo em vaig adonar compte abans de que era maltracte, que potser això sí que jo ja veia algú, ja molt, de molt d'hora, estic parlant 7, 8, 9 anys, que hi havia alguna cosa desequilibrada i després, evidentment, te n'adones de és maltracte, però és masclisme 100%, és l'home que està allà.
0: Que ho provoca d'alguna manera, provoca, no? Conscient o inconscientment.
1: Exacte, bueno, perquè és la mena de cultura i educació que s'ha rebut. Després, doncs, no sé, podria dir altres, que són paraules, mirades de gent quan veu una noia joveneta o no creuar perquè té bon tipus, perquè va cenyida, perquè va més o menys escotada, perquè... i aquestes mirades obscenes. Això també jo ho recordo com molt...
0: Com hem tingut que recular amb això,
1: Sí, clar.
0: Tots, Tots
1: i això tampoc és evident, en un principi que sigui masclisme, quan tens 13, 14 anys i veus... No, després ho reflexiones, no?, també, que això és masclisme. I ja l'últim és, doncs, i que passa ara actualment, com mai, és jo treballo al Raval i, doncs, és veure... doncs, no em vull posar en un jardí, tampoc vull confondre religió amb masclisme o amb maltracte, però bueno, les dones que estan sotmeses pels seus marits dins de la religió de l'Islam concretament, doncs, bueno, doncs a mi no m'agrada, m'incomoda molt i no m'agrada, i crec que ja hi ha algú de masclisme, perquè l'home no va així, és la dona, ja no només amb el mocador al cap, sinó quan van tapades, només ensenyen els ulls, que això depèn, a més, va per temporades, perquè depèn del senyor que estigui de torn a la mesquita, l'imam que toqui, si és més conservador o menys conservador, marcarà com ha d'anar la dona. En aquest cas, l'home no va... tapat, no, l'home no va...
0: Com vol.
1: Va com vol.
0: Amb això seria més que suficient, perquè vol dir que la dona no.
1: Exacte.
0: Bé, doncs, quasi hem arribat al final d'aquest programa, però ara ve una coseta que no podrem escoltar sencera, perquè ja ho tenia previst, perquè és molt bèstia, són 8 minuts, però si ho voleu ja ho buscareu, d'una Nina Simone brutal, que us demano, per favor, que seieu, que respireu, que no tingueu durant uns minuts res de pressa, que tingueu el cap buit i que escolteu aquest Feelings d'una Nina Simone absolutament descomunal.
5: For my life I feel it. I wish I'd never seen it. It can't

like I never really had you. Here

0: 보자.
1: Què us ha semblat aquest feeling de la immensa Nina Simone? Doncs ara l'ombra i la tierra agafarà el relleu. Nosaltres ens acomiadem. Martí, crec que hem fet un programa molt xulo, la veritat.
2: Això espero.
1: Llavors ara anem a explicar perquè l'escolti molta gent, anem a explicar amb una petita promo.
2: Si no, no ens donaran l'Ondes.
1: Això mateix, que volem l'Ondes i que l'ha d'escoltar molta gent. Vinga, doncs.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

Ben trobats, un programa i una setmana més, amigues i amics del country. Us parla Ramon. Començo avui amb l'amiga Emmylou Harris i amb un espiritual negre anomenat Wavering Stranger, foraster itinerant. Soc un pobre foraster viatjant per aquest món de dolor. Sempre he rebondejat per arreu. Ara vaig a veure a ma mare. Torno a casa. El meu camí sempre ha estat aspre i costerut. Ara veuré també el meu germà. Bé, també veuré el pare. Vaig en direcció a la meva llar. El camí em durà retrobar-me amb els meus per fi. Emmylou Harris i Wavering Stranger.

Sissy Bogues ens canta ara Aviat, algun dia, Someday, some. Algun dia, aviat, el meu noi em vindrà a buscar. A ell li agraden els rodejos cowboy. És una mica salvatge, com el meu pare, i per això a ell no li agrada. Però el meu xicot només estima els cavalls i a mi. I aviat, molt aviat, algun dia em vindrà a buscar. Ara és en un rodeig a Califòrnia, però aviat, molt aviat, algun dia em vindrà a buscar. Sissy Bogues, Someday, Some.

fa molt temps, Long Time Gone, i ens la canten en Billy Joe Armstrong i la Nora Jones. Em vas enganyar. Jo vaig tractar de ser-ho tot per a tu. Tu voldràs que torna, però jo ja hauré marxat i mai més penso tornar amb tu. Estaràs trist, molt sol, i segur que t'arrepentiràs d'haver-me enganyat. Jo ja no hi seré, ja he marxat. Extranyaràs l'amor que et vaig donar. Ho tenies que haver rumiat abans. Long Time Gone, i Billy Joe Armstrong amb Nora Jones.

En Crosby, Still, Nash and Young ens canten ara Ensenya els teus fills. Teach your children. Tu ja saps el camí. Tens que complir i ensenyar totes les senyals als teus fills. Pensa que després la teva ajuda s'anirà esveint. Potser no la voldran. Ara és l'hora d'ensenyar els teus fills. Ensenya'ls els valors i alimenta els seus somnis, preguntant molt poques vegades el per què. Pensa que ells no tenen encara por de res i sempre busquen la veritat. Ensenya ara els teus fills i, sobretot, ensenya'ls a estimar. Crosby, Stills, Nash & Young, amb Teach Your Children.

La propera és Gudhild Bumann, dona de bon cor. Ella mai es queixa dels mals temps. Només recorda els bons moments que ha passat i els que queden per venir. És una dona de bon cor. Està enamorada d'un home que va per mals camins, però l'estima i li donarà la benvinguda a casa quan ell vulgui tornar. Prepareu-se, doncs. La canten en Billy Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings i Kris Kristofferson. Good-hearted woman.

0: Us ha agradat? Doncs continuarem amb Johnny, Waylon, Willie i Chris. El tema és Folsom Prison Blues. És un clàssic del country. És de l'any 1953. I ens explica la història d'un home que és a la presó per haver matat. Sent que ve un tren, però ell des de la presó no el pot veure. La meva mare em va dir que no jugués amb armes, però vaig disparar i vaig matar. Ara ploro. Va ser un terrible daltabaix que va sacsejar tota la meva vida. Sé que no puc ser lliure, em mereixo la presó, però sisplau, aparteu de la presó aquest maleït tren que cada dia passa per davant de la presó, tot i xiulant aires de llibertat que jo no tinc ni tindré. Folsom Prison Blues, amb Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson i Chris Christopherson.
1: You know, I'm really glad we could bring this show to Nassau Coliseum. Glad to be with you folks tonight. This is a great tour. I love working with these guys. We haven't had a fight yet, and of course they've done everything I've told them to. No, it's been a great tour, and it's not over yet, thank God. We're really enjoying it. And thanks for coming out to the show. I usually introduce this song by saying, "Hello, I'm Johnny Cash," but you already knew that.

Amics, acabo avui el programa amb una preciosa balada que ens continuen cantant els nostres Johnny, Waylon, Willie i Chris. L'última cançó d'un cowboy, The Last Cowboy Song. Aquesta és l'última cançó d'un cowboy. Els seus somnis de futur són plens de tanques i de paranys que abans no hi eren. Els quatre cantem amb ell la seva última cançó i voldríem haver estat amb ell en el seu temps. Tranquils, amics. Amb les vostres cançons ens heu dut a tots nosaltres a les seves terres i al seu temps. Adeu a l'últim cowboy. Adeu, amics, i fins la propera setmana, si us ve de gust. Us desitjo molta salut. Us deixo amb The Last Cowboy Song i amb en Willie, en Waylon, en Chris i en Johnny. Adeu.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Hola i ben tornats, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comença el programa d'avui amb Zac Brown Band i amb Deixa-ho estar, Let it go. Ens diu, amb aquest tema, que va passar la nit amb un amic, tocant la guitarra, bevent whisky i recordant els dies de glòria que varen tenir i que estan ja molt lluny. Ens diu que no són l'únic vaixell que navega per al mar i que tenien que estalviar forces per les coses que pots canviar i les altres deixar-les estar. Tenien que haver aprofitat les oportunitats. No ho varen saber fer. Volien, i no van fer-ho, deixar una petjada a la vida i, sobretot, el que és superior a les seves forces ho tenen que deixar-ho estar. Let it go amb Zac Brown Band.

Anem ara a una meravellosa balada que ens canten Billie Joe Armstrong i la glamurosa cantant de jazz Norah Jones. La balada es diu Barbara Allen. Notareu l'efecte del violí que ens va acompanyant tota la cançó. Era el mes de maig quan en Billie estava morint d'amor per Barbara Allen. La van anar a buscar per dir-li que Billie s'estava morint per al seu amor. Ell va morir i ella va sentir que es moria també. Els varen enterrar a tocar i de les seves tombes naixeren dos rosers que formaren amb dos un nus d'amor, un roser farcit de roses oloroses i salvatges. Billie Joe Armstrong i Norah Jones. La cançó Barbara Allen.

Bé, tornem ara al ritme, amb Alan Jackson, i amb el tema Back. Torno. Torno, ens diu Alan. Torno a la meva terra. Torno a les meves botes i al meu barret de cowboy que m'estan esperant. És dissabte a la nit. Música, ball en línia i cançons d'amor estaran al salon esperant-me. I tinc que anar. Torno a tocar la guitarra i a cantar amb tots els meus. Torno a cantar sons d'amor i de desamor. Torno per ser feliç. Torno cercant la llibertat. Back. Alan Jackson.

0: Tornem, amigues i amics, amb el mestre del country, Johnny Cash, i amb un dels seus temes preferits, Folsom Prison Blues. És un clàssic del country. Imagineu-se, és de l'any 1953 i ens explica la història d'un home que és a la presó per haver matat. Sent que ve un tren, però ell, des de la presó, no el pot veure. La seva mare li va dir que no jugués amb armes, però ell va disparar i va matar. Ara plora, plora molt. Va ser un terrible daltabaix que va sacsejar tota la seva vida. Sap que no pot ser lliure, sap que es mereix la presó, però demana a crits que, sisplau, apartin de la presó aquell maleït tren que cada dia passa per davant de la presó, xiulant aires de llibertat. Johnny Cash ens la canta en directe des de la presó de Folsom. El públic que sentiu cantant són els presoners de la presó de Folsom. Folsom Prison Blues amb Johnny Cash.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Tres vaqueres, tres cowgirls guapíssimes. Pistol Annies. Ens canten ara Boys from the South, els nois del sud. Ells poden estar a qualsevol lloc, però sempre al sud. Potser treballant la terra, potser amb el bestiar, o mirant els estels o tocant la guitarra. Potser amb els amics xerrant amb el seu dolç accent del sud. El meu primer petó me'l va donar un noi del sud quan tenia 16 anys, sota un arbre, i mai l'oblidaré. Pistol Annies, amb el tema Boys from the South.

Amics famosos. Famous Friends. Ens la canta en Chris Young i Kane Brown. Tenen uns amics famosos que vosaltres, els de la gran ciutat, no coneixeu amb seguretat total. Però al poble són molt famosos. Són el xèrif, la professora, el predicador. Ells són molt, molt famosos i tothom els coneix. I tots ells són els meus amics famosos. Amics, me'n vaig i espero retrobar-vos la propera setmana. Us desitjo a tots molta salut. Us deixo amb Chris Young i Kane Brown i Famous Friends.

0: I comença el matí de Catalunya Ràdio pendents de la tempesta litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquests moments les tempestes més fortes les tenim justament al litoral de Barcelona. La zona del Garraf és on ara mateix veiem els aiguats més intensos. Recordem l'evolució de la pluja forta d'avui. Entra per litoral i prelitoral, que hi entra Barcelona i Tarragona. Arriba més tard a la Catalunya central. Arriba també el Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental. I atenció, durant tot el dia també el vent als dos extrems de Catalunya, Empordà i Terres de l'Ebre, i a la baixada de la temperatura, que tindrem de més de 10 graus en algunes zones.
0: I per això el govern demana, en aquest cas, que siguem curosos i que evitem desplaçaments que no siguin imprescindibles.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Això sobretot pel que fa a les pluges que s'esperen torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Eloi, ara mateix estem pendents d'aquestes pluges, començaràs a fer una primera radiografia, però a quina hora podrien caure més pluges més importants?
1: És aquesta franja del matí, és a dir, des d'ara fins al migdia, sobretot, és quan tenim les tempestes més fortes que poden afectar en aquest tram del litoral i prelitoral. Ara mateix, més concentrades a prop de la costa, però a poc, a mesura que vagi passant el matí, anirem veient que van apareixent moltes més taques de precipitació fortes a les comarques de l'interior. Per tant, molt atents a això, especialment aquest matí, però també fins a mitja tarda, perquè els aiguats encara poden continuar caient una estona més.
0: Saludem ara a aquesta hora el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Fins ara estaran tal com tot estava previst?
3: Fins ara sí, s'està desenvolupant la previsió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Bé, en aquests moments ja tenim aquest primer front de precipitacions que s'està activant a la zona del litoral central i que en les properes hores s'espera doncs, que vagi afectant a les zones habitades a través del sistema d'alerta dels mòbils i que estaven doncs, amb un grau d'afectació més important i en general a tota la zona del litoral i prelitoral de Catalunya.
0: És important, Xavier, també recordar a la gent que el que cal és tenir sentit comú, és a dir, més enllà de les alertes, ho dic perquè ahir, per exemple, es va enviar una alerta al mòbil a les 5 comarques on l'avís és més alt, però hi ha molta gent que, per exemple, potser viu a Barcelona i treballa al Baix Llobregat. Per tant, no han rebut alerta. Però el que cal és que sàpiguen és que en aquesta situació el que cal és tenir sentit comú. Si plou molt, doncs no ens desplacem.
3: Sí, sí, hem d'aplicar el seny, no?, en aquests casos, i sempre de forma preventiva, doncs mirar d'estar informats de la situació meteorològica i en cas que ens trobem de forma sobrevinguda amb afectats per una tempesta o per una pluja molt intensa, doncs mirar d'autoprotegir-nos, no? Mirar de buscar refugi en un lloc segur, no travessar rius, rieres, ni passos inundables, no baixar garatges o zones baixes on pugui acumular-se l'aigua.
0: I al revés, és a dir, algú del Vallès, per exemple, que va a la Universitat de Barcelona, on en aquest cas les classes continuen amb normalitat, quina és la recomanació que fa des de Protecció Civil?
3: Bé, des de Protecció Civil el que s'ha fet és aquesta resolució que s'ha aprovat des del Departament d'Interior, no? On, sobretot en el que són aquestes 5 comarques principals afectades per aquest nivell vermell del Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha doncs, fet una sèrie de prohibicions i limitacions, com és evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible. S'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, la recomanació seria que no anés a classe si està plovent fort al Vallès, tal com hi ha la previsió.
3: Correcte, exactament.
0: Xavier Mas Ramon, seguirem parlant de Protecció Civil. Gràcies i estem pendents de l'estat del temps. Una abraçada, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I excepte, com dèiem, a les 5 comarques amb classes suspeses per les pluges, a la resta de Catalunya, doncs avui hi ha segon dia de curs, ja sense vaga. Per afrontar també tots els reptes a l'ensenyament, els principals partits també s'emplacen a un acord de país. Ara falta concretar amb què s'ha traduït tot plegat, però sentim el president Salvador Illa dilluns al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, Capella d'Esquerra Republicana i el Biac dels Comuns.
4: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots.
5: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
6: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
7: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
0: I a Madrid avui també a les 9 seguirem el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de les vacances, això el dia en què es faran també públics els 40 informes del CNI i la Policia Nacional sobre l'entrada massiva a Ceuta. I el Barça debuta avui en Champions en horari estrany, és a 6:45 de la tarda, rep el Feyenoord al Camp Nou. El vestuari ja no amaga que guanyar la màxima competició europea és un objectiu.
7: Tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Podreu seguir la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. I el Madrid va patir ahir per guanyar l'Inter 2-1 finalment. També aquesta nit Borussia Dortmund 3, Villarreal 2 i Lille 2, Betis 3. Sobre una pena.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 7. I ja ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sira Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Nos vaig veure ahir la festa del 3CAT. Vam fer una festa de presentació de tota la temporada.
4: Ja ho vaig veure.
1: No hi éreu.
4: A les xarxes, no.
1: No vau poder anar-hi.
4: Ja dormia aquella hora.
3: Començava
1: era tard, era tard.
4: Sí,
1: era tard, i avui per això costarà aixecar. Bé, avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés.
2: Serà a partir de les 9 en la sessió de control i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. De la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei va reunir-se amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
5: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
6: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
5: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declarar la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
7: Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
8: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
7: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1955.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
2: La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, a la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns i la copaire, Pilar Castillejo.
9: L'informe PISA, com algun episodi passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que la consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
10: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
11: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
12: La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA, només.
1: I el govern no valora aquests mals resultats de les proves PISA, però aposta per continuar millorant en coneixement de matemàtiques i comprensió lectora.
7: Els experts aposten per incrementar la lectura entre l'alumnat.
13: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
14: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
13: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Pedró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
13: Pedró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La vaga de docents al primer dia de curs acaba amb un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho ha elevat fins al 30%.
7: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa.
1: Ho amplia Maria Costa.
16: La negociació continua encara sense trobar el desllorigador. La consellera Esther Niubó admetia que la d'ahir és l'última manera amb què li hauria agradat començar el curs. Diu que el canvi de rumb del sistema educatiu s'ha de debatre amb tothom, representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques, i que amb els sindicats el debat s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
14: Qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. sindicats, però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
16: Maria Costa, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: I els docents, atenció, del País Valencià, denuncien una persecució de la Conselleria d'Educació en l'inici del curs.
2: Els alumnes valencians tornen a les aules avui amb la polèmica per un canvi legal que es va aprovar aquest estiu i que habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica textualment i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela és el portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià.
3: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a doctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
2: Aquesta modificació la va introduir el govern del PP, presidit per Juanfran Pérez Llorca, com a exigència de Vox per aprovar-li els pressupostos. Tot això després que els autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Pavesset, Mercè Rodoreda o Josep Pla, hagin quedat arraconats del currículum.
1: A 3:15, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, en parlarem avui amb Sònia Caparrós, que és professora de llengua i literatura en un institut. I atenció, perquè l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic era regidora de Cooperació Internacional.
7: Sí, fins al maig, Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Aravic, marca local del PDeCAT, un departament que topa frontalment amb el discurs de la formació de Sílvia Oriol sobre immigració i cooperació internacional. El diari Ara explica que, com a regidora, Carrera promovia la migració en perspectiva de gènere i detalla que en els dos darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial del partit d'extrema dreta que retregueix justament que la Generalitat destini fons al que considerava causes externes estrafolàries.
1: Un minut i serà 6:45 del matí. I avui la Comissió Europea presenta una llei que permetrà restringir els lloguers turístics i la compra també de segones residències en zones d'habitatge tensionat.
2: El govern comunitari, però, també posa límits i condicions perquè les administracions públiques puguin intervenir al mercat i planteja criteris comuns per decidir arreu de la Unió Europea quan es pot considerar que una zona està tensionada.
17: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
7: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que acaba a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
18: Què fas, tio?
7: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: I detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
2: Els fets, recordem-ho, van passar dimarts passat a la matinada, després de l'última nit de festa major a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. Doncs bé, ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que no es descartaven noves detencions, i així ha sigut. I els agents van detenir també a Manresa dos menors més, també de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
1: I nova escala d'atenció a l'estret d'Hormuz.
7: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic. Segons els mitjans estatals iranians, l'ofensiva seria una resposta a un suposat atac dels Estats Units contra 5 patrulliers iranians. Teheran també afirma haver atacat 10 vaixells que intentaven travessar l'estret per una zona prohibida. De moment, no hi ha confirmació independent dels atacs. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes mundials per al transport de petroli, i aquesta tensió ha disparat el preu al barril de Brent, de referència europea. passa costa els 100 dòlars.
1: I tot això quan s'ha sabut que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023. Això segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz.
2: El mitjà que avança les dades recopilades per un llibre indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat, insisteix que mai va ser informat de l'atac en què van morir prop de 1.200 israelians i més de 70.000 palestins en l'ofensiva israeliana posterior, principalment a Gaza.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: La primera.
16: Aitana defensa la llengua catalana en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no parla habitualment en català, que li agradaria practicar-lo més i que és el més preuat que tenim. Les xarxes s'han omplert de comentaris de suport i molts demanen que ara faci un disc o una cançó com a mínim en català.
1: La segona.
16: Nati Peluso, Amaya, Guitarrica de la Fuente o Lia Cali són algunes de les artistes que actuaran a la residència que farà Shakira a Madrid. La colombiana farà una residència de 12 dies que començarà el proper 12 de setembre i acabarà l'11 d'octubre.
1: I la tercera? I am gonna stay here for a while.
16: I just need to see you smile. I Quim Masferrer, presentador del programa El Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg, que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta, parteix de la següent premissa. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? L'obra es pot veure al Teatre Borràs des d'avui i fins al 18 d'octubre.
1: I en esport, Robert Prat?
18: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea avui a partir de les 9. Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Mentre que Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
0: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Maia amb 3 quilos 250 grams a casa seva, a Vilassar de Dalt. I pel que fa al temps, en aquests moments ja tenim aiguats forts a la zona del Garraf. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia, sí. A més, comencen a aparèixer ruixats ja a molts punts de les comarques de Barcelona, tant del litoral, prelitoral, com el sector més interior, fins i tot. Atenció també al sector del nord del Camp de Tarragona, Pirineu, Prepirineu, perquè durant el matí aniran apareixent precipitacions en aquest sector i precipitacions que poden ser fortes, especialment també al sector del Pirineu Oriental, i a les comarques de Girona, on no bufi la tramuntana. Recordem que avui tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en 30 minuts, i intensitat de pluja de 90 litres en 3 hores, de vent de més de 100 km per hora, mala mar a l'Empordà, i fa molt poca estona que s'acaba d'activar un avís de temps violent per la intensitat de precipitació que afecta la zona del Baix Llobregat, del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Penedès, i és que ara mateix ja s'estan registrant, encara que siguin estacions no oficials, alguns valors de fins a 50 litres per metre quadrat a la zona de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Per tant, aiguats ja molt forts, localitzats de moment en aquest sector del Garraf, però a poc a poc es van estenent.
1: Anirem informant avui des de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya sobre la informació meteorològica. Gràcies, Eloi, fins ara.
19: Fins ara, adéu-siau.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
20: A les 9, obrirem l'agora molt pendents del ple del Congrés dels Diputats i dels efectes que puguin tenir les pluges arreu del país, sobretot en aquelles comarques on s'han suspès les classes, escoles i instituts. També analitzarem si a la tardor ens esperen molts més episodis d'aiguats amb el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat.
21: A 11:15 us explicarem els problemes per carregar els cotxes elèctrics. El 23% dels punts públics de recàrrega no funcionen a Catalunya.
20: A 11:15, entrevista a Mònica Bernabé, periodista especialitzada en l'Afganistan, que fa poc ha tornat del país on des de fa 5 anys governen els talibans.
21: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. Repassarem totes les novetats de la nova temporada de 3CAT.
20: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:21. I cada dia a aquesta hora volem voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Des de París, Isabel Galí, bon dia, bonjour.
4: Bonjour.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
6: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
22: Good morning, Ricard.
1: I a Madrid, Tària Tàpia, bon dia.
23: Què tal, bon dia.
1: Comencem per París, Isabel, on s'han tancat, en aquest cas, la Torre Eiffel, tot un dia per una protesta de treballadors. Un acte que no buscava pas millorar el sou, sinó protestar contra una decisió masclista.
24: Sí, de visita a França per inaugurar un enorme temple hinduista a l'est de París, el guru de la secta Babs va privatitzar dissabte al matí la Torre Eiffel per ell i un centenar d'acòlits. Té 93 anys i no fa res en presència de dones, així que va demanar limitar les treballadores fèmines al seu pas. Ens van convidar a abandonar el nostre lloc de treball, diu el text de protesta de les treballadores, que per denunciar aquesta violència sexista han fet un dia de vaga. L'empresa que contracta el personal de la Torre Eiffel s'ha disculpat davant les treballadores i els turistes que podran recuperar l'import de les entrades.
1: I a Bèlgica, els fabricants de cervesa també estan en peu de guerra, en aquest cas contra el govern per una nova llei que limita la publicitat de l'alcohol, Bruno.
17: I a partir d'ara, tots els anuncis aniran acompanyats d'un avís categòric. S'hi dirà una veritat, que l'alcohol és perjudicial per a la salut. Però això, al país de la cervesa, ha creat malestar. Els fabricants se senten estigmatitzats i ho consideren un menyspreu cap al patrimoni nacional. Tot plegat també ha desfermat una polèmica diplomàtica. L'ambaixador dels Estats Units a Brussel·les va criticar la nova llei i es va burlar del ministre de Salut belga, titllant-lo de perdedor. El govern de Bèlgica l'ha convocat per recriminar-li aquest estirabot.
1: I per estirabots, dia sí, dia també, els del president dels Estats Units. Les sortides de to de Donald Trump no tenen aturador, especialment pel que fa a l'obsessió d'apropiar-se dels topònims. Oriol.
22: Això és un no parar, des del Golf de Mèxic, rebatejat com el Golf d'Amèrica, el llac Ontario com el llac d'Amèrica, o l'última, l'estat de Nou Mèxic, segons Trump, s'hauria de dir Nova Amèrica. Val a dir que encara no ha proposat renombrar cap topònim amb el seu propi nom. De moment, ho ha fet intentant canviar el nom d'institucions culturals com el Kennedy Center de Washington per Trump Kennedy Center, o posant el seu nom a un aeroport a l'estat de Florida. Fa un parell de dies, Trump es va tornar a superar publicant un mapa englobant Mèxic, els Estats Units i el Canadà sota la bandera nord-americana.
1: I d'un president controvertit pels seus actes a un altre que també ho és. Sapigueu que si us voleu comprar, en aquest cas, el famós àtic que ha estat la polèmica de l'estiu per Isabel Díaz Ayuso, ja aneu tard, Tània.
23: Sí, perquè aquesta setmana s'ha tancat el termini per presentar ofertes per l'immoble comprat d'amagades pel govern d'Ayuso, suposadament per fer-hi oficines, tot i que la normativa no deixa fer-ne. Davant la tempesta política i les sospites que el volgués com a residència oficial, l'han decidit vendre, això sí, més car que el van comprar. Les ofertes han de ser a partir de 6,7 milions i sense visitar l'immoble. Guanya l'oferta més alta i se sabrà la setmana que ve. Però demà arrenca el debat d'estat de la regió i d'això pescau res perquè segur que el tema serà protagonista.
1: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I aquesta setmana estem recordant també el 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre, que recordaran, recordem, demà passat. Avui recordem el cas del poble de Gander, al Canadà. Frederic Vincent, bon dia.
25: Bon dia. Gander és a l'illa de Terranova, al Canadà. Té un aeroport que anys enrere, quan els avions no tenien la capacitat de travessar l'Atlàntic de cop, i paraven per reabastir-se. Quan els avions van millorar, és un aeroport que va caure en desús fins l'11 de setembre de 2001. Després de l'impacte dels avions, els Estats Units van tancar del tot l'espai aeri i es va donar l'ordre a tots els avions que hi havia volant que aterressin ja. Eren més de 4.000 avions que van rebre el missatge.
26: Okay, there's still a bit of traffic here, but they're not all completely down. I imagine it's all low south of you.
25: Insistim que van haver d'aterrar 4.000 avions i l'aeroport de Gander en va rebre 38 avions. Per tant, més de 6.000 passatgers amb una ciutat que amb prou feines en aquell moment tenia 10.000 habitants. Per tant, Gander va haver d'acollir gairebé la meitat de la seva població o gairebé el doble de la seva població sense saber fins quan. Allò va donar lloc al llibre El dia que el món va venir a la ciutat i sobretot a un musical que es diu Come From Away. Welcome to the rock! Un cop aterrats a Gander, per seguretat, alguns passatgers van estar entre 20 o 30 hores dins l'avió. Un cop els van autoritzar a baixar, ja era 12 de setembre, i alguns van veure per televisió, per primera vegada, les imatges dels atemptats. En qualsevol cas, els 6.000 passatgers van esperar a Gander que reobrís l'espai aeri. Van ser entre 3 i 4 dies allotjats en escoles, esglésies o cases particulars. Aquell que es té moltes històries, un britànic i un habitant de Gander, per exemple, que es van conèixer, enamorar i casar. Una dona que tenia un fill bomber a Nova York i que va saber que havia mort en les feines de rescat de l'11 de setembre. Un passatger d'un dels avions musulmà a qui van retenir a escorcollar. I la primera dona capitana d'American Airlines que també es va veure bloquejada a Gander.

I sobretot, el que ha passat a la història són les relacions entre els habitants de Gander i aquells passatgers. 10 anys després es va organitzar una festa de reunió. Per cert, que el musical Come From Away el teniu a Apple TV.

0: Són les 6 i 27.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
5: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
4: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
5: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
4: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.

0: I ara esports, arriba l'esperat debut del Barça a la Champions. A 3:45 de la tarda, el Barça, amb més potencial que mai, Robert, rep el Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes que ha generat el bon inici de temporada dels culers. El Barça comença aquesta aventura europea. Lamine Yamal.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que et quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: El Madrid, que pateix en el tram final del partit, acaba guanyant, això sí, l'Inter 2-1, també a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui destaquem, a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Crazy about you, baby,
0: but I... I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Lamin Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen absències. Pedri i Rafinha, entre les millors jugadores. Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoy i Esme Brooks, a més d'Alexia i Mapi León. Joan Garcia i Catacoy, candidats a millors porters. Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Els premis el 26 d'octubre.
0: Mentre la Federació Espanyola de Futbol presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Diuen que és una iniciativa pionera a nivell mundial. Avui també comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna, Lleida, Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a la Champions en bola a 8:45 davant l'Skanderborg de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Galera, al Montsià, a les 7:33.
3: I es pondrà a les 8:17 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: A Constantí, 23 graus, a Badalona, 26, i al Pont de Suert, 15.
0: Pel que fa al temps, quin és ara mateix l'estat de les pluges, Eloi Cordomí?
5: Doncs les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat. És aquí on tenim un sistema ja amb un caràcter violent que pot dur associats fenòmens forts, com per exemple ventades, alguna calamarsada i també aiguats, amb pluges que ja superen puntualment els 50 litres per metre quadrat. A la resta de Catalunya destaquem de les precipitacions que van apareixent també a molts llocs de les comarques de Barcelona, també a l'interior, i més que n'apareixeran també al sector del Pirineu, comarques de l'interior de Girona i altres punts del Camp de Tarragona.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, el tenim ple o el tenim bé?
6: Doncs ja comencem a veure molta densitat de cotxes a la ronda litoral, a l'altura del Poblenou, i també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, en tots dos casos en sentit Llobregat. També cues a la C-16 Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant la previsió de pluges torrencials a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable entre Vilaseca i Reus i que això pot provocar retards. De fet, ja estem veient un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona.
0: I tot això avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el temporal.
3: Tenim el país en alerta, ara ho sentíem. El govern ha suspès classes i ha demanat que els restringeixi la mobilitat a les següents comarques: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i els Penedès. Protecció Civil acaba d'alertar que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits.
0: Llei de nets.
4: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment, a petició de Vox, el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil, una qüestió que planarà la sessió de control al govern espanyol al Congrés a partir de les 9.
0: I Salvador Illa.
3: El president demana compareixer al Parlament el 23 de setembre per informar dels resultats de les proves PISA, una petició que arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i també per la vaga de professors el primer dia de curs.
0: Manresa.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més de 16 anys a qui relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de festa major, l'1 de setembre. A banda, denuncien una agressió policial a un jove, en aquest cas durant la festa major de Sabadell, mitjançant un vídeo que Crida per Sabadell ha difós a les xarxes.
0: Habitatge.
3: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i les segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I què més ens deixa la matinada de Brussel·les, Freddy?
7: Google. La plataforma va rebre una multa de 460 milions d'euros per afavorir els seus propis serveis, en compres o hotels, per exemple, i la comissió li va donar 60 dies perquè ho canvies. Google diu que ja ha fet aquests canvis, que els ha fet a contracor, fins al punt que Reuters cita fonts de la companyia que parlen de la reducció de qualitat del servei més gran de la seva història.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
7: Doncs amb dues novetats sobre intel·ligència artificial. D'una banda, OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. I de l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar a eines com correus electrònics i, segons Meta, permetrà demanar, doncs, per exemple, menjar o planificar cites, també.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb un nou avís a Taiwan, ha avisat aquesta mateixa nit que la reunificació és una tendència històrica, diu, imparable, i que per als taiwanesos és una qüestió obligatòria i, en qualsevol cas, no opcional.
0: I què diu la premsa? Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada, sobretot, en l'informe PISA.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats, com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o dalta baix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa, La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La Razón, que certifica el dalta baix educatiu espanyol. També en portada, per cert, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola. I també en portada, Ricard Ceuta, la fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC, això mentre la crisi humanitària s'agreuja. Ceuta titula La Vanguardia.
0: I què hi trobem a la premsa comarcal, Lara García?
9: El Diari de Tarragona publica que a Reus el nombre d'esglésies evangèliques ja frega el de catòliques. N'hi ha 22 davant les 27 catòliques. Pel que fa a les mesquites, n'hi ha 5. El diari diu que la pluralitat religiosa viu sense friccions a la ciutat, però que encara hi ha poca relació entre comunitats. El Diari de Girona assegura que els primers grans parcs de bateries antiapagades de Girona seran una realitat el 2027. Explica que es posaran en marxa infraestructures d'emmagatzematge de bateries independents de parcs solars i eòlics en municipis entre el Pla de l'Estany i el Gironès. I el Regió 7 destaca que la Generalitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la família de Marta Pérez, una jove de Cardona que va quedar en estat vegetatiu el 2022 arran d'un xoc anafilàctic quan vivia a Alacant, i que els serveis mèdics valencians no van saber identificar temps.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats.
1: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal, Cubarsí, Lamine i Rodri candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, pendents avui del temps i del temporal. Molta precaució si heu de sortir de casa. Però abans mirarem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 55 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. A falta d'escoltar Donald Trump a la Convenció Republicana de demà a Dallas, moltes fonts del seu partit han subratllat un tema que tindrà relleu al seu discurs: la immigració. Si als mítings de la campanya presidencial anterior s'hi veien molts cartells que resaven deportació massiva ara, de fa mesos el president ha suavitzat aquesta retòrica. Trump no s'ha tornat progressista de sobte i s'espera que enalteixi la seva campanya de deportacions ordides per l'AIS com una de les claus de l'augment de la seguretat ciutadana. Però cada elecció és diferent i ha estat com Texas, una bona part de l'economia, en aspectes com ara la construcció, encara depèn de la mà d'obra barata immigrada, molta de la qual ha adquirit la ciutadania gràcies a permisos de treball. El president sap que la meitat dels americans consideraven la seva política de detencions massa agressiva i també que, ara sí, necessita els vots dels immigrants.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
3: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del cel. El govern ha suspès les classes, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, i també l'activitat sanitària no urgent i recomana fer teletreball.
4: A aquesta hora està descarregant amb força el temporal al Garraf. De fet, Protecció Civil acaba d'alertar que tant el Garraf com el Baix Llobregat hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Al llarg d'aquesta nit també hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu amb un nucli especialment intens al Pallars. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, acaba de parlar al matí de Catalunya Ràdio.
13: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible,
12: s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials. S'ha activat el Pla Inuncat. En aquest cas, en aquestes comarques, el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
3: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés a partir de les 9 en sessió de control.
4: Serà poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Per la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei es va reunir amb la ministra de Defensa, Margarida Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
3: Un segon front obert és al revés del Suprem amb la llei de Nets.
4: Sí, el Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. La llei de Nets és la que dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 36 i el 55, tot plegat quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació.
14: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: I encara un altre front obert per al PSOE és el judicial. Avui declara la gerent del partit davant del jutge per suposats pagaments a l'exmilitant Leire Díez.
4: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, reprèn la declaració a la gerent Ana María Fuentes com a investigada. Ho fan la causa que vol esbrinar si des del PSOE es va pagar Díez perquè maniobrés en contra de casos que poguessin afectar la formació directament Pedro Sánchez. En el mateix procés s'investiguen exdirigents socialistes com Santos Cerdán. Tot plegat arriba l'endemà que el jutge Juan Carlos Peinado fes l'últim pas abans d'enviar judici i Begoña Gómez amb una audiència preliminar. La dona de Pedro Sánchez s'hi ha oposat i demana la seva absolució.
3: I en crònica internacional, Espanya, el Regne Unit i una desena de països més vetaran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània.
4: Ho fan per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins.
3: Londres, Quim Olivares.
15: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
16: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
15: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies. Els nous contractes de treball hauran de detallar molt més les condicions laborals que fins ara.
4: Com el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o també els criteris per modificar els horaris.
3: Rafael de Ribot.
17: La nova normativa, que entrarà en vigor abans de final de mes, també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
18: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
17: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies s'hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari.
19: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la dia de tant el prestigiós cuiner com la física, que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró Alba, han agraït el reconeixement.
20: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
21: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
3: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada de 3CAT.
19: Arnau París agafa el relleu a Mar Ribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molins serà la nova presentadora del programa cultural Nervi en substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesis sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
3: Més detalls, Montse Pujol.
2: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot al públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
2: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvis respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I parlem ara de teatre perquè el dramaturg català Joan Iago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
19: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Iago, cofundador de la companyia La Calòrica, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
22: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
19: El premi que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb l'imperatiu categòric està dotat amb 30.000 euros.
3: I anem ara a Venècia perquè, com ja us avançàvem ahir, Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles a la catifa vermella de la mostra de cinema.
19: Ahir van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula Búnker, en què interpreten un matrimoni en crisi.
3: Crònica de l'enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnker de luxe per un magnat.
24: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
23: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
25: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
24: Es verdad.
23: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí, moment d'actualitzar-nos. Ara mateix els aiguats més forts es situen entre el Garraf i el Baix Llobregat. Cap on es dirigeixen aquestes tempestes, Eloi Cordomí?
26: Bon dia. Doncs mira, es dirigeixen cap a la zona del Vallès i del Barcelonès. Són tempestes que, a més, s'estan organitzant. És a dir, aquests nuclis que veiem entre el Garraf i Baix Llobregat s'estan ajuntant amb altres nuclis de precipitació molt forts, també, que creixen cap a la zona del Baix i de l'Alt Penedès i, a poc a poc, doncs, van avançant pel litoral i prelitoral de Barcelona. Paral·lelament, també es formen més nuclis de precipitació a les comarques de la Catalunya central. N'apareixeran també al nord del Camp de Tarragona, al Pirineu, especialment Pirineu Oriental, sud de les comarques de Girona també poden anar arribant, així que precaució, especialment en totes aquestes zones, on tenim avisos d'intensitat de pluja, avisos també de vent als dos extrems de Catalunya, a l'Empordà i també a l'extrem sud del país, aquí amb un temps radicalment diferent, marcat pel vent, i per una baixada de la temperatura que avui notarem a tot arreu. No encara a aquesta hora, perquè l'ambient és molt xafogós, però sí al migdia hi haurà lloc, sobretot del nord-est de Catalunya, on hi haurà valors 10-15 graus per sota dels que teníem ahir a la mateixa hora. Aquesta situació es mantindrà fins aquest mitja tarda. A partir del vespre, les tempestes a poc aniran desapareixent.
3: És un matí per estar molt pendent de la ràdio, molt pendent de l'actualització de la previsió meteorològica i també de la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
6: Doncs ja comencem a veure els primers embussos de cotxes a la ronda litoral a l'altura de Poblenou i també a la ronda de dalt al nus de la Trinitat. En tots dos casos, en sentit Llobregat. També cues a la C16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant aquesta previsió de pluges torrencials en aquestes comarques, al Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable de coure entre Vilaseca i Reus i, per tant, hi pot haver retards. De fet, ja veiem un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Barcelona cap a Reus.
0: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge de la Sara, de Sabadell. Té un vehicle elèctric i es queixa de les dificultats que troba per poder-lo carregar a la ciutat.
7: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què, d'una banda, les administracions promocionen el cotxe elèctric i, de l'altra, no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
1: L'Ajuntament explica que hi ha una incidència en els dos carregadors ubicats a la Fira Sabadell i que s'espera recuperar el funcionament normal d'aquests punts aviat. A banda, el consistori diu que treballa en un model per garantir el manteniment dels punts actuals i alhora ampliar la xarxa.
0: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
19: Bon dia, com esteu? A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Els dubtes es mantenen a les borses europees. Ahir van tancar sense moviments significatius. L'IBEX 35 va acomiadar amb una retallada del 0,12% i va quedar per sota dels 20.000 punts. El preu del petroli segueix a l'alça. A aquesta hora el barril de Brent frega els $100. A Wall Street ahir els índexs van reobrir després del festiu de dilluns. El Dow Jones va perdre més d'un 1%. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi ha poc moviment. Els inversors són prudents davant la pujada del preu del cru, la borsa de Hong Kong cau un 0,20% i la de Xangai creix un modest 0,24%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Barcelona, Marc Jurada, bon dia.
10: Bon dia.
3: Girona, Núria Paraire, bon dia.
11: Bon dia.
3: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
27: Hola, bon dia.
3: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
28: Hola, bon dia.
3: Comencem, doncs, a les comarques de Barcelona, on l'actualitat passa encara, Marc, per Manresa.
10: Sí, les darreres hores s'han fet dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no s'escartaven noves detencions i així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més de 16 anys, tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
3: Parlant de seguretat, saltem a les comarques gironines. El municipi de Roses instal·larà prop d'una quarantena de càmeres de videovigilància més, el doble de les actuals, Núria?
11: Doncs sí, fins ara hi havia 15 càmeres i ara en col·locarà 38 més. L'Ajuntament diu que així cobreix les necessitats del municipi davant l'augment notable de població durant una temporada turística que cada vegada va més enllà dels mesos de juliol i agost. Més que un problema d'augment d'inseguretat, per tant, justifiquen que es tracta de poder detectar incidències, ja que Roses té uns 20.000 habitants, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones durant l'estiu.
3: I passem tot seguit per Lleida i les Terres de l'Ebre parlant-vos de la calor dels seus efectes a Lleida. Pere Joan, molt pendents del termòmetre, que avui no s'espera que superi els 30 graus de màxima.
27: Exacte, i això després d'uns dies on el mercuri fregava els 40 graus. De fet, el passat cap de setmana es van superar els 40 graus amb rècord de temperatures en un setembre des de fa 86 anys. El 12 de setembre de 1958 havia fins ara registrat la temperatura més alta en un mes de setembre, amb 38 graus, un nivell superat aquest any en 2 graus. A més, recordem que aquest any també ha estat estat de rècord en dies on s'han assolit o superat els 40 graus en 17 dies, superant l'any passat, que fins ara registrava el rècord en 8. Una refrescada, doncs, que serà benvinguda pels lleidatans.
3: Segur que sí, al sud del país avui escoltarem el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre. Reclamen un pla per replantar els arbres afectats per les altes temperatures, Ricard.
4: Sí, mireu, penseu que ells calculen que en l'última dècada han perdut més del 20% de la superfície de conreu, eh? Això significa unes 2.000 hectàrees. Les onades contínues de calor i l'envelliment dels arbres estan afectant la producció. Unió de Pagesos diu que la meitat de les clementines de les Terres de l'Ebre ho han patit. Per això demanen al govern un estudi que certifiqui l'impacte de la calor en els cítrics i un programa per poder plantar varietats més resistents a la sequera i la calor.
3: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I els esports, Robert Prat.
12: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid, que pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool Atlètic de Madrid i Nàpols Arsenal. Cubarsí, Lamin, Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça optant al premi. I avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
3: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
13: No patiu gens ni mica, que avui ja tenim tots els altaveus endollats per taladrar-nos fins al capdamunt amb el debut del Barça a la Champions versus Feyenoord. En sabrem de tot i més, que si el bloc baix, la cama canviada, tirar la línia, el fals nou, o el tòpic de que a les àrees és on es guanyen els partits. Cada sospir gemec pentinat i els sums un corda. I si no, s'ho inventaran. Ja ho deia Johan Cruyff. N'hi ha molts que poden dir que un equip juga malament. N'hi ha pocs que poden dir per què juga malament. I n'hi ha poquíssims que poden dir el que cal fer perquè jugui millor. Ep, el tanto. No, puedo aquest només... Ep, al tanto, demà bàsquet, estrenem la Lliga Catalana per la temporada més espaterrana i psicodèlica del món.
3: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
14: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
0: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
3: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les crítiques del Consell Informatiu de Televisió Espanyola per l'entrevista a Pedro Sánchez aquest migdia a la cadena.
28: En un ratet, Televisió Espanyola entrevistarà el president del govern, Pedro Sánchez. No serà dins del seu...

0: HBO. En aquest cas, el protagonista és un metge resident amb l'ego pels núvols, però en el fons amb un bon cor i molt talent a l'hora de fer els diagnòstics, que xoca frontalment amb el cap de cirurgia de l'hospital, que veu la sanitat com un negoci abans que com un servei humanitari. Amb espai també per l'humor negre i les trames amoroses, The Resident té un total de 6 temporades disponibles a Netflix.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
2: Ahir al matí, en Carlos Herrera ens va explicar gràficament per quin motiu Pedro Sánchez es resisteix a admetre la implicació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
3: Porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes.
2: També vam sentir un aficionat argentí desesperat perquè el seu equip de futbol no aixeca cap.
4: Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra el Atlético de Tucumán. Ahora viene y hace este papelón. ¡Este papelón! ¡Pagamos la costa! ¡Pagamos el abono!
2: I també ens vam distreure comptant les vegades que Adama Traoré, jugador del Deportivo de la Coruña, repetia la paraula «básicamente».
5: El proyecto ha hecho que básicamente yo básicamente pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo...
2: A quarts d'11, bàsicament, sentirem bueno, què diuen els altres avui.
5: También, básicamente.
1: Gràcies, Jovany.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Amb un horari nou.
8: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Catalunya Nit.
7: Un informatiu en profunditat.
8: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Amb horari nou.
7: De 9 del vespre a 11 de la nit.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: que és aquest moment.
1: De què?
0: No, doncs aquí mirant-vos així...
2: No, perquè hi ha cançons que no sé mai quan he d'entrar, i aquesta em posta.
0: Aquí, aquí mirant aquí...
3: No, perquè sempre comentem amb la mirada, comentem les cançons, home.
0: No sigueu excloents.
3: Sembla que estigui gelós.
0: Ho estic.
2: Si tu encara no havies nascut quan van treure aquesta cançó.
3: Exacte.
0: Mira, ara t'explicaré una cosa dels joves.
3: Bueno, va, alerta.
0: Que els joves no haguem viscut coses no vol dir que no les coneguem.
3: Però aquesta no la coneixes,
0: ignorants.
3: O no? Aquesta no la coneixes.
0: Un es pot informar...
2: Però no tens memòria sentimental d'aquesta cançó.
3: Ara!
0: No, jo no he viscut el feixisme, però sé què és el feixisme.
3: Home, no, m'entens? Aquí, no.
0: Vull dir, estudies, aprens i saps el
3: nosaltres
0: que ha passat.
3: Nosaltres tenim una playlist que ja ens entenem que són les nostres cançonetes. Vinga. Aquesta no és.
2: Ah, Gralies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Californication.
3: Exactament.
2: No, si a mi m'agradava, a més a més.
3: No t'agradava. És que no fa gens per tu. Red Hot Chili Peppers, tal dia com avui, un 9 de setembre, però de l'any 1850, Califòrnia va ser admesa com l'estat número 31 dels Estats Units. Aquesta admissió va formar part del compromís del 1850. Va ser un conjunt de lleis que es van fer als Estats Units per tal de resoldre algunes tensions que van sorgir amb la colonització de Califòrnia, impulsada, això sí, per la febre de l'or.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ja ha començat a descarregar la pluja que ens havien anunciat i que ha portat a suspendre les classes, recordem, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que des d'ara mateix i fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: I entrem ara ja en la franja del dia en què la pluja pot ser especialment intensa. Com està la situació, Eloi?
1: Doncs mira, aquest matí, la primera part de la tarda, és quan les pluges poden ser més fortes, més violentes. Ara mateix, les tempestes més fortes les tenim al Garraf, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Aquí ja tenim alguns registres, no oficials, però que superen els 40 litres per metre quadrat. Puntualment arriben als 60-70 litres. En pròximes hores, aquestes

0: tempestes, que ja tenen una certa organització, podrien escombrar qualsevol punt del litoral i prelitoral de Barcelona, podrien arribar al sud de la Costa Brava, però paral·lelament també se'n formen a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu oriental, aquí n'aniran apareixent, compta també al nord del Camp de Tarragona, perquè podien tenir tempestes fortes, i a més d'això, també tenim ventades als dos extrems de Catalunya, està entre el vent del nord, el vent de Mestral, a l'Empordà i al sud del país, i s'espera una baixada de la temperatura que farà que en alguns llocs avui no passin dels 20 graus. Per tant, canvi rotund.
1: Sí, sí, canvi de temps. Seguirem pendents a Eloi del Temps. Qualsevol cosa ho informarem aquí a la Ràdio Pública. Fins ara.
0: Fins ara, deixeu.
1: Fem també un cop d'ull al trànsit. Com està tenint afectacions això a les carreteres? Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix ens despertem amb retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. També hi ha cua a la C16 a Terrassa i la B23 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona a causa d'accidents. I davant la previsió de pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim desplaçaments en aquestes comarques que dèiem, el Baix i el Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
1: És aquí on s'ha concentrat també les recomanacions. Com ens deia fa pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
3: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, els han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
1: Per tant, també molta precaució per les possibles inundacions que es puguin produir durant el dia d'avui. Saludem a aquesta hora l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet. Gerard, bon dia, alcalde.
4: Hola, molt bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos. Com tenim el panorama ara mateix a Vilanova i la Geltrú?
4: Doncs mira, ara fins a 6:45 hem tingut un episodi de tempesta amb aigua, ara mateix a Vilanova no està plovent, i la tempesta que veiem és que ara la tenim a la costa, davant de la ciutat, i veiem que s'està desplaçant, per tant ara a la ciutat no tenim aigua, però sí que tenim aquest avís de temps violent i a l'espera doncs, el que pugui passar a les properes hores i si la tempesta doncs, torna a tocar doncs, a terra.
1: Han pres alguna mesura extraordinària?
4: Sí, nosaltres dilluns ja vam veient les previsions, ja vam activar doncs, a Vilanova, doncs, està dividida per la via del tren, tots els que estan passos tot el dia doncs, els tenim preparats per si s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir, doncs, la companyia d'aigües està revisant doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament i doncs, estem tots en alerta. Ara d'aquí una estona, doncs, el comitè d'emergències de l'Ajuntament doncs, ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant, doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
1: Doncs, alcalde, estarem pendents del que passi també a Vilanova i la Geltrú, un dels punts també importants on pot caure molta pluja, per tant, precaució també de cara als veïns. No sé si vol afegir també alguna recomanació més de cara als veïns que ens estiguin escoltant.
4: Sobretot ara no plou, però sí que és veritat que tenim aquesta tempesta molt doncs, davant de la costa, per tant, hi ha algun, doncs, ha de sortir doncs, moltíssima prudència i, per tant, doncs, demanem això de reduir al màxim la mobilitat, sobretot aquestes primeres hores del matí.
1: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, bon dia.
1: És important també dir que en aquest escenari Protecció Civil té activat el pla per inundacions en fase d'alerta. Frederic Pincet, bon dia.
5: Bon dia. I l'Ajuntament de Barcelona també en fase d'alerta té activat el pla per insuficiència drenant a la ciutat, allò que els carrers s'omplen d'aigua perquè les clavegueres no poden assumir tot el volum de pluja. Recordem que les comarques més afectades, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i el Penedès, les classes, l'activitat sanitària no urgent i tot el que es faci a l'aire lliure queda suspès avui, vaja. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació, també és important, que no es desplaci.
1: Ho han demanat universitats com, per exemple, la Pompeu Fabra.
5: Sí, la Pompeu no tancarà els seus campus de Barcelona, sí que ha sol·licitat i ha demanat, com deies, estudiants i professorat que vinguin de les comarques afectades, que evitin qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès tota l'activitat prevista per avui.
1: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no poden arribar-hi.
5: Sí, en un comunicat el sindicat ha reclamat a totes les empreses que apliquin l'Estatut dels Treballadors, que reconeix el permís a no anar a treballar en situacions de força major amb dret a remuneració.
6: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
5: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
1: També estarem pendents, evidentment, de la mobilitat. Tothom no se li escapa aquell últim descarrilament que va haver-hi de trens a Catalunya, provocat també per les pluges. Avui és un dia en què informarem minut a minut del que passi també a les carreteres, però també als trens de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7 i 6. I a banda del temporal, repassem el que cal saber també d'aquest dimecres 9 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Amb aquest acord de país.
9: Govern i socis i oposició estan d'acord que la crisi a l'ensenyament mereix un debat i un gran pacte de país que abordi des de la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics.
10: Ara falta veure com i en què s'acaba concretant. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir, després de l'inici de curs, també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
11: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots.
12: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
13: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
14: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
15: També s'hi apunten els sindicats, Yolanda Segura, i també en aquest programa.
16: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
1: La lectura.
17: Els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història de les proves PISA, reculada en matemàtiques, ciència i lectura, on es calcula que els alumnes han perdut un curs sencer.
9: En aquest punt, els experts assenyalen que l'ús de les pantalles fa que els joves tinguin menys capacitat d'atenció a l'hora de llegir i entendre tot el que no siguin textos curts.
10: Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, la consellera Niubó ja apunta alguns canvis.
18: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
19: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
18: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Pedró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
18: Pedró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Poc seguiment.
15: Segons el Departament d'Educació, la vaga del primer dia de curs la van seguir ahir un 12% dels mestres i professors, mentre que el sindicat majoritari Ustecu li va fins al 30%.
1: En polèmica.
17: Arrenca avui el curs al País Valencià. Una llei aprovada per PP i Vox habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
21: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
9: Han quedat arraconats els del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
1: En parlarem a partir de 9:45 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre el català. Aitana, el defensa.
10: Ho va fer en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
22: I m'agradaria tornar a fer clars de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
1: Cara a cara.
15: En temps d'àgora, a partir de les 9, seguirem la sessió de control avui al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
23: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
24: I el senyor Feijóo haria bien
0: en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
23: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Es disculpa.
17: El govern espanyol, després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o què en pensen de Pedro Sánchez.
9: El Ministeri de l'Interior s'ha disculpat davant d'aquells que s'hagin ofès Fernando de Marlaska, però justificava així la mesura.
2: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
1: I nova polèmica sobre la llei de nets, que obriria la porta a la nacionalitat espanyola als nascuts a l'estranger, però són familiars d'exiliats. El Suprem fa casa Vox i per ara no podran votar.
10: És una de les conseqüències de l'aplicació de la llei de memòria democràtica. Sí que podran votar els que ja hagin pogut acreditar que són fills o nits de persones que van haver de marxar d'Espanya per raons polítiques o ideològiques.
15: La dreta ja fa mesos que denuncia que el govern espanyol procura així inflar el cens electoral. El que està fent el Suprem ara és suspendre cautelarment l'aplicació d'aquesta llei fins que resolgui el fons del recurs. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
3: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
1: Es podran restringir.
17: La Comissió Europea presenta avui una nova llei per fer front a la crisi d'habitatge a les zones més tensionades. Els governs podran posar límits en cas de demostrar-se els efectes negatius d'algunes pràctiques i fixarà uns criteris comuns.
9: L'Ajuntament de Barcelona entén que aquest pas de Brussel·les va en la línia de les polítiques que s'apliquen o s'han anunciat a la capital catalana. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
8: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, debuten.
24: El Barça s'estrena a la Champions a 3:15 davant el Feyenoord, Lamine Yamal.
25: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. Si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
24: El Madrid pateix, però acaba guanyant l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid. Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha, si jugadores del Barça opten al premi. Mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals Messi, ha arribat en principi d'acord per comprar l'Alteng de la segona divisió A.
1: D'aquí un minut serà un quart de vuit. Anem al quiosc.
26: Us saludem a aquesta hora des del quiosc del costat de la ràdio, aquí refugiats amb el Calet. Calet, molt bon dia.
27: Molt bon dia a tothom.
26: Tenies ganes ja que canvies el temps o què?
27: Oh, tenia gana, no. Lo següent, de veritat, ja estic fins aquí de l'estiu, estic fins aquí dels calors. Estic ja molt content que canvi aquest temps.
26: Doncs fantàstic. A veure com evoluciona el dia. Avui, mentre estan aquí els diaris tots centrats en l'informe PISA, tots titulen amb adjectius molt negatius com emergència, catàstrofe o daltabaix. Un exemple el trobem al País, que ras i curt escriu: l'educació toca fons. Les crítiques pels resultats de l'informe PISA contrasten, però, amb les fotografies que veiem a les portades de molts diaris, en què veiem nens i nenes eufòrics tornant a l'escola. A La Vanguardia, la portada no és de nens, sinó d'una de les parelles del cinema més estimades, amb Penélope Cruz i Javier Bardem, ahir en la presentació de la seva nova pel·lícula a Venècia, i escriuen: glamour espanyol a la mostra. L'ABC va per una altra banda i segueix amb la crisi de Ceuta, explica que la Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez, i en portada una fotografia molt freda d'un gendarme custodiant una porta que el Marroc ha soldat nova a la frontera amb Ceuta.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
29: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
30: La veritat és que va sobre rodes.
29: Tan content estàs?
30: Això també.
29: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
31: Citroën.
4: Consulta Citroën.es.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
6: I amb el Rasca Megamilionari també passa?
5: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
6: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
30: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Mollà, 24 a Gelida i 26 a la capital. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
12: Retencions a totes dues rondes, sobretot a la litoral en sentit Llobregat. També cua a la C-16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident.
11: Detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
9: L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no es descartaven noves detencions i així ha sigut.
12: Tenir també a la capital del Bages dos menors més de 16 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
11: La investigació continua oberta i, mentrestant, a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major.
9: Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziva un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
12: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat.
11: Més notícies. Al Garraf, la segona fase de la rehabilitació de Terramar de Sitges comença pel carrer de Ferran Casablanques.
9: Segons explica l'Eix Diari, les obres, amb un pressupost de més de 3 milions d'euros, s'allargaran durant 8 mesos i renovaran carrers, voreres i xarxes de servei d'aquest sector emblemàtic.
11: Al Bages, la nova coberta de Sallent genera polèmica pel seu impacte visual.
12: Alguns residents lamenten que l'estructura metàl·lica instal·lada a la plaça Sant Antoni Maria Claret canviï completament l'estètica d'un espai emblemàtic. Ho explica el Regió 7.
11: I a Barcelona, Junts demana allargar l'obertura de les piscines municipals descobertes tot el mes de setembre.
9: Els de Jordi Martí reclamen al govern de Collboni que els calendaris d'aquests equipaments s'adaptin a la nova realitat climàtica.
11: I cultura. D'entrada, anem al teatre. I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. Quim Mas Ferrer, presentador del Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg, que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta, parteix de la premissa què faria si et quedessin 90 minuts de vida. El Teatre Borràs és d'avui fins al 18 d'octubre. I del Borràs al Puntal, perquè avui s'estrena 53 Domingos, l'obra de Cesc Gai sobre una reunió familiar que ho pot canviar tot, fins al 27, entrades a partir de 21 euros. Passen ara mateix 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: 14, 27, 34, 36 i 47. I els sols, el 3 i el 4.
13: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
16: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 7:20 i avui és dimecres 9 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
7: Els sons del matí.
19: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
20: Les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada.
31: Hem d'aplicar el seny sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
0: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
2: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
3: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posi les piles.
1: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Nets.
4: Són els descendents de segon grau en línia recta. El govern espanyol obre un procediment perquè descendents d'exiliats obtinguin la nacionalitat que comporta la possibilitat de votar. La coneguda com a llei de nets ha quedat suspesa cautelarment a petició de Vox, que no sabem si sospita de les intencions del govern del PSOE a l'hora d'obrir-los la porta del seu país d'origen o en general dels descendents dels espanyols que van haver d'emigrar per la guerra civil o el franquisme.
1: Cooperació internacional.
4: Conjunt d'accions coordinades entre diferents actors globals, com governs i ONGs, per promoure el desenvolupament sostenible, reduir les desigualtats i fomentar la pau. Sovint és blanc de les crítiques de l'extrema dreta que caricaturitza qui s'hi dedica. Parlen de xiringuitos i les accions que fan titllar-les d'estrambòtiques. Avui l'Ara explica que l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic, justament fins al maig, era regidora de cooperació i que va dedicar milers d'euros a promoure la migració de gènere.
1: Advertència.
4: És un avís o consell que es dona a algú perquè faci o no faci alguna cosa, sovint amb una amenaça d'imposar una pena o sanció si es desobeeix. El diari Haaretz assegura que Benjamin Netanyahu havia estat avisat de l'atac de Hamas del 7 d'octubre del 23 un mes abans i que no va traslladar els serveis d'intel·ligència. Hi va morir 1.200 israelians i a la campanya militar dels hebreus posterior més de 70.000 palestins.
1: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. Sí.
10: Són els patrullers iranians que asseguren haver destruït els Estats Units. Les dues forces han intercanviat nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
1: 12%.
10: És el percentatge de seguiment que va tenir la vaga de docents ahir, primer dia de curs, segons el Departament d'Educació. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC calcula que van fer vaga un 30% dels professionals.
1: 80.
10: És l'edat en què ha mort l'exconseller d'Agricultura, Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una taula rectangular presidida pel rei Felip VI, vestit de militar. A banda i banda, set persones més, entre elles la ministra de Defensa.
9: És la reunió que dilluns va tenir el rei amb la cúpula de l'exèrcit i la ministra Robles a la Zarzuela per abordar la crisi a Ceuta. És una imatge que veiem als diaris i que ha distribuït la mateixa casa del rei. La cita no apareixia dilluns a l'agenda pública.
1: A la segona hi veig en aquest cas un monoplaça, o és un cotxe de Fórmula 1 de l'escuderia Red Bull circulant per uns rails de metro. De fet, les rodes que porta no són les habituals, sinó que són rodes per circular per les vies.
9: Sí, és el monoplaça de l'austríac Patrick Fieschacher, pilotant ahir el seu monoplaça pel metro de Madrid. Forma part dels actes de promoció de l'estrena de la Fórmula 1 al circuit de Mattring. Va ser el primer cop que un cotxe d'aquestes característiques circulava per les vies del transport públic. La imatge és impactant, la trobem a les pàgines centrals de l'Ara.
1: I a la tercera imatge hi veig el marc d'una porta de color blanc, amb dos porticons oberts de color blau. Està situat enmig d'un camp del terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Ricard Buigas, què fa aquí?
15: Doncs mireu, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent els veïns des de fa uns dies. Ara mateix tot és un misteri. Aquesta porta de la foto està ubicada en un camí de l'espai natural de les Madrigueres, però n'hi ha d'altres ubicades en altres punts del municipi, al nucli antic i també en camps com aquest. Dada important, els porticons porten el segell de l'Ajuntament del Vendrell. Ara el consistori no ha obert boca de moment. Al principi van pensar que es podria tractar d'una instal·lació artística, però veient que és una idea impulsada pel consistori, tot apunta que es podria tractar d'una campanya municipal.
17: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui a la cara ve del temps volem aprofitar per recordar els consells de com hem d'actuar en cas d'inundacions. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar el soterrani ni el garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa, avui no hauríem de creuar rieres ni passos inundables, ni a peu ni en cotxe. I si estem en cotxe, hem de tenir en compte que si l'aigua supera la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. De fet, en cas que ens arrossegués l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la finestreta. De fet, les portes ens costaria molt obrir-les i per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sí, com sigui, el més important en un dia com avui és seguir els avisos i els llocs on hi ha avís vermell no fer desplaçament i els llocs on hi ha avís taronja minimitzar-los en la mesura del possible.
21: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: i dimarts l'Enigmàrius feia la lletra hebrea que navega i la resposta era iot. La iot, escrita amb D final, és la desena lletra dels alfabets hebreu i arameu. I un iot, amb T final, és una embarcació d'esbarjo. Avui dimecres, un Enigmàrius una mica pornogràfic. Mineral ferri que treu en les figures del déu Príap. De nou lletres. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap. Nou lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia diu que el llançament s'ha fet des de l'espai, en concret des d'una alçada de 30.607 metres. Per fer-nos una idea, és una altura 3 vegades superior a la que agafa normalment un avió comercial. També diu la notícia que el mòbil triat va ser un iPhone 17 Pro i que el van llançar sense paracaigudes. Això sí, el mòbil duia una funda protectora, que va ser el primer que va impactar contra el terra. Durant la caiguda, el mòbil va haver de suportar temperatures sota zero i diversos canvis de pressió. El més curiós, diu la notícia, és que un cop va caure el mòbil de l'espai, els organitzadors d'aquest experiment no localitzaven on havia caigut i van haver de passar-se fins a 5 hores buscant-lo. Finalment el van trobar i van descobrir que el mòbil no s'havia trencat.
1: Però això és real o fals?
22: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
23: La producció cinematogràfica catalana viu un moment de gran dinamisme. Segons l'últim informe de l'Observatori de la Producció Audiovisual, el sector ha assolit una nova xifra rècord i consolida el creixement del teixit de productores catalanes. En aquest context d'expansió del sector audiovisual, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació especialitzada i orientada a les necessitats reals del mercat professional.
22: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
8: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca és una notícia real. L'experiment l'han fet al Centre Espacial de Suècia. És una iniciativa d'una empresa de fundes protectores que les fa basant-se en sistemes similars als airbags de cotxe o als sistemes d'amortiguació d'aire de les bambes. La caiguda d'aquest iPhone, a més, ha obtingut el rècord Guinness.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui el bon dia li dedicaré a la gent que fa vacances al setembre. Em veu moltíssima enveja. Podeu viatjar, però més barat, visitar llocs amb la meitat de turistes, anar sense tanta pressa, no fer cues als museus o nadar a la mar veient peixets i no caps i coses de la gent. A més, en aquest mes, el clima se suposa que millora i ja no patiu la calor asfixiant dels mesos forts de l'estiu. Tots són privilegis, eh? Si comenceu vacances ara, no crec que estigueu escoltant aquest àudio tan pronte. Així que ànim a tots els matinadors i matinadores catalans.

0: Són 8:15. És dimecres 9 de setembre. Ens despertem amb 23 graus a Terrassa, 20 a Anglès i 25 a l'Aldea. El dia en què estem molt pendents del temps i entrevistarem també a partir de les 9 el catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, Narcís Prat. I què hem de saber el dia d'avui, Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que les pluges més fortes cauen ara sobre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental de matinada, on ha caigut més aigua, ha estat el Garraf, amb uns 20 litres. També hem tingut nuclis de tempesta al Pirineu.
1: Des de les 7 del matí fins a 5 de la tarda, tota aquesta zona i el Penedès es recomana restringir la mobilitat. S'han suspès les classes a escoles, instituts i universitats i només es manté l'activitat sanitària urgent.
2: A partir de les 9, sessió de control al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: A Brussel·les, la Comissió Europea presenta avui la seva proposta per limitar els pisos turístics o la compra de segona residències.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que un de cada quatre carregadors públics de vehicles elèctrics a Catalunya no funcionen. I n'hi ha 15.500 punts de recàrrega que hi ha instal·lats i 3.500 estan fora de servei.
1: I aquest estiu no només hem tingut rècord de calor, també l'aigua del mar està més calenta que mai, 2,3 graus per sobre el que seria habitual. La temperatura mitjana ha estat 26,1 graus, però a Barcelona o l'Ebre alguns dies d'agost es van superar els 30.
3: Els esports, el Barça debuta a la Champions contra el Feyenoord a 6:45, el Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea, a les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. I la Federació Espanyola de Futbol diu que la iniciativa d'oferir a les jugadores l'accés a la congelació d'òvuls i fecundacions in vitro és un pla pioner a nivell mundial.
0: Avui estarem pendents de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya del que passi al País de les Tempestes. Per tant, dia també de ràdio. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb especial atenció al que pugui passar, per exemple, a la zona del Garraf. Ara mateix la tempesta estaria sobre el mar, però començaria a desplaçar-se.
4: Sí. De fet, hi ha un nucli sobre el mar, però també hi ha altres nuclis que es van reactivant, per exemple, a Baix Llobregat i que arriben ja al Barcelonès. El nucli més potent el tenim sobre el Vallès Occidental i es desplaça cap al Vallès Oriental. Hi ha hagut alguns registres ja de 40 litres per metre quadrat, puntualment 60-70, són estacions no oficials, però que testimonien el que està passant en aquests moments. Compte avui al nord del Camp de Tarragona, la Catalunya Central, perquè també s'estan desenvolupant tempestes, al Pirineu i a les comarques de Girona, on no faci vent. Hem de tenir en compte també que el gruix del front encara no ha arribat. Per tant, quan el moment que arribi a mig matí, segurament tornarà a reactivar moltes d'aquestes tempestes i tornarà a descarregar amb força.
0: Qualitat també a aquesta hora amb limitacions de velocitat, per exemple, a l'R2 Sud, a causa de les pluges. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, sí, a causa dels aiguats, els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud, i hi ha menys trens també, només 2 per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Caldes. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4, perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura.
0: I a les carreteres, les habituals retencions a les rondes i també a l'entrada de Barcelona, Maria?
5: Sí, pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. També hi ha cua a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C16 a Terrassa, en direcció a Barcelona, per un accident. I davant la previsió d'aquestes pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència, evitar al màxim els desplaçaments a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.
0: Ho rematem amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
6: Centrades, Ricard, sobretot en l'informe PISA i en paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix, qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Això en un dia de fotos de canalla tornant a l'escola i professors manifestant-se. També en portada avui, Ricard, Brussel·les sobre a limitar pisos turístics i segones residències. I Penélope Cruz i Javier Bardem els veiem a la portada de La Vanguardia, exhibint glamour espanyol, diuen a la mostra de Venècia.
0: Avui a l'Àgora comentarem tot plegat. Al matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomarés. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, unanimitat dels editorials, també dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
7: Per exemple, el periòdico que reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu. L'Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional i demana que l'educació deixi de ser una arma política, mentre que La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol. El Mundo destaca que és un fracàs educatiu i polític i demana al govern espanyol que corregeixi una política educativa que, diu, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes. Mentrestant, el periodista Miquel Noguer escriu al País que Ustec ahir va fer molt de soroll i poca vaga. De fet, titlla la convocatòria de l'aturada de fracàs i diu que potser és hora de canviar el lideratge d'aquest sindicat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
11: Home, d'enhorabona!
12: Moltes gràcies.
11: Avi Bassas! L'avi Antoni!
12: Bueno, no cal insistir...
10: I les iaies...
13: La iaia costurera.
14: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
10: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
11: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
15: Serà un lío.
11: Como? Pues F-R-A-N. Pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
16: Sex.
15: Francesc.
16: Sex.
17: Como?
11: Francesc.
18: Fàbregas, que no me sale.
19: O cada uno me llama como quiere.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
20: Adiós.
21: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. T'ho perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
22: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un altre robatori a un museu francès.
23: Ara al Museu Renoir, dos lladres van aprofitar el canvi de torn dels guàrdies per irrompre en aquest museu dedicat al mestre impressionista i es van endur quatre obres d'art, dues de les quals les van deixar enrere quan fugien. L'alcalde de Caen-sur-Mer, a tocar de Nice, on hi ha el museu, va xifrar les obres en 10 milions de dòlars. Ho llegim a diversos digitals.
0: Ha dit prou.
1: Tarragona, que tanca el servei de lloguer de patinets elèctrics. L'Ajuntament admet que no ha funcionat. Argumenta que la decisió es basa en criteris tècnics i que ara, que havien de decidir si renovar o no el contracte, opten per no fer-ho. Llegim al diari Més que hi ha hagut incompliments que afecten la seguretat viària, la convivència i l'espai públic.
0: I què es farà esperar?
23: L'estrena de l'orgue de Caral Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari i no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten per no tornar a posar data al concert inaugural fins que estigui operatiu per no haver de tornar-lo a ajornar. Ho recull el Regió 7.
0: I fins on hem arribat?
1: Fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre. Ho llegim al diari Oponés, que afegeix que els experts en clima adverteixen que la gamificació dels efectes del canvi climàtic suposa una deshumanització del que suposa i allunya també la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, aquestes apostes han crescut un 500% en un any.
0: Recte final per saber quin és el millor esmorzar de Forquilla.
23: Dos restaurants barcelonins es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreueng i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona de la Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els de Lleida, Girona i Tarragona a la final del 27 de setembre. L'Andreueng ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
0: I si sou més de pizza...
1: Doncs heu de saber que els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana, més de la meitat, però de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5%, amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdico a partir de dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
24: Segueix el terratrèmol a Israel després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de la massacre del 7 d'octubre. Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors. El Haaretz també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït. El diari diu que el primer ministre estava despert, com va passar la matança, tot i que ell prefereixi que la gent parli només dels fracassos que passaven mentre ell dormia. A banda d'això, dues novetats sobre intel·ligència artificial. Al New York Times llegim que OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre l'anomenat problema del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, el Financial Times es fa ressò que Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse. Estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook. Es podrà connectar, per exemple, al correu electrònic i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
13: I atenció, perquè la premsa econòmica apunta que podria haver-hi una pujada del preu de l'electricitat i l'Economista explica que la Unió Europea busca millorar la resistència energètica davant l'augment d'amenaces físiques i cibernètiques. La reforma requerirà unes inversions que els operadors europeus traslladaran a les factures dels consumidors. Encara sobre subministraments, Cinco Días escriu que la indústria petroliera espera un hivern negre a Europa pels elevats preus dels combustibles. Els alts directius del sector refinador alerten que l'elevada demanda suma a la destrucció de l'oferta i mantindrà la tensió de preus en el dièsel i els carburants de l'aviació. I l'ON Economia es fixa en el buscador de pisos assequibles que ha llançat el govern espanyol, que es diu Casa 47, destaca que no tothom hi té accés, que depèn de la renda i que cal apuntar-s'hi per optar-hi. De moment no s'hi troben pisos a Barcelona ni a la seva àrea metropolitana. La major part dels 93 que hi ha a Catalunya es concentren a les comarques de Tarragona i a Osona.
0: Són les 7:41. I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
3: Aquest debut del Barça a la Champions, enmig d'una eufòria descontrolada, els culers ja pensen allò d'aquest any sí.

0: Esport remarca les declaracions de Lamine. La Champions és la meva motivació més gran. Ningú com ell, referint-se al Barça, apunta al diari, que explica que els blaugranes obtenen un rècord de nominacions a la pilota d'or, 16. Pel Mundo Deportivo comença el gran somni, la gran hora d'aquest Barça en ratxa, mentre el Madrid acaben demanant l'hora davant l'Inter. Triomf i xiulets per l'equip al Bernabéu, Madrid que deixa molts dubtes. Un Inter que regala el partit, explica La Vanguardia. Pel periòdico, aquesta Champions és la tercera temptativa de Flick. Ha de ser la bona. Xavi Hernández, del diari Ara, es fixa en Rodri, que comentava a la banqueta que els jugadors del València eren molt dolents, mentre que a València aplaudeixen la seva sinceritat, a Madrid el fustiguen pel que consideren un menyspreu. Diu Xavi Hernández que seguiran buscant Rodri per fer-li pagar el que realment importa, que triés jugar al Barça i rebutgés el Madrid. El País diu que aquest Madrid és un supervivent, aguanta la victòria contra l'Inter i escapa de si mateix. El Marca incideix que és només Courtois qui convalida el pla del Madrid en un Bernabéu que marxa realment preocupat. I Ràdio Marca apunta que Messi, amb un grup inversor argentí, té un preacord per ser el nou propietari de l'Aldenc de la segona divisió.
1: Anda a passar, Bobo. Anda a passar.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'exalcalde d'un poble d'Almeria, retratat com Satanàs en un santuari.
5: Sí, el protagonista és Francisco Torrecillas, exalcalde del Vox, a Almeria. Mentre passejava pel seu poble, va descobrir un fresc al santuari de El Saliente, on s'hi veia Satanàs amb la seva cara, mentre era trepitjada per l'arcàngel Sant Gabriel. L'exalcalde ha confessat que la situació no és agradable, però que quan has estat a la vida pública, de vegades passen aquestes coses. Ho hem vist a 20 minuts.
2: La Barcelona Atenció, d'Aina Clotet, diu: l'olor de pipí de la ciutat em posa molt trista.
6: En una entrevista a BTV, l'actriu ha explicat que és el que més i el que menys li agrada de la ciutat. De les que menys és la quantitat de turistes que hi ha a barris on va viure ella, com el Born, i sobretot l'olor de pipí de Barcelona. Ha dit que és horrorós, que la posa tan trista i no pot entendre com la gent pot fer això.
2: I Sandra Bullock explica una cosa que feia anys que callava. Hi ha naus alienígenes volant pel cel. Les he vist.
5: Sí, ho ha explicat en un podcast que es diu Not Gonna Lie i que recull el Huffington Post. L'actriu diu que els fets van passar mentre rodava a Sant Martín, al Carib. Una nit va sortir a fer unes birres amb uns companys de rodatge i mentre estaven estirats a la sorra mirant al cel van veure aparèixer cinc llums que després es veu que es van ajuntar, van sortir disparades a tota metge, bueno, totes coses. Bullock també pensa que són aquí els alienígenes mirant-nos i rient de nosaltres, però que són invisibles.
6: Es veu que sí.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
6: El presentador de televisió Jesús Vázquez en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, 51. L'actor Hugh Grant en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa. Avui bufarà 68 espelmes.
2: Home, doncs des d'aquí una abraçada molt gran al Ramon Besa. I el santoral?
6: Doncs avui és Sant Gorgoni.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 9 de setembre de 1996. Atenció, perquè el president d'Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, vol fer un referèndum una mica singular a la seva comunitat. Pujol i Aznar, Convergència i PP, han arribat a un acord per cedir el 30% de l'IRPF a Catalunya. I el que vol Ibarra és que el nou acord de finançament no s'aprovi si els extremenys no hi voten a favor en referèndum. Ara fa 30 anys, La Vanguardia denunciava el malson dels conductors a Barcelona amb aquest titular: la plaga de los limpia. Els limpia, una figura ja desapareguda, eren nois que quan t'aturaves al semàfor et netejaven el vidre de davant del cotxe tant si volies com si no. Les escenes de nervis eren freqüents i si no pagaves marxaves amb el vidre ben enllafernat. Acabo amb la gran gira musical de l'estiu de 1996, El gusto es nuestro, amb Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel i Miguel Ríos. En tres nits seguides els van veure 50.000 persones a la plaça de toros Monumental.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: 45.712.
4: Em toca, em toca.
11: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
7: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
12: Citroën.
7: Condicions a citroen.es.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 14 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern ha suspès classes al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, al Penedès i al Baix Penedès. Demanen restringir la mobilitat per la previsió d'aiguats.
15: Ja ha descarregat amb força el Garraf. De fet, Protecció Civil alerta que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares a la sessió de control del Congrés.
17: Serà a les 9, poques hores abans que el govern espanyol faci públic els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Casa del Rei ha fet públic que el rei va reunir-se dilluns amb la ministra de Defensa i amb alguns militars per analitzar la situació.
2: I el Suprem suspèn cautelarment la llei de nets a petició de Vox.
15: És el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
2: També Salvador Illa demana comparèixer al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
17: Serà el 23 de setembre, arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors al primer dia de curs.
2: També es diuen que us expliquem que la Unió Europea fa el primer pas per limitar els lloguers turístics i segones residències a zones tensionades.
15: Presenta la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. Brussel·les, però, també posa límits a les administracions perquè no puguin fer i desfer sense control.
2: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
17: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas de Jordi Cartes. A la ficció s'estrenarà la sèrie Gènes i sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià hi haurà una altra temporada de Cites Barcelona.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
19: Bon dia.
2: Anem a Lleida, també. Estela Bussons, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: I a Tarragona saludem Manel Sastre, bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Avui, la crònica de les comarques de Barcelona passa per Manresa i també Sabadell, Marc.
18: Sí, a les darreres hores s'han fet dues detencions més relacionades amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Doncs bé, ahir els agents van detenir també Manresa, dos menors més a 16 anys, tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola. I a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major. Un vídeo mostra com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo. Denuncien que va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria.
2: I parlant de seguretat, a les comarques de Girona, el municipi de Roses instal·larà prop de 40 càmeres de videovigilància més, que són el doble de les actuals. Fèlix.
22: Sí, fins ara hi havia 15 càmeres i en posaran 38 més. L'Ajuntament diu que així poden detectar incidències davant de l'augment de població a l'estiu, que cada cop és més llarg. Roses té uns 20.000 habitants al cens, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones. Això al nord de la Costa Brava. Si ens anem al sud, a Tossa de Mar, per fi ha arribat una inversió que fa temps que esperaven. El govern espanyol destinarà mig milió d'euros a restaurar la muralla. Aquest estiu, recordem-ho, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a fer uns treballs d'urgència i també tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar.
2: I a Lleida ha mort Josep Grau, una de les figures polítiques més rellevants dels últims anys en aquestes comarques, Estela.
20: Sí, referent de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser 12 anys alcalde de Mollerussa, també president de la Diputació de Lleida i conseller d'Agricultura de l'últim govern de Jordi Pujol. Va passar també pel Congrés i el Parlament. El 2010 va deixar la política per dedicar-se al sector privat i ahir al vespre va morir amb 80 anys. D'altra banda, les comarques de Lleida quedaran al marge del gruix del temporal que afectarà la resta del país, però sí que hauríem de notar que avui el termòmetre queda molt més frenat després d'uns quants dies encara fregant els 40 graus. Per tant, una refrescada molt esperada.
2: I acabem també a les Terres de l'Ebre perquè Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar també el potencial productiu. Manel.
23: Sí, és un efecte directe de l'emergència climàtica i l'envelliment dels arbres
3: que estan afectant les produccions, per això demanen replantar amb noves varietats. La meitat de plantacions de cítrics de Catalunya són a les Terres de l'Ebre. Avui també és notícia que l'Ajuntament de Tarragona ha rescindit el contracte amb l'operadora del servei de patinets elèctrics compartits pels incompliments reiterats del contracte. I de la nova temporada d'Arts Escèniques de Tarragona destaquem la preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, el 26 de setembre, que estrenarà la programació.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia. Gràcies.
17: Adéu, bon dia.
12: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, si heu de sortir de casa, sapigueu doncs, quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix els aiguats més forts s'han desplaçat sobre el mar, però no hem de baixar la guàrdia, Eloi.
22: Exacte, perquè les condicions encara és d'un aire molt inestable, les condicions són favorables que formin noves tempestes una altra vegada en qualsevol moment i a qualsevol punt del litoral, prelitoral de la Catalunya central, aquelles convergències de vent, aquells xocs de vent que són l'espurna de l'inici de moviments verticals que encenen les tempestes, els continuem veient durant tot el matí en aquestes zones que comentàvem, per tant, se'n poden generar de noves, i el front pròpiament que ens ha de creuar durant aquest matí encara no ens ha arribat. Així que compte, les pròximes hores, en aquests sectors que dèiem, també el Pirineu Oriental, comarques de Girona, hi haurà ventades també, que bufen a la Costa Brava, a l'extrem sud del país. Aquí, per exemple, al sud de Catalunya, encara es podria arribar als 30 graus, potser 30 graus a les comarques de Ponent, però hi haurà llocs del nord-est de Catalunya que avui no passaran dels 20 graus, baixada brusca als termòmetres. I aquest vespre ja s'acaba tota la precipitació.
2: S'esperen, per tant, com dèiem, pluges torrencials, sobretot precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès, i és aquí on s'estan concentrant les recomanacions, com ens deia aquest mateix matí, des de les 6 del matí, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Barramon.
19: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
2: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, complicacions també doncs, als trens i també a l'aeroport per aquestes pluges. Maria Fernández Noguera.
21: Doncs sí, les pluges estan afectant ja l'aeroport de Barcelona. Els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar, segons ens indica AENA, i els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que espaien l'operativa. Pel que fa al transport públic, els trens van més a poc a l'R2 Sud i amb menys trens també, només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4, perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura. I pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. I també cues a aquesta hora a la B23, al Nus del Papiol, en direcció a Barcelona.
23: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
24: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlotte, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet, afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
26: Que treguin el parquet que està bufat i que no requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
25: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
24: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Qualsevol queixa o denúncia al 636 36 06 09. I com cada dia a aquesta hora, 4 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, repassem el preu de les coses. Avui, segon dia de curs, analitzem els preus dels menjadors escolars. Lara Garcia.
0: El menjador és un dels serveis escolars que costen més diners a les famílies. Es pot enfilar fins als 100 euros al mes. Els pares de l'escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat, lamenten en declaracions d'aquest programa que cada any sigui més car. Sentim la Lorena.
1: El preu dia de menjar

0: tarifes també inclouen fruita per berenar.
1: Són 190 euros mensuals al menjador, que més o menys doncs serien uns 10 euros al dia.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, també ens fixem on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costa climatitzar les aules? Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia. Ha començat l'escola amb temperatures molt elevades i l'Ajuntament de Terrassa posarà ventiladors en diversos centres públics. La licitació s'acaba d'obrir i tindrà un cost aproximat de 75.000 euros per adquirir i instal·lar 234 ventiladors. Els que són de sostre i de mida gran costen 372 euros per unitat i els de mida mitjana 352. I els ventiladors de paret, 281 euros.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
2: I què destaquem a la xarxa que s'ha fet viral avui? Elisenda Pineda, bon dia.
6: Bon dia, doncs hem d'anar fins a Austràlia. Els protagonistes d'avui són una parella d'uns 65 anys que seran avis ben aviat. La seva filla els ha demanat que la felicitin en un vídeo que es projectarà a la Baby Shower. La Baby Shower és una festa prenaixement del plançó. Davant l'absurditat de la proposta, els futurs avis fan el que poden, tu. Intenten gravar un vídeo com Déu mana, però passa això, atenció.
7: Hi, Ona. Hope you're having a wonderful time. Won't be long now till you're old. You're old. Baby. Oh, sorry, love. We're not used to making videos. I know everything will be fine.
6: Són 2 minuts i mig de jijis jajàs, Ricard? Sempre l'equip d'aquests avis desitjant que el seu sol pèlvic estigui dur com la fòrmica de la cuina i no hagin patit fuites.
2: Gràcies, Elisenda.
6: Adéu.

0: vela blanca. La llum del nostre amor és una flor que es tanca.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 8 del matí. El Penedès i el Garraf reben les primeres pluges d'un episodi que s'ha d'intensificar de cara al migdia i que ha comportat la suspensió preventiva de tota l'activitat educativa i sanitària no urgent d'aquestes comarques i del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. L'últim és alert, enviat per Protecció Civil, alerta de forts vents, pedra i possibles escaflits. Veiem com afecta tot plegat a la mobilitat. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, comencem amb el transport públic. A causa de les condicions meteorològiques, els trens de les línies R2 Sud, R13, R14, 15, 16, 17 i RT2 circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas. I a les línies de Rodalies R4 i R8, per una incidència en la infraestructura, se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell. Això fa que els trens puguin quedar aturats més temps de l'habitual quan s'arriba al tram afectat. Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a l'AP7 al Papiol en sentit Girona per un accident que talla un carril, i a l'A2 s'ha incendiat un vehicle a Bell-lloc d'Urgell i queda un carril tallat, fet que provoca cua. Als accessos a Barcelona, el trànsit és lent a les dues rondes, a la C58, la C32 i la B23.
2: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels nacionalitats espanyols descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nascuts a l'estranger que s'han acollit a la coneguda com a llei de nets. El Tribunal ha avalat la petició de Vox. El govern espanyol demana una rectificació. Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure al Congrés. Serà a partir de les 9, d'aquí a una hora, a la sessió de control, i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.

0: Avui els òrgans del Parlament poden acabar de definir la compareixença del president Salvador Illa per informar del cas Pisa. La petició és per fer-la el dia 23. Davant els mals resultats de l'informe que es van saber ahir, els experts mantenen que la millora passa per recuperar el temps dedicat a la lectura. Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta, de fet, als $100. I Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. El sindicat agrari calcula que l'última dècada s'han perdut fins a 2.000 hectàrees dedicades als cítrics, afectades bàsicament per l'emergència climàtica que altera el creixement del fruit i acaba caient de l'arbre.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça debuta avui a la Champions de futbol contra el Feyenoord a 6:45 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Els blaugranes, Cobercí, Lamine Yamal i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi. També a la Champions, el Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena europea de futbol. També debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 8:45 del vespre contra l'Horus danès, i a Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Ilerna, Lleida, Joventut i l'Andorra Manresa.
0: I com us dèiem, avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. Ruixats i tempestes localment intenses en més comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens molt contundent de la temperatura.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, avui és dimecres 9 de setembre i comencem el dia amb una situació meteorològica excepcional a la nostra ciutat. A les 9 del matí es reuneix el CECOPAL per valorar la situació. El Comitè Municipal d'Emergències, presidit per l'alcalde Manu Reyes, analitzarà l'evolució de l'episodi de pluges i valorarà possibles noves mesures. Castelldefels manté mesures extraordinàries davant aquesta alerta per pluges intenses. La Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant el risc molt alt de pluges intenses al Baix Llobregat i altres comarques catalanes. A Castelldefels, tots els equipaments municipals romandran tancats com a mínim fins a les 5 de la tarda. També se suspenen les activitats organitzades per l'Ajuntament, el Mercat Ambulant i les activitats esportives i recreatives municipals. Les platges estan tancades i s'hi ha hissat la bandera vermella. Queden prohibits el bany i l'accés a l'aigua. També s'ha prohibit l'accés als parcs, jardins i espais naturals del municipi. Es demana limitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball. L'Ajuntament i els cossos de seguretat locals fan una crida a evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. També s'ha suspès l'activitat educativa i universitària, les activitats esportives, especialment a l'aire lliure, i l'activitat sanitària no urgent ni essencial. Es manté l'atenció sanitària urgent. Els hospitals CAP i COAP mantenen l'atenció urgent. També continuen les activitats sanitàries essencials, com les intervencions inajornables, la quimioteràpia, la radioteràpia i la diàlisi. La previsió indica que l'episodi serà especialment intens entre les 8 del matí i les 2 de la tarda, amb possibilitat de superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Protecció Civil recomana evitar zones inundables, rieres i torrents, no baixar garatges o soterranis i extremar les precaucions en els desplaçaments. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Ràdio Castelldefels farà un seguiment especial durant tota la jornada. Podeu seguir l'actualitat de l'episodi al matinal Castelldefels Desperta de 8 a 10 del matí i durant el magazín Així som, de 10 a 1 del migdia. També tindrem informació actualitzada a l'informatiu a la 1 del migdia. Estarem en contacte amb Protecció Civil, la policia local i les àrees municipals activades per l'emergència per traslladar-vos les novetats i els possibles canvis en les mesures. Fins aquí el butlletí especial d'avui de les 8. Més informació al 98FM, a radiocastelldefels.org i als canals oficials de l'Ajuntament durant tota la jornada.
3: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta aquí a Ràdio Castelldefels en aquest dimecres 9 de setembre. Com cada dia, el control tècnic ens acompanya Gerard Carreras i davant del micròfon us parla la Zeneida Martín. I avui doncs, comencem el programa d'una manera molt diferent a l'habitual. Perquè si normalment en aquesta hora us expliquem que tenim preparat per al programa, avui hi ha una qüestió doncs, que passa per davant de tota la resta. I estem parlant, com no, de la pluja. I sobretot doncs, de l'episodi de pluges intenses que afecta avui a Castelldefels i bona part del territori. I és que no només estem parlant d'un dia gris ni d'una jornada de pluja més d'aquestes que ens poden obligar a agafar el paraigües abans de sortir de casa, sinó que avui tenim una situació meteorològica doncs, de risc amb previsió de precipitacions molt intenses i en un període de temps molt curt. Això el que ha fet és que s'activin les mesures extraordinàries de prevenció. De fet, avui la ciutat té una imatge molt diferent de la que tindria en una jornada habitual d'un 9 de setembre. Els equipaments municipals ara mateix es troben tancats. Les activitats municipals han quedat suspeses i també s'ha suspès l'activitat educativa. Per tant, si aquest matí us heu aixecat pensant que seria un dimecres qualsevol, doncs probablement ja ho haureu comprovat que no. Si més no, també justament ahir es va activar aquesta alerta a tots els mòbils on tota la comarca del Baix Llobregat doncs, va rebre aquesta alarma que va sonar intensament per tots els mòbils de tota la població. I també us recordem que també és un d'aquests dies que abans de sortir de casa convé mirar molt bé què és el que està passant. I això és perquè la situació pot canviar ràpidament, perquè el que preocupa especialment no és només que plogui, sinó que puguem tenir xàfecs molt intensos amb molta quantitat d'aigua acumulada en molt poca estona. I això doncs, el que pot provocar són problemes de mobilitat, acumulacions d'aigua, inundacions puntuals, incidències que poden aparèixer pràcticament de manera sobtada. Així, doncs, avui el missatge que donem des de Castelldefels Desperta és molt clar, és prudència, prevenció i evitar desplaçaments innecessaris. I nosaltres des de Ràdio Castelldefels volem dedicar molt bona part d'aquest inici del programa doncs, a explicar-vos exactament doncs, quina és la situació, quines mesures s'han adoptat a Castelldefels i quines són les recomanacions que hem de tenir presents durant aquestes pròximes hores. Perquè avui és important doncs, saber què podem fer i què és el que hem d'evitar. També us explicarem doncs, com afecta aquesta situació als diferents serveis i equipaments de la ciutat, què és el que passa amb les activitats previstes per avui i, evidentment, doncs, quina és la situació de les platges, els parcs i els espais naturals. Això sí, una cosa molt important, que un moment deixi de ploure amb intensitat, us recordem de que no significa necessàriament doncs, que aquest episodi ja s'ha acabat. La previsió és que aquesta situació pugui anar evolucionant durant el matí i és per això doncs, que haurem d'estar pendents de les actualitzacions oficials. Així que avui us demanem que, si podeu, us quedeu amb nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels perquè durant aquest matí doncs, anirem actualitzant amb la nostra companya Estefania González doncs, tota la informació i també intentarem donar resposta doncs, a aquestes preguntes que molts de vosaltres doncs, potser us esteu fent ara mateix, que és que si puc sortir de casa, si puc anar a treballar, què passa amb les escoles i quins són els equipaments que estan oberts. I també doncs, aquestes preguntes de què faig si em trobo en una zona inundada que intentarem resoldre al llarg del matí. I sobretot, doncs, què hem de fer davant d'un episodi de pluja intensa com el d'avui. Tot això ho anirem explicant ara perquè avui més que mai la informació és també una eina de prevenció. Així que deixem per uns moments la resta d'actualitat i posem tota l'atenció en aquesta jornada meteorològica excepcional de dimecres 9 de setembre. Així doncs, estem molt pendents del cel, de la seva evolució, de les pluges i amb això doncs, comencem Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

Com estem explicant avui, Castelldefels viu una jornada marcada doncs, per aquesta alerta meteorològica de pluges intenses. El Baix Llobregat és una de les 5 comarques catalanes doncs, que es troba en aquesta situació de perill molt alt davant doncs, d'aquest episodi amb un nivell de perill 5 sobre 6. La previsió meteorològica doncs, ha fet activar en fase d'alerta l'INUNCAT, que és el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya. Davant de la possibilitat doncs, que es produeixin aquestes precipitacions molt intenses en un període de temps molt curt, que és el que en un primer moment es preveu que pugui passar. I aquesta és la clau d'aquesta situació. No parlem només d'un dia de pluja, el risc doncs, està relacionat amb la possibilitat de que es puguin acumular més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i la AEMET, el moment de més intensitat es preveu doncs, especialment entre les 8 del matí i les 2 del migdia d'avui dimecres. I en aquesta franja hi ha una probabilitat mitjana d'entre el 30 i el 70% de que es superin aquests llindars de precipitació. Però l'episodi doncs, ja pot afectar a la ciutat. Des d'aquesta matinada s'han escoltat doncs, ruixats, llamps i trons i es pot allargar durant bona part de la jornada d'avui.

Així doncs, més xàfecs els, doncs poden anar acompanyats també per calamar-se i fortes ratxes de vent. I davant d'aquesta situació, les administracions doncs, han adoptat mesures extraordinàries per reduir al màxim els desplaçaments i l'exposició de la població per possibles riscos. I justament doncs, ara el que farem serà connectar amb el Servei Català del Trànsit.

0: Doncs amb aquest episodi de pluges intenses, doncs és el moment de que mirem doncs com tenim aquestes carreteres i per això connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i sobretot també els principals accessos cap a la ciutat de Barcelona. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Bon dia. Doncs la veritat és que parlem de força calma en aquesta xarxa viària, sense cap gran incidència, afortunadament, i a més amb menys volum de trànsit del que seria habitual a aquesta hora del matí. Vies properes a Castelldefels, de moment, molt i molt tranquil·les, tant l'autovia, la C31, com l'autopista del Garraf, la C32. Totes dues vies no presenten problemes ni en sentit sud ni en direcció Barcelona. Ja com a molt, arribant a Barcelona, hi ha aturades al darrer tram de la C32, però ja quan enllaça amb la Ronda de Dalt, a la zona d'Esplugues de Llobregat. És un tram complicat, una mica habitual a aquesta hora del matí. Altres vies que entren per l'extrem sud, la B23, sense problemes, i l'autovia A2, com a molt, lenta amb aturades puntuals entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat. Per tant, com et deia, afortunadament, de moment, cap gran incidència en aquesta xarxa viària i, de fet, parlem de relativa calma. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Doncs moltes gràcies per actualitzar-nos, Roger, l'estat de les carreteres i esperem que continuï justament així amb aquesta calma. Gràcies i bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Doncs ara anem a conèixer de primera mà, doncs, a veure com és el temps que ens espera o què és el que ens pot indicar el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des de Climeteucat i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és tot de moment.

I també ens arriben doncs, actualitzacions que us anirem explicant sobre doncs, que hi ha avisos de temps que siguin violents en aquestes properes dues hores, amb la possibilitat doncs, que hi hagi pedra d'uns 2 centímetres i també doncs, fortes ventades i possibilitat de tornados des del Garraf al Baix Llobregat. Aquesta afectació del nucli de Castelldefels doncs, té una prevista d'uns 10-20 minuts de forts ruixats. Així doncs, hem d'anar bastant amb prudència. Perquè, tal com us estàvem explicant davant d'aquesta situació, doncs, les administracions han adoptat aquestes mesures extraordinàries per reduir al màxim els desplaçaments i, per sort, tal com hem comprovat amb les carreteres, amb el Servei Català de Trànsit, moltes persones han evitat aquests desplaçaments i les carreteres es troben bastant tranquil·les, almenys per ara. I en aquest sentit, doncs, l'exposició de la població a possibles els riscos doncs, es redueix. També, com us hem comentat, al butlletí doncs, s'ha suspès l'activitat educativa tant universitària com escolar, també esportiva i especialment doncs, totes aquestes activitats que es fan a l'aire lliure. També el que hem tingut en compte és que s'ha demanat limitar la mobilitat i aquells desplaçaments doncs, que siguin imprescindibles i que s'ha recomanat doncs, a les empreses que facin ús del teletreball sempre que sigui possible entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. I aquestes mesures doncs, tenen una afectació directa a Castelldefels, ja que l'Ajuntament ha decretat el tancament de tots els equipaments municipals des de les 12 de la nit, com a mínim, fins a les 5 de la tarda, en previsió de com evoluciona el dia d'avui. I això doncs, inclou també instal·lacions esportives municipals. De la mateixa manera, queden suspeses les activitats organitzades per l'Ajuntament, tant per les que estaven previstes en espais interiors com les que s'havien previst fer a l'aire lliure. I aquesta mesura doncs, es anirà revisant en funció doncs, de l'evolució d'aquestes pluges. Per tant, a mesura que avanci la jornada, les indicacions doncs, poden anar canviant en funció d'aquesta evolució d'aquest episodi i nosaltres us anirem informant i actualitzant doncs, tota aquesta informació que ens arriba doncs, per part de Protecció Civil, Policia Local i altres mitjans de comunicació doncs, que ens estan enviant doncs, l'última hora. També us recordem doncs, que s'ha suspès aquest mercat de venda no sedentària que s'havia de celebrar justament avui i també hi ha una afectació especialment important a les platges de Castelldefels. Les platges romandran tancades mentre que es mantingui aquesta situació, és a dir, que es demana, sisplau, que no s'apropin a les platges. Avui no és dia d'anar a la platja, avui no és dia d'apropar-se al mar. I ja s'han hissat de les banderes vermelles que prohibeix doncs, tant el bany com l'accés a l'aigua. Recordem que també queden suspeses les activitats esportives, recreatives, aquàtiques i nàutiques que es desenvolupen normalment a les nostres platges. Per tant, la recomanació és ben clara. Avui cal evitar acostar-se a la zona de platges i, sobretot, no intentar accedir a l'aigua. També doncs, s'ha establert una restricció general d'accés als espais naturals, parcs i jardins del municipi. Aquesta és una mesura doncs, preventiva davant la possibilitat doncs, de fortes precipitacions, acumulacions d'aigua o altres incidències derivades de la pluja i també del vent. I entre les activitats que queden suspeses avui, doncs, també hi ha dues cites que estaven especialment assenyalades al calendari municipal.
Per una banda, teníem el Parlem amb l'alcalde, que s'havia de celebrar justament al barri del Baixador, on la nostra companya Estefania González era la conductora d'aquesta entrevista. I s'ha suspès, evidentment, justament per aquesta... Doncs, per aquesta informació doncs, d'altes pluges. I també, d'altra banda, a banda del Parlem amb l'alcalde, doncs, teníem també la Festa del Cor dels Espais Familiars, que estava prevista per aquesta tarda. En tots dos casos, la suspensió doncs, respon a aquestes mesures de prevenció adoptades davant aquest episodi meteorològic. I ara bé, també és important explicar que el tancament dels equipaments i la limitació de les activitats no significa que la ciutat es quedi sense serveis. Els dispositius vinculats a la seguretat, les emergències i a l'atenció a possibles incidències continuen treballant durant aquesta jornada. Per tant, mentre es demana a la ciutadania que redueixi els desplaçaments, els serveis necessaris per donar resposta a aquesta situació d'emergència continuen actius. I en aquest context, doncs, també la informació és una part important de la prevenció. Per això, avui des de Ràdio Castelldefels anirem actualitzant tota aquesta situació. Al llarg del matí ja estarem especialment pendents de l'evolució de les precipitacions i de les indicacions de protecció civil. Perquè aquesta és una situació doncs, que pot anar canviant al llarg de les hores i és important no donar per fet doncs, perquè en un moment concret no hi plogui amb intensitat, com justament ara mateix aquí a la plaça Neus Català doncs, no plou i sembla ser doncs, que vulgui sortir una mica el sol. Però tot i això no ens hem de refiar, és aquesta la informació doncs, que ens donen des d'emergències perquè aquesta situació doncs, pot anar canviant al llarg de les hores i fins i tot els minuts. I és important no donar això per fet, que justament en un moment concret no plogui amb intensitat i l'episodi ja s'ha acabat. Això en teoria va... avançant, anirem veient doncs, quina és la seva evolució i el risc principal és precisament doncs, aquests xàfecs intensos que poden aparèixer de manera sobtada i així doncs, poden deixar molta quantitat d'aigua en molt poc temps. Per això la recomanació general és evitar doncs, qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible i si hem de sortir extremar les precaucions. Especialment si ens hem de moure en vehicle. En cas de pluja molt intensa, recordeu que cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i evitar passar per zones on s'hagi acumulat aigua. Recordeu que no s'han de travessar rieres, ni torrents, ni tampoc zones inundades. I si l'aigua arriba a envoltar un vehicle, no s'ha de continuar avançant. Recordeu que en aquest cas, de que l'aigua arriba a envoltar doncs, un vehicle, cal abandonar-lo sempre que sigui possible fer-ho amb seguretat i buscar un lloc elevat. També és important evitar aparcar a zones baixes o en els punts on es pugui acumular l'aigua. I a casa les recomanacions doncs, són igualment senzilles, mantenir portes i finestres tancades, evitar doncs, baixar a garatges soterranis o altres espais susceptibles de ser inundables. I si l'aigua doncs, comença a entrar a l'habitatge, desconnectar l'electricitat i si es pot fer amb seguretat, això sí, desconnectar l'electricitat i també és recomanable tenir el telèfon mòbil carregat i disposar d'una llanterna i una ràdio.
Sobretot, com sempre us hem indicat, heu de seguir sempre les indicacions de, per part de Protecció Civil i els serveis d'emergències, ja sigui policia local o serveis d'emergències mèdiques. I en el cas de necessitat, recordeu doncs, que el telèfon que hem de fer servir és el 112. Per tant, avui Castelldefels doncs, afronta una jornada excepcional. El Baix Llobregat està en un nivell de perill molt alt per pluges intenses. L'INUNCAT està activat en fase d'alerta i els equips municipals estan tancats, les activitats municipals suspeses i les instal·lacions esportives també romanen tancades com a mínim fins les 5 de la tarda. Recordeu que aquest mercat setmanal no se celebra, les platges estan tancades i amb bandera vermella. Recordem també que els parcs, jardins i els espais naturals també tenen restringit l'accés. I es demana doncs, a la ciutadania que eviti els desplaçaments que no siguin imprescindibles. A partir de les 5 de la tarda, la situació doncs, es tornarà a valorar en funció de com hagi evolucionat aquest episodi. Per tant, aquesta és una jornada per estar molt pendents de la informació oficial i de les actualitzacions meteorològiques. I aquí, doncs, aquí al Desperta, anirem seguint l'evolució de la situació durant tot el matí perquè avui la prioritat és molt clara, la prevenció, la prudència i evitar els riscos innecessaris.

Doncs justament amb la informació doncs, que tenim per ara, doncs, continua tot molt ara mateix tranquil, sense ruixats ni pluges, però igualment doncs, recordem que justament avui tenia lloc aquesta festa, dimecres aquesta tarda, que s'ha suspès, era la festa doncs, del cor per apropar doncs, aquests espais familiars a la ciutadania. Tal com us comentaven, ha quedat suspès perquè justament aquesta alerta meteorològica doncs, ens ha fet doncs, suspendre justament aquesta edició, que enguany doncs, arribava una edició especial perquè era la 16a edició d'aquesta Festes dels Espais Familiars. I és aquesta, per tal que tingueu informació de què es tractava, era una iniciativa doncs, que va néixer precisament doncs, d'aquesta necessitat de tornar-se a trobar després de l'estiu, abans de començar pròpiament el nou curs, però també amb els anys s'ha convertit doncs, en una oportunitat per donar a conèixer una part de la tasca que fan les cases dels infants i que potser encara és desconeguda per moltes famílies. I justament doncs, aquesta festa dels espais familiars no és només una tarda d'activitats perquè és també una manera de sortir dels equipaments municipals i poder explicar doncs, què es fa en aquests espais, especialment a les famílies que tenen infants petits i que potser entren per primera vegada en contacte amb aquest tipus de serveis.

0: Doncs com us comentàvem, aquesta festa ha quedat suspesa. Ja retrobarem doncs, la manera doncs, de justament quan es torna a planejar aquesta festa, però el que sí que podem donar, doncs, volem donar a conèixer de què es tractava, perquè és informació doncs, que la ciutadania doncs, pot enriquir doncs, justament aquestes famílies que tenen infants entre 0 i 3 anys. I per això doncs, la responsable de la xarxa d'aquests centres de 0 a 3 anys, que és la Rosa Mestre, ens explicava precisament d'on neix aquesta festa i quin és el seu principal objectiu. Escoltem-la.
1: La festa dels espais familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la, del desig de, per part de les educadores, dels equips d'educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre doncs les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: Recordem doncs, que el joc és una de les eines fonamentals i una altra gran pressa d'aquests espais familiars és també l'acompanyament, perquè quan neix un infant, evidentment, hi ha molta il·lusió, però també doncs, poden aparèixer aquests dubtes, el cansament i aquella sensació de doncs, no saber si allò que estem fent és correcte. I tradicionalment, doncs, moltes famílies troben aquestes respostes dins de la pròpia família extensa, avis, tietes, tiets i altres famílies que vivien a prop. Però la realitat ara és molt diferent. Hi ha famílies doncs, que viuen lluny dels seus familiars i en un municipi com Castelldefels, on moltes persones han arribat d'altres ciutats, d'altres territoris i d'altres països, aquesta situació doncs, encara pot ser més evident. Això doncs, pot provocar doncs, que algunes famílies visquin aquests primers anys de criança amb una xarxa de suport molt més limitada. I aquí és on entren els espais familiars que poden convertir-se doncs, en aquest lloc de trobada. Un espai doncs, que poden coincidir amb altres mares, pares, famílies i que estan passant per situacions semblants. Poden compartir preocupacions, explicar experiències, escoltar com s'ha resolt una altra família en una situació similar o simplement doncs, descobrir allò doncs, que està passant i no ens passa només a nosaltres. I justament tot això s'hi suma l'acompanyament dels professionals que poden aportar doncs, aquesta mirada experta i ajudar les famílies a posar en context les situacions que van apareixent doncs, durant aquesta etapa. Recordem doncs, que la responsable de la xarxa d'aquests centres de 0 a 3 anys, la Rosa Mestre, doncs, va explicar aquesta funció d'acompanyament entre espais familiars. L'escoltem.
1: Partim de la base que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques, que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres, i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Doncs com escolteu, la Rosa Mestre doncs ens explicava com teníem previst que fos aquesta festa al carrer, que segurament doncs, ja retornaran a agendar un altre dia per donar a conèixer justament doncs, aquest espai ple de joc i d'aprenentatge, però també d'acompanyament. Escoltem com ens explicava la Rosa Mestre aquest acompanyament familiar, doncs, per què serveix.
1: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal. I aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert, no? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare, sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és, i donar també el seu criteri professional, no? Jo crec que això és superimportant també.
0: Doncs aquesta és en definitiva la filosofia doncs, que hi ha darrere doncs, d'aquesta xarxa d'espais de casa dels infants i del que es preveia en aquesta festa, que com us estem informant ha quedat suspesa. Però us animem doncs, que passeu per aquests espais perquè els infants tinguin un espai per jugar, perquè les famílies tinguin un espai per trobar-se i també perquè aquelles persones que encara no coneixen aquests serveis de les cases dels infants i puguin descobrir doncs, què tenen al seu abast a Castelldefels. Recordem que el projecte municipal és la Casa dels Infants està format pels centres de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar, Can Aymerich, amb aquests serveis dirigits als infants de 0 a 3 anys i també a les seves famílies. De moment doncs, ens consta que encara en queden espais per a algunes d'aquests infants i d'aquestes famílies, o sigui que us recomanem doncs, que ja de cara a demà doncs, es poseu en contacte amb la Casa dels Infants o qualsevol d'aquests centres que, com us veníem indicant, són Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Aymerich, perquè us poseu en contacte amb ells perquè encara en queden places. I de moment l'objectiu doncs, continua sent el mateix i és que els més petits tinguin un espai de joc i de descoberta, que les famílies puguin trobar i compartir experiències i que Castelldefels doncs, conegui una mica millor la feina que fan aquestes cases dels infants durant tot l'any.
2: Castelldefels desperta.
0: Doncs per continuar sapiguent doncs, com està evolucionant doncs, aquest episodi, aquí a Castelldefels tenim a Javier Delgado, de Protecció Civil. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs, a veure, ens agradaria saber doncs, quina és l'última hora d'aquí a Castelldefels, o sigui, què és el que està succeint ara mateix a la ciutat.
3: Bueno, pues en aquest moment, cap a les 6 de la matinada, hem tingut un avís de temps violent i hem tingut un primer episodi de pluja intensa, però hem tingut la sort que no ha estat molt afectat en aquest sentit. Hem registrat uns 18 litres caiguts en aquest episodi, en una intensitat també de 18 litres 30 minuts, que és inferior, podríem dir, al límit que estava previst de 20 litres minut en 30 minuts. No hem tingut cap incidència, com incidència més rellevant està la caiguda d'una, el perill de caiguda d'un arbre, d'un arbre en l'avenida de Manuel Girona en Sa Colom, que ens ha obligat a tallar de la circulació en aquesta avinguda durant 20 o 25 minuts que està en temps de solucionar la incidència per part de bombers.
0: D'acord, o sigui que principalment per ara tenim doncs un espai tranquil, però nosaltres el que li estem dient als nostres oients és justament doncs que no es confiïn, perquè encara aquest episodi doncs es preveu doncs que es mantingui aquesta alerta fins a les 5 de la tarda.
3: Correcte, l'episodi està obert, les tempestes se formen en el mar i en qualsevol moment es pot arribar a una tongada d'aquestes.
0: I després, la informació que estem treballant des d'aquí és que les platges doncs, es troben tancades. És a dir, que ningú té la possibilitat doncs, de fer absolutament res a la platja?
3: Correcte. Tot el que és el tema de lúdic esportiu, tant a nivell de la platja de sorra com l'aigua aquàtic, està tancada. Hem de netejar la bandera vermella i per motius de precaució.
0: D'acord. El que també ens agradaria saber, doncs, si en un moment doncs, ens trobem en una crescuda sobtada doncs, perquè tenim un episodi de pluja doncs, molt intensa i justament tenim una crescuda doncs, ja sigui d'alguna riera, què és el que hem de fer si anem conduint? Quines són les... O sigui, el que vostè doncs, ens pot ajudar a saber què hem de fer?
3: Sobretot la primera és precaució, evitar circular durant per aquest joc, o sigui, evitar parts inundables, parts soterrats, i si veiem que hi ha agua, pues, no entrar, aunque es que veiem que puguem passar, evitar tots aquests passos. Si una vegada estem a dintre, pues, ràpidament trucar al 112 i demanar auxili.
0: El 112 és el número de referència en aquest tipus de casos, correcte?
3: Correcte, és el telèfon d'emergència generalitzat.
0: Vale, doncs llavors, per ara tenim doncs, una situació estable, previsiblement per ara es troba així. Més endavant tornarem a connectar amb vosaltres doncs, per saber doncs, com està evolucionant aquest episodi de pluges.
3: D'acord, moltes gràcies.
0: A vostè, bon dia.
3: Adéu.
2: Castelldefels Desperta.

Doncs recordem el balanç de l'episodi fins al moment és que no s'han registrat incidències rellevants al municipi. Com a incidència més destacable tenim la que s'ha produït amb la caiguda parcial d'una branca de grans dimensions amb risc imminent doncs, de desprendiment a la cruïlla de l'avinguda Manuel Girona amb la plaça de Colom. Aquesta situació el que ha fet és que ha obligat a tallar temporalment la circulació a l'avinguda Manuel Girona durant aproximadament entre uns 20-25 minuts fins a la intervenció i resolució de l'afectació per part dels bombers. I pel que fa a les precipitacions registrades, fins ara doncs, s'han acumulat uns 17 litres per metre quadrat amb una intensitat màxima de 18 litres per metre quadrat en 30 minuts, valor inferior al llindar de risc de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts previst pels avisos meteorològics. En conseqüència, la situació al municipi ara mateix es manté estable i sota control, sense afectacions significatives derivades de l'episodi meteorològic, si bé es continua fent el seguiment doncs, de l'evolució d'aquestes previsions de les possibles incidències que es puguin produir durant les properes hores.

Doncs justament, precisament, avui, amb aquesta situació meteorològica doncs, que estem vivint a Castelldefels, aquesta tasca de la policia local doncs, encara pren doncs, més rellevància. Com us estem explicant durant aquest matí, el Baix Llobregat es troba en una situació de perill molt alt per pluges intenses. Protecció Civil manté activat doncs, aquest inundament.

0: de l'estat de, del que és ara mateix a la nostra ciutat. Així doncs, tenim aquestes precipitacions que n'hem acumulat només 17,4 litres per metre quadrat amb una intensitat màxima de 18,2 en 30 minuts i això és un valor inferior al que en teníem previst, que era un risc de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, que això és el que hi ha previst doncs, en els avisos meteorològics. I justament amb tota aquesta informació doncs ja estem arribant al que seria les 9 del matí amb aquesta primera hora doncs, amb aquesta alerta del temps i emergència, una situació d'emergència doncs, climatològica. Segons la pàgina del Meteocat, justament a Castelldefels es preveu sobre la una del migdia doncs, que hi hagi una precipitació acumulada de 7,1 mil·lilitres. Això és el que marca ara mateix el que és la pàgina web del Meteocat. És a dir, que des d'aquí nosaltres continuem justament indicant-vos que la prudència és el millor amic en un dia com el d'avui. Així doncs, evitem aquests desplaçaments que no siguin imprescindibles i mantinguem-nos a casa tranquil·lament doncs, ja fent teletreball o el que es pugui fer també amb la canalla, que han quedat suspeses les classes tant als instituts com les escoles com també les universitats. Així doncs, amb aquesta informació doncs, arribem ja a les 9 del matí on també tindrem un butlletí especial on ens informarà l'Estefania González doncs, quin és el moviment actual doncs, a la ciutat i les coses més rellevants que han passat en aquests moments.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 9. Pendents de la sessió de control al Congrés dels Diputats, us destaquem que Josep Lluís Rodríguez Zapatero, Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Paral·lelament, Sílvia Catà serà nomenada comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, la primera dona que ocupa aquest càrrec. El pas del primer front de pluges deixa incidències menors però afectacions a la mobilitat, bàsicament al servei ferroviari i també a l'aeroport, on s'han hagut d'espaiar les operacions previstes i hi ha cancel·lacions i retards. Protecció Civil manté l'alerta al Garraf, al Baix Llobregat, al Penedès i al Vallès Occidental. Sapiguem quin és l'estat de les carreteres, equip viari.
3: Pocs problemes de trànsit aquest matí, es nota molta menys circulació del que és habitual a aquesta hora. On hi ha més incidències és el transport públic. Els trens de les línies regionals que connecten Tarragona amb Barcelona i la línia de Rodalies R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas a causa de les condicions meteorològiques. Per una incidència en la infraestructura, les línies de Rodalies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell i els trens AVE van amb retard per una incidència en el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat del Llobregat.
2: Tal com dèiem, avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés. Serà ara, en pocs minuts, en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels nacionalitzats espanyols descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nascuts a l'estranger que s'han acollit a la coneguda com a llei de nets. El Tribunal ha avalat la petició de Vox. El govern espanyol ha demanat una rectificació. Nova escalada de tensió a l'Orient Mitjà. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrullers al Golf de Mèxic en resposta a un atac dels Estats Units que ha destruït 5 patrullers iranians. El preu del petroli s'acosta als $100. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i

0: poeta Manuel Dueso, cofundador de la Sala Beckett, va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière, i també era conegut per papers a la televisió en sèries com Nit i Dia i al cinema.
1: Esports. El Barça debuta avui a la Champions masculina de futbol contra el Feyenoord a 7:15 amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Els blaugranes Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten a premi. A Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter de Milà per 2-1. Derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena europea de futbol. I també debut avui a la Champions a Barça d'handbol a 9:15 del vespre contra l'Horus danès.
0: I en aquests moments nosaltres el que farem serà anar al Congrés dels Diputats.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, són les 9 del matí i actualitzem la situació a Castelldefels per l'episodi de pluges intenses. El FECOPAL fa balanç de la situació al municipi. El Comitè Municipal d'Emergències, presidit per l'alcalde, inicia ara una reunió per analitzar l'evolució de l'episodi i valorar possibles noves mesures. De moment, no s'han produït incidències rellevants al municipi. L'única incidència registrada ha estat a la cruïlla de l'avinguda Manuel Girona amb la plaça Colom, on ha caigut parcialment una branca de grans dimensions amb risc de despreniment. La policia local ha tallat temporalment la circulació i els bombers han intervingut per retirar-la. L'afectació ha durat aproximadament entre 20 i 25 minuts. Pel que fa a les precipitacions, fins a aquest moment s'han acumulat 17,4 litres per metre quadrat amb una intensitat màxima de 18,2 litres en 30 minuts. Aquesta xifra es troba per sota del llindar de risc de 20 litres en 30 minuts establert en els avisos meteorològics. Fins a aquest moment, la situació al municipi es manté estable i sota control, tot i que es continua fent seguiment de l'evolució de les pluges i de les possibles incidències durant les pròximes hores. També es continua notant un descens important de la mobilitat als carrers de la nostra ciutat. Ràdio Castelldefels manté el seguiment especial al llarg de l'episodi i al llarg d'aquesta jornada i us informarà de qualsevol novetat o canvi en les mesures.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs arribem a aquesta segona hora de Castelldefels Desperta. En un matí que, com ja us hem estat explicant, està marcat per justament aquest episodi de pluges intenses i per mesures de prevenció que s'han activat a Castelldefels i al conjunt del territori. I precisament perquè avui la situació pot anar canviant al llarg de les hores, aquesta segona hora la dedicarem també a actualitzar-vos de tota la informació que ens vagi arribant pels diversos canals d'informació. Perquè què és el que està passant ara mateix a Castelldefels, com evoluciona aquesta pluja, si n'hi ha incidències o hi ha hagut i es mantenen, com es mantenen aquests equipaments municipals i què és el que passa amb aquests serveis i les activitats previstes per avui, doncs anirem parlant de tot això. Us anirem responent a aquestes preguntes al llarg del programa perquè aquesta és una jornada com la d'avui on la informació doncs, també va evolucionant a mesura doncs, que avança aquest episodi. Per això, des de Ràdio Castelldefels estarem molt pendents de les comunicacions de Protecció Civil de l'Ajuntament, que justament, com bé ens comentava la nostra companya Estefania González, doncs, hi havia una reunió d'urgència per veure quina era l'evolució de la situació actual. I també doncs, estarem pendents doncs, dels serveis d'emergència. I també doncs, anirem traslladant-vos doncs, qualsevol novetat que sigui important. També recordarem doncs, aquestes recomanacions bàsiques per moure'ns en seguretat en un dia com avui. Especialment si és imprescindible sortir de casa. Així que, si ara us incorporeu al programa, quedeu-vos amb nosaltres perquè continuarem fent seguiment d'aquest episodi de pluges i actualitzant la situació de Castelldefels durant tot aquest matí. Així doncs, comencem aquesta segona hora de Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs com us hem estat explicant durant tota la jornada, es demana a la ciutadania doncs, que restringeixi aquests desplaçaments i que només es desplaci quan sigui necessari. I realment això ho podem veure als carrers perquè no hi ha gaire moviment, està tot encara... No s'ha despertat la ciutat i si s'ha despertat doncs, estan fent cas justament doncs, d'aquestes recomanacions de romandre a casa si no desplaçar-se menys que sigui estrictament necessari. Així, doncs, continuarem molt pendents doncs, d'aquest episodi de pluges intenses que es preveu avui a Castelldefels, perquè, com ja hem anat explicant durant aquest matí, la Generalitat doncs, ha activat aquestes mesures extraordinàries davant d'aquest risc elevat, molt elevat, d'inundacions. A Castelldefels aquestes mesures doncs, també s'han traduït en el tancament dels equipaments municipals, és a dir, que si en teniu pensat apropar-vos a la biblioteca o algun espai esportiu, recordeu, els equipaments actualment es troben tancats, les instal·lacions esportives també, i fins com a mínim les 5 de la tarda. A partir d'aquí doncs, anirem veient com evolucionen la situació meteorològica, si aquest episodi doncs, ja ha acabat o realment doncs, encara continua doncs, aquesta emergència. Recordem d'aquelles persones que tenien pensat visitar el mercat setmanal de venda no sedentària doncs, que avui no se celebra. També us recordem que les platges de Castelldefels continuen tancades amb bandera vermella i amb la prohibició del bany i d'accés a l'aigua. I segons la informació doncs, que ha facilitat Protecció Civil, per ara no s'han registrat incidències rellevants. Tot i així, ara mateix la situació al municipi es manté estable i sota control. La incidència més destacada per ara doncs, s'ha produït a l'Avinguda Manuel Girona, a la Cruïlla, amb la plaça Colom. Aquí ens han informat des de Protecció Civil doncs, que hi ha hagut la caiguda d'una branca de grans dimensions que presentava risc imminent de desprendiment. Aquesta situació doncs, ha obligat a tallar temporalment la circulació a l'Avinguda Manuel de Girona durant aproximadament uns 20-25 minuts i els bombers doncs, han intervingut per resoldre aquesta afectació. I això sí, una vegada solucionat, doncs s'ha pogut recuperar la circulació com cada dia. Per tant, de moment, aquesta és la incidència més destacable registrada al municipi durant aquest episodi. I pel que fa a les precipitacions, doncs tenim aquestes dades actualitzades a últim moment, doncs que s'han acumulat 17,4 litres per metre quadrat i la intensitat màxima registrada ha estat 18,2 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per ara, aquesta intensitat és inferior al llindar de risc de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts que contemplava l'avís meteorològic. Això explica que, de moment, la situació a Castelldefels es mantingui estable, sense afectacions significatives. Però això, recordem, no vol dir que l'episodi s'hagi acabat. Al contrari, les previsions meteorològiques continuen situant avui el període de més risc. Per tant, Protecció Civil i els serveis municipals continuen fent seguiment de l'evolució de la pluja i de les possibles incidències que es puguin produir durant les properes hores. Per això, encara que a Castelldefels la situació sigui estable, en aquests moments es mantenen les recomanacions de prevenció. És important no abaixar la guàrdia i, sobretot, no confondre una situació estable en un moment determinat amb el final de l'episodi. Recordem que en episodis de pluja intensa les condicions poden canviar ràpidament. Per això, si no és imprescindible sortir de casa, la recomanació continua sent evitar els desplaçaments. Recordeu, si ens hem de moure, cal extremar la precaució, especialment si ho fem en vehicle, cal reduir la velocitat, mantenir una distància de seguretat suficient per evitar doncs, passar aquestes zones inundades o acumulacions d'aigua, tampoc atravessar rieres o torrents, i si ens trobem en una zona inundada no hem d'intentar atravessar-la simplement perquè en aquell moment sembla que hi ha poca aigua. Ja recordeu, la situació pot canviar en qüestió de minuts. També cal evitar aparcar en zones baixes i en punts susceptibles d'acumular aigua. I recordem doncs, que les recomanacions doncs, és de tenir les portes i les finestres tancades, evitar baixar a garatges, soterranis o aquest tipus d'espai que es puguin mantenir inundats. Us recordem que qualsevol situació d'emergència hem de trucar al 112 i facilitar la ubicació exacta d'on estem. Així, doncs, tenim un episodi de pluges intenses actiu. El Baix Llobregat continua dins de les comarques afectades per les mesures extraordinàries de la Generalitat. L'INUNCAT continua activat en fase d'alerta i a Castelldefels es mantenen aquestes restriccions i tancaments previstos com a mínim fins les 5 de la tarda. Però al mateix temps, i aquesta és la dada positiva, a aquesta hora no s'han enregistrat incidències rellevants al municipi. Només has destacat aquesta incidència puntual a l'Avinguda Manuel de Girona per la caiguda parcial d'una branca que ha requerit aquesta intervenció dels bombers i un tall temporal de la circulació. La pluja acumulada a les 8:49 era de 17,4 litres per metre quadrat, una intensitat màxima de 18,2 litres en 30 minuts. Els serveis municipals d'emergència continuen fent seguiment d'aquesta situació i nosaltres també ho continuarem fent aquí al Desperta. Anirem actualitzant doncs, qualsevol canvi en les previsions, les afectacions o les incidències que es puguin produir a Castelldefels perquè avui, davant d'aquest episodi, la millor eina doncs, continua sent la prevenció i sobretot evitar els desplaçaments innecessaris i seguir sobretot les indicacions de protecció civil i els serveis d'emergència.
1: Castelldefels desperta.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: I justament com ens han comentat que actualment doncs, ens trobem justament amb poques incidències, ens podem relaxar una mica i parlarem doncs, de situacions també d'emergència i de la feina doncs, que fan els serveis municipals aquests dies, perquè ens podem fixar doncs, que també en un altre dels serveis que tenim a peu de carrer i que té un paper important quan es produeix qualsevol incidència és la policia local. Avui, de fet, doncs, estem pendents d'aquesta evolució i episodi de pluges a Castelldefels i, de moment, la situació es manté estable, com us venim informant, però segons no s'han registrat incidències de rellevància, hi ha hagut aquesta caiguda puntual d'una branca d'un arbre justament a l'avinguda de Manuel Girona amb la plaça Colom, doncs, que ha obligat a fer un tall temporal de l'avinguda durant uns 20-25 minuts fins que els bombers han pogut intervenir i han resolt aquesta situació. I això és un exemple molt concret, però serveix també per entendre que quan parlem de serveis d'emergència i de seguretat no parlem únicament de grans dispositius. Moltes vegades són actuacions puntuals. Ja veieu, una incidència a la via pública, una persona que necessita ajuda, un accident, una situació de risc, una emergència sanitària o, com en aquests dies de pluja, qualsevol element doncs, que pugui representar un perill per la ciutadania. I en totes aquestes situacions, la policia local doncs, pot tenir un paper important. Perquè quan pensem en policia local, probablement el primer que ens ve al cap són aquests controls de trànsit, les denúncies, els dispositius de seguretat o les actuacions davant d'un delicte. Però hem de saber doncs, que hi ha una altra part de la feina dels agents que també forma part del seu dia a dia i que potser, doncs, perquè passa de manera més discreta, doncs, la coneixem menys. I aquesta és la tasca assistencial. Aquesta és una feina doncs, que té a veure amb estar al costat de la ciutadania quan es produeix una situació imprevista i una persona doncs, necessita ajuda. I perquè ho sapigueu, això pot passar en qualsevol moment i en qualsevol lloc, al carrer, durant un acte, al mercat, a la platja, en un equipament municipal o bé davant d'una emergència que no té res a veure amb una actuació estrictament policial. En aquests casos, els agents poden ser els primers professionals que arriben al lloc dels fets i, per tant, els primers que han de valorar què és el que està passant i actuar mentre arriben als serveis especialitzats. I aquesta capacitat de resposta també requereix formació. Perquè una intervenció assistencial no consisteix simplement a arribar i avisar un altre servei. En determinades situacions, els primers minuts poden ser decisius. I és precisament aquesta faceta de la feina policial la que ha volgut posar en valor el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, en una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, on ell explicava que darrere d'una intervenció policial doncs, no sempre hi ha una detenció, una denúncia, un problema de trànsit. De vegades el que hi ha és una persona que necessita algú, que algú actuï ràpid en aquell moment. I així ens ho explicava el sotinspector Leo Piqué de la policia local de Castelldefels quan parlava justament d'aquest paper assistencial dels agents. L'escoltem.
1: Sí, de vegades quan parlem de la policia local ens centrem molt en el tema del trànsit, les denúncies, actuacions, detencions, però ens oblidem també de vegades de, perquè potser no té la transcendència no? De, ni l'impacte que té a nivell social de la resta de notícies, però ens oblidem del paper assistencial de les policies locals. És un paper importantíssim. El fem cada dia, intentem col·laborar al màxim i en aquest cas que es dius tu doncs, bueno, se fan a diari pràcticament, però en aquest cas cal dir recalcar que va ser una assistència a una persona que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua. La policia local el va atendre, se li practica RCP i s'actua en conseqüència, tenim la formació, tenim el desfibrilador i tenim la formació per per poder actuar. I després una persona també que se va actuar al mercat setmanal, que probablement a través d'un cop de calor o de circumstàncies o caiguda, vull dir, se va desplomar i vam tenir que actuar també amb ella per mantenir-la fins que arribi l'ambulància i actuar en conseqüència. És una funció més important de la policia local, al final, de les més importants, l'assistencial, però malauradament de vegades doncs, ens eclipsa d'altres competències i aquesta passa una miqueta desapercebuda. Però voldria destacar-la, que és importantíssima i té un paper, sobretot, de seguretat també per a la nostra ciutadania.
0: I és que el que ens explica en Leo Piqué ens permet entendre una mica millor doncs, aquesta altra dimensió de la feina dels agents, perquè darrere doncs, d'aquest concepte de tasca assistencial hi ha situacions molt diferents i algunes doncs, poden ser especialment delicades. En la seva explicació, el sotinspector doncs, posava com, per exemple, l'actuació relacionada amb una persona doncs, que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua i, en aquell cas, els agents van haver d'intervenir practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar. Una actuació doncs, que ens permet veure fins a quin punt la preparació dels agents pot ser molt important quan es produeix una emergència i encara doncs, no han arribat els serveis sanitaris. Però no és l'únic tipus de situació. També explica una altra intervenció al mercat setmanal després de que una persona doncs, es desplomés. Són dos escenaris molt diferents, però tots dos tenen un element comú. És la necessitat d'una primera resposta i aquí és on apareix aquesta feina assistencial de la policia local. Una feina doncs, que moltes vegades no ocupa grans titulars perquè l'objectiu principal és precisament resoldre la situació i ajudar doncs, aquesta persona afectada. Els agents disposen a més de desfibriladors i compten amb formació per poder actuar davant d'una emergència. I això doncs, és especialment important quan ens trobem davant d'una aturada cardiorrespiratòria. En una situació així, el temps és un factor fonamental. El poder iniciar una primera actuació mentre es mobilitzen els serveis sanitaris pot ser determinant, però més enllà de l'àmbit sanitari, aquesta preparació doncs, també forma part d'una manera d'entendre el servei policial. Els agents patrullen els carrers, controlen el trànsit, participen en dispositius de seguretat i també d'emergència, com avui, i actuen davant d'aquests incidents. També intervenen quan una persona necessita ajuda i això fa que la policia local sigui en moltes ocasions un dels primers serveis públics que es troba la ciutadania davant d'una situació inesperada. Així doncs, en aquest sentit, la tasca assistencial és una part més del servei que presta la policia local a la ciutadania, una feina doncs, que va molt més enllà del trànsit i de la seguretat. És una feina que en moltes ocasions comença simplement amb una cosa tan important com ser-hi quan algú necessita ajuda.
2: Castelldefels desperta.

0: doncs anem a actualitzar quina és la situació que en tenim ara per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des de Climateucat i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és tot de moment.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament anem a comprovar doncs, com es troben el que és el Rodalies, perquè justament doncs, tenim que la R2 Sud, a causa doncs, de les limitacions de velocitat establertes per aquestes condicions meteorològiques adverses, doncs, la circulació es realitza amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit, amb parada a totes les estacions i es poden registrar demores superiors als 30 minuts de mitjana. Així doncs, trobem doncs, que la R2 es troba justament amb aquesta incidència, però totes les línies tenen incidències, tant la R8, R4, R2 Sud, R13, R14, R15, R2, R17, R16, R3, 13, 14 i RL4. Actualment, doncs, que és el Rodalies, amb aquesta previsió doncs, que en tenim a causes d'aquestes condicions meteorològiques, doncs, hi ha limitacions de velocitat i així doncs, tenim doncs, que passen menys trens i passen, doncs, com us hem comentat, una mitjana de... poden superar els 20-30 minuts de mitjana en les demores. I doncs seguim doncs, amb aquest episodi de pluges intenses, tot i que de moment, doncs, com us he comentat, doncs, no s'han enregistrat incidències rellevants. La ciutat continua sota aquest avís de precipitacions intenses que va activar la Generalitat i ha comportat doncs, que aquest dimecres la suspensió doncs, de l'activitat educativa, universitària i esportiva, així com els equipaments municipals i la suspensió de les activitats organitzades per l'Ajuntament fins per ara a les 5 de la tarda. També s'ha suspès, recordem, aquest mercadillo setmanal que es feia. Les platges estan tancades i es manté també la bandera vermella que prohibeix el bany i també l'accés a l'aigua. Aquí en tenim doncs, que per ara la darrera actualització doncs, és de que el municipi es troba estable. Només aquesta incidència destacada que s'ha produït a la cruïlla de l'avinguda Manuel Girona amb la plaça Colom, que ha afectat uns 20-25 minuts al que és la carretera, però no hi ha hagut cap tipus de problema perquè els bombers han anat, ha solucionat aquesta branca que estava parcialment caiguda i s'ha retornat a obrir el trànsit, doncs, la circulació. I recordem que tot i aquesta situació més tranquil·la al municipi, doncs l'episodi encara no es dona per finalitzat. Les previsions apunten doncs, que les pluges poden continuar afectant el territori durant les pròximes hores. De fet, si mirem i actualitzem el que és la predicció a la pàgina web del meteocat.cat, el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs a la predicció municipal a Castelldefels és que justament a la una del migdia hi hagi una precipitació, bueno, s'espera que hi hagi una precipitació acumulada de 7,1 mil·lilitres, que és la màxima que es preveu en el dia d'avui. Així doncs, aquesta és la informació que justament ja tenim de cara avui. Seguim doncs amb aquest grau de perill alt. I això és el que ens indica els mapes d'avisos de la Generalitat de Catalunya, el Meteocat. A més, doncs, Protecció Civil ja manté encara aquesta activitat en fase d'alerta del Pla Inuncat i es demana doncs, continuar extremant les precaucions i evitar aquests desplaçaments que no siguin imprescindibles i també seguir les indicacions dels serveis d'emergència. Així doncs, a Castelldefels, a hores d'ara, la situació és estable i sota control, però l'Ajuntament i els serveis d'emergència continuen fent seguiment de l'evolució. De fet, fa justament doncs, uns minuts hi havia una reunió al ple de l'Ajuntament per veure com evolucionava justament aquest episodi de pluges intenses i per ara doncs, tota la informació que estem donant des d'aquí, des del Despert de Castell, a Ràdio Castelldefels, doncs és l'actualitzada que en tenim per part dels serveis d'emergències. Així doncs, continuem donant més informació al respecte.
1: Castelldefels Desperta.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión. Castelldefels Desperta.

0: per continuar sapiguent doncs, com va estar evolucionant doncs, aquest episodi, aquí a Castelldefels tenim a Javier Delgado, de Protecció Civil. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs, a veure, ens agradaria saber doncs, quina és l'última hora d'aquí a Castelldefels, o sigui, què és el que està succeint ara mateix a la ciutat.
1: Bueno, pues en aquest moment, cap a les 6 de la matinada, hem tingut un avís de temps violent i hem tingut un primer episodi de pluja intensa, però hem tingut la sort que no ha estat molt afectat en aquest sentit. Hem registrat uns 18 litres caiguts en aquest episodi, en una intensitat també de 18 litres 30 minuts, que és inferior, podríem dir, al límit que estava previst de 20 litres en 30 minuts. No han tingut cap incidència, com incidència més rellevant està el perill de caiguda d'un arbre en l'avenida de Manuel Girona en Sa Colom, que ens ha obligat a tallar de la circulació en aquesta avinguda durant 20 o 25 minuts que està en temps de solucionar la incidència per part de bombers.
0: D'acord, o sigui que principalment per ara tenim doncs, un espai tranquil, però nosaltres el que li estem dient als nostres oients és justament doncs, que no es confiïn, perquè encara aquest episodi doncs, es preveu doncs, que es mantingui aquesta alerta fins a les 5 de la tarda.
1: Correcte, l'episodi està obert, les tempestes se formen en el mar i en qualsevol moment es pot arribar una tongada d'aquestes.
0: I després, la informació que estem treballant des d'aquí és que les platges doncs, es troben tancades. És a dir, que ningú té la possibilitat doncs, de fer absolutament res a la platja?
1: Correcte. Tot el que és el tema de lúdic, esportiu, tant a nivell de la platja de sorra com l'aigua aquàtic, està tancada. Hem de netejar la bandera vermella i per motius de precaució.
0: D'acord. El que també ens agradaria saber, doncs, si en un moment doncs, ens trobem en una crescuda sobtada doncs, perquè tenim un episodi de pluja doncs, molt intensa i justament tenim una crescuda doncs, ja sigui d'alguna riera. Què és el que hem de fer si anem conduint? Quines són les... O sigui, el que vostè doncs, ens pot ajudar a saber què hem de fer?
1: Sobretot la primera és precaució, evitar circular per aquest joc, o sigui, evitar pats inundables, pats soterrats, i si veiem que hi ha agua, pues, no entrar, aunque es creiem que puguem passar, evitar tots aquests passos. Si una vegada estem a dintre, pues, ràpidament trucar al 112 i demanar auxili.
0: El 112 és el número de referència en aquest tipus de casos, correcte?
1: Correcte, és el telèfon d'emergència generalitzat.
0: Vale, doncs llavors, per ara tenim doncs, una situació estable, previsiblement per ara es troba així. Més endavant tornarem a connectar amb vosaltres doncs, per saber doncs, com està evolucionant aquest episodi de pluges.
1: D'acord, moltes gràcies.
0: A vostè, bon dia.
1: Adéu.
2: Castelldefels desperta.

0: Justament hem recuperat aquesta entrevista que havíem fet aquest matí a primera hora, que hem tingut amb Protecció Civil, perquè davant d'un episodi de pluges intenses, Protecció Civil de la Generalitat recorda la importància d'extremar les precaucions, especialment en els desplaçaments i en les zones que poden quedar inundades. Una de les principals recomanacions és evitar moure's si no és necessari. I sobretot estar pendent en tot moment de les indicacions de les autoritats i de l'evolució meteorològica. Justament, ja sabeu, hem actualitzat aquesta pàgina del Servei Meteorològic de Catalunya i segons la darrera actualització ens continua indicant que cap a la una del migdia tindrem una precipitació acumulada, s'espera aquí a Castelldefels, justament a la predicció municipal, és que hi hagi uns 7,1 mil·límetres de precipitació acumulada. I no serà només durant la una, sinó que a les dues ja es preveu també 4,8, és a dir, que durant aquestes hores intenses es pot preveure que hi hagi una precipitació acumulada, també hi haurà vent. Així doncs, i segons indica, fins a les 6 de la tarda es preveuen 4,4 mil·límetres de pluja, és a dir, avui tindrem tot el dia passat per l'aigua, tot i que ara mateix no plou, hi ha aquesta previsió. De fet, cap a les 10 es té la previsió que plogui gairebé 2 mil·límetres de precipitació acumulada, i així en breu és probable que es posi a ploure. Sí, és cert que ara ja hi ha una mica més de moviment, però ho recordem, no ens confiem justament d'aquesta situació, perquè sembla que no hi hagi cap problema, però això ja us recomanava el que és Emergències de la Generalitat en les seves xarxes socials, perquè justament feien servir aquest tipus d'imatges de tot pot canviar en un moment i ens venien aquestes imatges de són quatre gotes i una situació estable, i justament la següent imatge era una cascada just per aquest mateix punt on aquesta persona deia que eren quatre gotes. O també si al final mai plou, sí, és veritat, podria ser que no plogués d'aquesta manera que s'està indicant, però també pot ploure i molt. Tot pot canviar justament en un moment, i és per això que Emergències de la Generalitat de Catalunya justament està indicant que hem de seguir les indicacions oficials, evitar les zones inundables i sobretot no és prevenir, o sigui, no és exagerar, sinó és prevenir, perquè quan plou fort les conseqüències poden arribar molt més ràpid del que sembla, ja que un carrer inundat, un torrent desbordat o una carretera tallada pot esdevenir un gran problema per la ciutadania. Tot pot canviar de cop. Recordem, no hem de subestimar el que veiem, també hem de seguir les indicacions oficials. Recordem que sembla que sigui un moment que no plou o que es troba tranquil, però recordem, seguim les indicacions oficials per si de cas tot canvia, com diu Emergències de la Generalitat, tot canvia de cop i en un segon ens trobem en un veritable problema. Recordem també que Emergències de la Generalitat ens diu què és el que podem fer si ens sorprenen aquestes pluges intenses fora de casa. I sobretot ens indica que si podem hem de buscar un refugi en un edifici proper, tancar portes i finestres i a l'exterior heu d'anar a aquestes zones altes, allunyats de rius, rieres i torrents. També Emergències de la Generalitat doncs, recomana no baixar a soterranis ni a garatges i pujar a pisos superiors i quedar-se en allà. També ens recomana a les seves xarxes doncs, que és primordial que no travessem ni rieres, ni torrents, ni passos soterranis, ni tampoc zones inundables. Perquè és aquí on es produeixen la majoria d'incidents i inclús han arribat a haver-hi morts. Així doncs, evitem tant si aneu en cotxe, si anem caminant, no travessar rieres, ni torrents, ni passos soterranis, ni zones inundables.
1: Castelldefels desperta.

Doncs per ara, com us estem indicant des de ja tot aquest matí, doncs no hi ha cap novetat després d'aquesta reunió doncs, que justament s'ha fet al ple de l'Ajuntament perquè no hi ha hagut cap incidència. El que sí és que es tornaran a reunir cap a la una del migdia doncs, per valorar aquestes mesures que hem pres justament durant el dia d'avui per veure si continuen per la tarda i per veure doncs, com evoluciona el dia d'avui, perquè tot i que encara no plou, doncs, continuem amb aquestes mesures de prevenció, ja que aquest episodi de risc més alt doncs, encara dura fins les dues de la tarda. Aquesta és la informació que ens aporten des de Protecció Civil i també per part de l'Ajuntament. Recordem a tots aquells doncs, que volien apropar-se a algun tipus d'equipament municipal doncs, que ara mateix estan tancades tots els equipaments per aquesta alerta de risc de pluges intenses. També estan tancades el que són les platges. I aquestes recomanacions doncs, que us anem presentant durant aquests dies, aquestes hores, perquè l'episodi és només d'avui, és que quan estem a casa no baixem a garatges ni soterranis ni zones inundables, tanquem portes i finestres per evitar l'entrada d'aigua, desconnectem l'electricitat si l'aigua doncs, comença a entrar, sempre d'una manera segura, i hem de tenir a mà doncs, una llanterna, ràdio i telèfon mòbil carregat. Recordem doncs, que si ens trobem en un espai públic hem de seguir les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència, evitar també les activitats ara mateix a l'aire lliure i en zones de risc durant aquest episodi i no accedir a les platges ni tampoc a aquestes rieres ni zones de drenatge. També ens recomanen doncs, evitar travessar aquestes zones inundades, rieres, torrents i encara que semblin segurs, no hem d'aparcar a zones baixes, ni prop de rieres, ni tampoc d'embornals. I si conduïu, recordeu, hem de reduir la velocitat, mantenir una distància de seguretat amb els vehicles que tenim al davant i si ens envolta el vehicle l'aigua, doncs hem de sortir immediatament i buscar un lloc elevat. Actualment, com us estem recordant, el que és la pàgina del Servei Meteorològic de Catalunya ens indica doncs, que a partir de la una sí que hi hauran forts ruixats. Ens trobem ara mateix en un grau de perill alt i tot i que sembla doncs, que no hi hagi cap tipus d'emergència perquè no plou ara mateix, doncs, hem d'estar en prevenció. I justament doncs, estem arribant ja a les 10 del matí. Avui el que hem estat fent és doncs, fent un repàs doncs, justament a aquestes últimes notícies, aquestes reunions que s'han tingut a l'Ajuntament per saber quina és la darrera informació i mantenir-vos doncs, informats a molts de vosaltres que heu estat doncs, teletreballant, a molts de vosaltres doncs, que us heu hagut de quedar amb la canalla a casa justament perquè s'han suspès les classes, la universitat i també per totes aquelles persones doncs, que fan servir el transport públic i entre elles ens, justament parlem de Rodalies que en el qual doncs es troba ara mateix doncs, amb retards molt greus d'uns 30-40 minuts justament perquè la velocitat que normalment funciona en aquest medi de transport com són les rodalies doncs s'ha hagut de minvar justament per aquest episodi d'alerta. Això ha fet doncs, que els trens que passen justament per la nostra estació doncs, siguin molt menys i que no hi hagi tanta circulació de trens.
Actualment, doncs, veiem que la circulació a les 8 del matí, doncs, entre la R2 Sud, doncs, a les 6:56, o sigui, a les 7 del matí, ja teníem aquestes limitacions de velocitat. Tenim doncs, aquesta incidència a la infraestructura de Sitges i Vilanova, a la Geltrú, i es poden registrar aquest tipus de demora de 30 minuts de mitjana. Així doncs, recordem que Rodalies avui no està treballant a tota marxa. El que sí que tenim doncs, és el servei d'autobusos. Que per ara no presenta cap tipus d'afectacions al servei. Actualment doncs, es troba sense cap tipus de problema. I justament doncs, amb això estem...

0: aquesta circulació. I amb això, doncs, justament estem arribant al final del Desperta. Avui la nostra companya Estefania González, doncs, ens posarà al dia durant l'Així Som, doncs, de tota la informació que tenim relacionada amb aquesta emergència. Recordem, doncs, que encara que sigui, que sembli, doncs, que no tenim cap tipus de problema perquè ara mateix no plou, hem de recordar, doncs, que tot pot canviar en un moment, així no ens confiem. I nosaltres ens trobarem demà, ja serà dijous 10 de setembre, un dia, doncs, previ a aquesta Diada de Catalunya, on, doncs, veurem què és el que farà, el que té preparat l'Ajuntament per celebrar aquesta Diada de Catalunya, que és el dia gran del que és la nostra comunitat. Així, doncs, veurem, doncs, què és el que tenen preparada també des de Cultura Popular. Així, doncs, amb això, Gerard Carreras, el control tècnic, com cada dia, i us ha parlat la Zeneida Martín. Moltes gràcies per estar justament tot el dia d'aquest matí amb nosaltres i ens veiem ja demà, 10 de setembre. Bon dia.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Ferran López, que ja va ser comissari en cap entre el 2017 i 18, ocuparà la posició. En paral·lel, Sílvia Catà serà nomenada comissària en cap dels Mossos d'Esquadra. És la primera dona que ocupa aquest càrrec. Alberto Núñez Feijóo carrega contra Pedro Sánchez pels resultats de l'informe PISA i la crisi migratòria a Ceuta i li demana que convoqui eleccions. El president del govern espanyol ha refermat que acabarà la legislatura. Poques incidències relacionades amb la pluja de primera hora, malgrat que es manté l'alerta 5 sobre 6 al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès, on s'han suspès les classes i s'ha demanat que s'evitin desplaçaments. Els bombers han fet 18 serveis i els 112 han rebut 180 trucades per incidents, com deien, poc importants. La nova escalada d'atacs entre l'Iran i els Estats Units situa el petroli per damunt dels 100 euros per primera vegada des del juliol. Teheran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un atac dels Estats Units que ha destruït 5 petroliers iranians. Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. El sindicat agrari calcula que l'última dècada s'han perdut fins a 2.000 hectàrees dedicades als cítrics, afectades bàsicament per l'emergència climàtica que altera el creixement del fruit i acaba caient de l'arbre. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri a Juneda, a les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida és el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, cofundador de la Sala Beckett, va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière i també reconegut per papers a la televisió en sèries com La Riera o Laberint d'Ombres. I Benassia rendeix a la parella Penélope Cruz i Javier Bardem la mostra Projecte, la pel·lícula Búnker, dirigida per Florian Zeller, on Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi.
3: Esports.
2: David Tubac, bon dia.
4: Bon dia. El Barça debuta avui a la Champions masculina de futbol contra el Feyenoord. Serà al Camp Nou a partir de 6:45 amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Afegim d'altra banda que els veuran a Escobarcí, Lamine Yamal i Rodri, figuren entre els candidats a guanyar la pilota d'or, així com també nombroses jugadores del Barça femení en categoria femenina. També de la Champions, el Madrid pateix en el tram final del seu partit contra l'Inter de Milà, però acaba guanyant per 2-1. Derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena a la Champions de futbol de tots els conjunts aquesta temporada. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat en quarts de final Després

0: de perdre fa ben poca estona en 5 sets contra el nord-americà Ben Shelton.
1: I el temps, matí de ruixats i tempestes irregulars a comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, localment fortes i de caràcter torrencial. Descens marcat de la temperatura, sobretot a comarques d'interior i al Pirineu. Tramuntana i mestral forts al nord de l'Empordà i Terres de l'Ebre.
2: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
9: Amics de Radio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts de veneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les habaneres. Amics de les habaneres, a Ràdio Castelldefels.
10: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
11: Todos los viernes a las 10 de la noche.
12: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
13: Todo sesión. Ey, que no te flashen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión.
14: 98.0.
13: Todo sesión.
15: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
16: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, actualitzem la situació a Castelldefels per l'episodi de pluges intenses. La situació actualment es manté estable, però no cal abaixar la guàrdia. Ha estat a partir de les 6 de la mi... A les 6 del matí que hem viscut un episodi intens a la ciutat, després a partir de 7:45 del matí ja no plou a Castelldefels i de moment no s'han registrat incidències rellevants al municipi. Progressivament es comença a veure més moviment als carrers, però es demana mantenir la precaució. La previsió encara contempla possibles noves ratxes de pluja durant les pròximes hores. L'episodi de major intensitat prevista es manté fins a les 2 de la tarda, per la qual cosa Protecció Civil recomana evitar els desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. El Comitè Municipal d'Emergències es tornarà a reunir a la 1 del migdia per fer un nou balanç de l'episodi i valorar les mesures per a la tarda. Fins ara, la incidència més destacable ha estat la caiguda parcial d'una branca de grans dimensions a l'Avinguda Manuel Girona amb la plaça Colom, que els bombers van retirar després d'un tall temporal de la circulació. Fins ara s'han acumulat 17,4 litres per metre quadrat, amb una intensitat màxima de 18,2 litres en 30 minuts. Rodalies registra demores per les condicions meteorològiques. Les línies R2 que circulen per la nostra ciutat ho fan amb limitacions de velocitat a diversos trams per les condicions meteorològiques adverses. Una incidència en la infraestructura entre Sitges i Vilanova i la Geltrú pot provocar demores superiors als 30 minuts de mitjana. També hi ha afectacions a l'aeroport del Prat amb retards i cancel·lacions. Protecció Civil i Policia Local de Castelldefels demanen precaució en els desplaçaments. Cal evitar travessar rieres, barrancs i zones inundables, així com acostar-se a rius i rieres o baixar a soterranis, garatges i zones baixes si entra aigua. Si conduïu, reduïu la velocitat i prioritzeu les vies principals. Si entra aigua al vehicle, sortiu-ne si podeu fer-ho amb seguretat i dirigiu-vos a un punt elevat. Ràdio Castelldefels continua fent un seguiment especial de l'episodi. Estarem pendents de qualsevol canvi en la situació i de les decisions que es prenguin a la reunió del Comitè d'Emergències de la 1. Nou butlletí informatiu d'aquí una hora. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, això.

0: schrijfster Le Fils, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
2: Viajando por las ondas.
3: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
4: El lunes a las 8
5: de la tarde.
2: En Radio Castelldefels.
6: A punt de salt. Espai ofert pel Servei Local de Català.
7: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
8: Digues, digues.
7: Avui he vist un cartell que deia "Estalvia aigua, és urgent". I m'ha estranyat veure la paraula "és" amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
8: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
6: A punt de salt. En català, és s'escriu amb accent quan és una forma del verb ser. Per exemple, és un noi molt espavilat. En canvi, el pronom es no porta accent. Per exemple, es ven un pis. A punt de salt. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, efectivament, estem aquí a l'Així Som, avui amb aquest canvi de programació a causa de l'episodi de pluges intenses davant l'alerta meteorològica i les mesures que s'activaven al llarg de la tarda d'ahir aquí a Castelldefels, de manera general també a diverses comarques de Catalunya. Doncs avui Ràdio Castelldefels ha ampliat la seva cobertura informativa afegint un butlletí extra a les 9 del matí i també fent l'emissió en format Reel al nostre canal oficial a Instagram. A Ràdio Castelldefels podeu seguir a Instagram també tots aquests butlletins amb el seu vídeo. Des de primera hora que estem pendents de les novetats a la ciutat, tot i que ara mateix ja calma, ara mateix i concretament des de 7:45 del matí que ja no ha caigut cap gota més. A partir de les 6 és quan vivíem aquí a la ciutat un episodi intens de pluja. De fet, també informaven des de Protecció Civil a partir d'aquella hora d'aquella probabilitat de pluges intenses, uns xàfecs que arribaven amb força. Arribaven des del Garraf, seguidament els ruixats estaven avançant i ens arribaven aquí a la ciutat, al Baix Llobregat també de manera general, al Penedès i al Vallès Occidental. Unes precipitacions que han descarregat sense que s'hagi informat de grans incidències, en concret al nostre municipi. Ja informaven en aquests butlletins que només s'ha produït una incidència amb una branca que havia caigut a l'avinguda Manuel Girona en plaça Colom. En aquest cas intervenien bombers i policia local amb un tall temporal mentre els bombers retiraven aquesta branca. Les primeres hores del matí aquí a la ciutat han començat amb poc moviment i ara, com es manté aquesta calma, ja sí que es comença a veure des de fa una estona més persones que surten al carrer, més vehicles també en aquesta mobilitat, que això sí també és important recordar i destacar que tot i que portem ja unes hores de calma, tampoc s'ha intensificat molt aquest moviment i la ciutadania continua seguint aquestes indicacions de protecció. Protecció Civil, a més, hem parlat amb ells, amb el tècnic Javier Delgado, al llarg del matinal de Ràdio Castelldefels, el Castelldefels Desperta. La companya FEN ha pogut parlar amb ell uns minuts abans que comencés aquesta primera reunió del FECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, que es reunia a les 9 del matí per valorar la situació i veure si s'havien de prendre noves mesures. A causa d'aquesta calma que estem comentant, no ha estat necessari prendre més mesures i el que es manté és una actualització constant, una coordinació entre els serveis d'emergències i a la una s'han tornat a emplaçar el FECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, un comitè presidit per l'alcalde i on hi participen els cossos de seguretat local, Protecció Civil també, les diferents àrees que s'activen en aquest tipus de context, en aquest tipus de situació extraordinària. I, com deien, es tornaran a emplaçar a la una i amb un seguiment constant per si de cas hi ha algun canvi en l'evolució. Un canvi que, per cert, ens acaben just d'informar de Protecció Civil, que sí, hi ha un canvi, és un canvi positiu, ja que passem d'estar en una alerta de pluges intenses de nivell molt alt, un 5/6, a nivell alt, és a dir, que passem a un 4/6, disminueixen les probabilitats. Aquesta disminució és en aquesta franja que estem visquent ara mateix, una franja que ens arriba fins a les 2 del migdia i a partir de les 2 fins a les 8 del vespre, l'alerta ja serà de nivell moderat, un 2/6. Aquesta és la darrera informació que ens faciliten des de Protecció Civil. Com dèiem, amb policia local també hem estat en constant seguiment i ens informaven d'aquesta única incidència registrada amb la branca que queia a l'avinguda Manuel Girona. Incidència que va quedar resolta abans de 30 minuts amb aquest tall temporal i el suport de bombers. A tenir en compte si ara comenceu o si us heu de desplaçar o ara us plantegeu iniciar mobilitat amb Rodalies, el seu pas aquí a Castelldefels s'estan registrant retards de 30 minuts, ja que els trens de les línies Regional Sud i R2 Sud, línia que passa per aquí per les dues estacions de Castelldefels, Centre i Platja, circulen amb limitacions de velocitat entre Vilanova i la Geltrú i Torredembarra i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, fet que pot incrementar aquest temps de recorregut. També a l'aeroport del Prat s'estan produint retards amb una trentena de cancel·lacions i dos vols que s'han desviat a Madrid. Davant d'aquesta meteorologia adversa, Aena recomana consultar la companyia aèria a l'estat del vol si has de viatjar. També hi ha endarreriments en la circulació de trens SAVE entre Barcelona i Madrid d'uns 15 minuts de mitjana arran d'una incidència elèctrica entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat. L'avaria obliga a circular per una via entre el Prat i Gèlida. I en aquesta conversa que us recordava que hem tingut el matinal, a la primera hora de programa d'emissió aquí en directe des de Ràdio Castelldefels, i a més us recordo que ahir també ja fèiem aquesta prèvia, tot just s'anunciava l'alerta, si no recordo malament, al llarg del matí d'ahir sortia aquesta alerta des de Protecció Civil i Javier Delgado ens feia aquesta recomanació d'extremar les precaucions en la mobilitat i evitar desplaçaments per les zones on plogui amb intensitat. Els serveis d'emergències també recorden que en cas de pluges intenses s'ha d'evitar travessar rius, rieres, barrancs i zones inundables i també aparcar els vehicles, evitar aparcar els vehicles en zones susceptibles d'inundar-se. També és important evitar acostar-se a rius i rieres i no baixar a soterranis, garatges o zones baixes si entra aigua. Tampoc també ens recordava Protecció Civil que a la platja s'ha hissat la bandera vermella i no es pot tampoc banyar, no ens podem banyar i òbviament doncs, entra dins d'aquestes recomanacions d'evitar acostar-se a la platja perquè a més també la mar doncs, es veu afectada per aquestes ratxes de pluges. I en cas d'estar conduint, si ara tornés a començar a ploure, doncs durant aquest episodi es recomana reduir la velocitat i circular preferentment per vies principals. Si entres aigua al vehicle, n'hem de sortir immediatament i si ho podem fer amb seguretat i dirigir-nos a un punt elevat. I com just estava comentant, revisant aquesta coordinació amb Protecció Civil, ens informen també que s'ha activat una prealerta per previsió de fort onatge. Aquest és el context informatiu que estem vivint ara mateix a la ciutat. Ens marca, com deien, la programació avui a Ràdio Castelldefels amb un seguiment especial des de les 8 del matí, tot i que el que recordem que des de ja 30 minuts abans de començar, 7:45 del matí, ja ens arribava la calma, però ens recorden que encara hi ha previsió que puguin arribar noves ratxes, així que estarem amb molta atenció fins a les 2 del migdia. Així som, se'ns allargarà fins a la 1, tenim aquest total de 3 hores, hem començat a les 10, primer amb un butlletí d'aquests especials de seguiment específic i centrat en el tema de l'alerta de darreres incidències. Aquest també el podeu trobar, com dèiem, al nostre Instagram, aquí ens podeu seguir per mantenir-vos actualitzats i actualitzades de les darreres novetats. I al llarg d'aquest magazine anirem alternant algunes entrevistes també amb temes clau de la ciutat, amb veure si cal que fem alguna connexió per rebre més informació de Protecció Civil, Policia Local i àrees involucrades i activades al llarg d'aquesta jornada a motiu de l'alerta. I amb això encetem, donem el tret de sortida per començar ja aquest magazine amb també continguts que, com deien, doncs sí que són d'aquests normals. Anirem fent també entrevistes, com deiem, així que diferents continguts, diferents perspectives i persones que intervindran aquí a Ràdio Castelldefels. Molt bé, amb això donem el tret de sortida. Molt bon dia i gràcies per triar-nos un dia més.

0: inscripcions obertes per participar en el 7è Congrés de les Dones del Baix Obregat. Les inscripcions s'han de formalitzar abans del 17 de setembre. Per parlar-ne amb nosaltres, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, com esteu? Com va l'estiu?
0: Molt bé, i a tu?
1: Molt bé, també. Molta calor aquest estiu, que crec que és el tema, no, estrella? Però,
0: I tant.
1: Però bé.
0: Molt bé, doncs avui connexió telefònica amb tu per parlar de les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones del Baix Obregat, que tindrà lloc el mes d'octubre, oi?
1: Doncs sí, a la tardor aquest any tenim doncs, que es fa aquest congrés, que es fa cada 4 anys a la comarca, al Baix Obregat. És una de les fites, doncs, ja podem dir, històriques a la comarca i a Catalunya, perquè és de les poques comarques que tenen aquesta fita des de fa ja tants anys. Ja anem pel 7è congrés i ens ocuparà doncs, aquesta tardor aquesta fita, que tot just doncs, comencem a escalfar motors amb aquestes inscripcions de les delegades i delegats doncs, que aniran de Castelldefels al Congrés.
0: Quins temes tractarà el Congrés de les Dones enguany?
1: Doncs el Congrés de les Dones té cada congrés aborda diferents temàtiques. No sé si us en recordeu, però el 5è Congrés va tenir lloc aquí a Castelldefels, per tant també és una de les fites que també ens trasllada doncs, a quan va ser aquí a Castelldefels i cada congrés doncs, ja té diferents temàtiques. Enguany el Congrés treballarà les violències digitals, el racisme, la salut, la pobresa, les dones de més de 65 anys i la formació, l'ocupació i l'emprenedoria. Dir-vos que aquestes comissions que es fan de treball al Congrés han tingut durant aquest estiu i fins al 20 de setembre, diria, que encara hi ha possibilitat de fer subseus arreu dels municipis de la comarca, on d'alguna manera es descentralitza aquesta participació i a Castelldefels, justament al juny, vam fer 2 subseus entorn a 2 temàtiques que a nivell d'àrea doncs, creiem que eren interessants a la ciutat, que eren les violències digitals i la formació i ocupació. D'aquestes subseus, d'aquest treball de participació que vam fer a territori, s'han redactat uns documents amb unes conclusions que formaran part d'aquests dies del Congrés. Doncs les comissions que treballen en aquests àmbits també comptaran amb aquestes conclusions que venen de la participació de Castelldefels.
0: Molt bé, sense desvetllar del tot, perquè això s'ha d'anar al Congrés, però com resumiries en aquests 2 àmbits temàtics en els quals s'ha treballat Castelldefels i que es presentaran al 7è Congrés de les Dones?
1: En els dos àmbits, sobretot en el cas de la formació i l'ocupació i l'emprenedoria, sobretot el que ha preocupat una mica és com els estereotips de gènere d'alguna manera dificulten o posen més traves a les dones en l'àmbit de l'emprenedoria, sobretot que és on vam posar el foco, però també ens va permetre doncs, conèixer de primera mà aquelles iniciatives i també a Castelldefels que es porten en aquest àmbit justament amb aquest objectiu, no? Des de la Guaita, doncs, els programes d'acompanyament que fan a l'emprenedoria també amb aquesta perspectiva de gènere. I les violències digitals doncs, ens va permetre doncs, primer plantejar-nos que són un àmbit que continua sent un repte perquè són àmbits nous, que sovint tenim poca informació, que controlem molt poc, la intel·ligència artificial, les noves aplicacions, doncs a vegades ens desborden, no? I com es reprodueixen, perquè també hem de dir no, que el món digital no deixa de ser una eina que utilitzen persones i a vegades amb un mal ús, diguéssim. I doncs com ens preocupa aquest àmbit i els reptes que tenim com a ciutat, no? Per poder detectar i atendre quan es produeixen aquestes violències masclistes justament en l'àmbit digital. Però també ens van permetre conèixer el CIEDI, que és un servei especialitzat en violències digitals a nivell de Catalunya, que també és un bon espai on poder, en el cas de poder d'estar en una situació, doncs poder anar-hi directament, o posar-se en contacte directament, o a través del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones d'aquí a Castelldefels, doncs que hi hagi una derivació si es donés en aquest àmbit doncs, algun tipus o alguna forma de violències digitals.
0: Molt bé, doncs, obertes, com deien, les extincions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones. A qui van adreçades?
1: Doncs aquestes delegacions en un primer moment sobretot ens estem dirigint a les entitats del Consell de Dones amb les que durant els 4 anys doncs, anem treballant tot el que és a l'àmbit de polítiques d'igualtat d'una manera compartida doncs, amb aquestes entitats, també amb aquells agents que durant l'any i durant els anys doncs, participen en programes o de manera col·laborativa doncs, estem tirant endavant polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat, però també estem obertes que si hi ha alguna dona, algun home que tingui interès doncs, de poder participar al Congrés, que es posi en contacte amb nosaltres per veure també aquestes delegacions si hi ha cabuda, perquè el que és més important doncs, és ser-hi i poder aportar la nostra veu, perquè també del Congrés us volia explicar que surten unes conclusions de totes les subseus i unes conclusions dels Congrés que permet després redactar el que és el Pla Estratègic de Polítiques de Gènere de la comarca del Baix Llobregat, que al final no deixa també de ser una guia cap a on volem com a societat del Baix Llobregat, del que formem part doncs, Castelldefels, doncs, continuar avançant perquè la nostra societat doncs, sigui més justa i igualitària tant per homes com per dones.
0: Hi ha un límit de participació, un límit de delegats
1: sí,
0: o delegades?
1: Correcte. Cada municipi, en funció del número d'habitants, doncs, té un número de delegats i delegades. Per tant, hem de jugar una miqueta amb això. Per això també hem ficat un termini màxim. Acostumem a jugar amb unes 35 delegacions aquí a Castelldefels que creiem que són suficients doncs, per fer arribar la veu el més diversa de les diferents mirades que contem a la ciutat perquè participin de manera activa doncs, al Congrés. El Congrés són 2 dies, són a l'octubre, és un divendres per la tarda i el dissabte, que és el dia com més de treball, perquè el 23 és més a tot el procés doncs, de donar-te la documentació, d'inaugurar, de fer les conferències més inaugurals, i el 24 ja és un dia com més de feina, més posada d'allò remengar mànigues i posar-nos mans a l'obra, que són el 23 i 24 d'octubre. Per tant, també aquestes delegades i aquests delegats tenen el compromís de fer feina dura durant aquests 4 dies perquè les conclusions siguin el més riques i el més encertades doncs, per poder doncs, aportar i enriquir doncs, aquest debat comarcal.
0: Com poden tramitar les inscripcions per participar en el Congrés les persones interessades, Anna?
1: Doncs jo us recomano sempre o que vingueu presencialment a l'Espai Montserrat Roig, que ens agrada molt que vingueu de visita al carrer Església 117, que ens truqueu per telèfon aquí també a l'Espai Montserrat Roig, que és el telèfon de l'Ajuntament, i després quan us demana l'extensió, la 504, i si no, sempre ens podeu enviar un correu a igualtat@castelldefels.org i també dieu, mira, estic interessada en participar al Congrés, com ho puc fer? I a partir d'aquí, doncs, ens posem en marxa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions. Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat. Abans del 17 de setembre, obertes de les inscripcions per participar com a delegada o delegada al 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja acabem l'agost, comencem el setembre, així que comencem a agafar rebeques, que tenim ganes, que ara sigui una miqueta de frescor.
0: Sí. Molt bé. Una abraçada, Anna. Moltes Vinga. Gràcies.
1: Una abraçada. Ens veiem.
2: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. La consellera Núria Parlon atribueix a una decisió estrictament personal la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia de Catalunya i subratlla que el govern volia la seva continuïtat. Ferran López ocuparà el seu càrrec a partir de la setmana que ve. Un altre canvi anunciat és el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària en cap dels Mossos en lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Baixa el perill per les pluges a les 5 comarques on s'han suspès les classes i l'activitat sanitària i on ha caigut menys aigua de l'esperada. La consellera d'Interior defensa les decisions preses i recomana mantenir la prudència perquè l'episodi, que ara es desplaça cap al nord, encara no s'ha acabat. Alberto Núñez Feijóo carrega contra Pedro Sánchez pels resultats de l'informe PISA i la crisi migratòria a Ceuta i li demana que convoqui eleccions. El president del govern espanyol ha refermat que acabarà la legislatura. La líder d'Alternativa per a Alemanya reclama l'expulsió d'un milió de migrants del país en la primera intervenció al Parlament després de la victòria regional del seu partit diumenge. El conseller Friedrich Merz ho rebutja i ho defineix com un pla de neteja ètnica. La nova escalada d'atacs entre l'Iran i els Estats Units situa el petroli per damunt dels 100 euros per primera vegada des del juliol. Teheran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un atac dels Estats Units que ha destruït 5 petroliers iranians. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida com el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Venècia rendeix a la parella Penélope Cruz i Javier Bardem. La mostra projecta la pel·lícula Bunker, dirigida per Fabian Zeller, on Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi.
2: Esports. Barça, Feyenoord, debut a la Champions masculina de futbol a 7:15 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Eric García no pot jugar partit per sanció. El Bernabéu dedica alguns xiulets a Madrid, que pateix per superar ahir l'Inter de Milà per 2-1, també a la Champions. També ahir derrota del Villarreal i victòria del Betis. I a l'Open dels Estats Units de tennis, eliminació del defensor del títol, Carlos Alcaraz, als quarts de final a mans del nord-americà Ben Shelton en 5 sets. A Murcia reapareixia després de 4 mesos lesionat.
1: I pel que fa al temps, matí de ruixats i tempestes irregulars a comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, localment forts i de caràcter torrencial. Descens marcat de la temperatura, sobretot a comarques d'interior i al Pirineu, tramuntana i mestral forts al nord de l'Empordà i Terres de l'Ebre.
3: 3Cat Info.
4: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

0: Bon dia, aquestes són les notícies més destacades de Castelldefels. Baixa el nivell d'alerta per pluges intenses, però es manté la precaució. El Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat el nivell d'alerta per pluges intenses a Castelldefels fins a les 2 del migdia. L'alerta passa de nivell molt alt a nivell alt, amb un 4 sobre 6. A partir de les 2 i fins a les 8 del vespre, l'alerta serà de nivell moderat, amb un 2 sobre 6. El CECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, presidit per l'alcalde Manu Reyes, farà una nova reunió de seguiment a la 1 del migdia per valorar l'evolució de la situació i les mesures a adoptar. Castelldefels comemora aquest divendres la Diada de Catalunya. La ciutat celebrarà aquest divendres 11 de setembre els actes tradicionals de la Diada. La jornada començarà a les 11 del matí a la plaça de l'Església amb una ballada de sardanes. A les 12 del migdia tindrà lloc l'acte institucional i l'ofrena floral al Monument de la Senyera a la plaça 11 de setembre. També hi haurà actuacions de cultura popular i el cant dels segadors. La programació continuarà a la 1 del migdia amb una segona ballada de sardanes i a les 7 de la tarda amb un concert de l'Associació Musical de Castelldefels a la plaça de l'Església. I noves afectacions per les obres de l'estació de Castelldefels Centre. Entre el dilluns 14 i el divendres 18 de setembre s'instal·laran pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'Avinguda Pineda. Els treballs es faran en horari nocturn de les 10 de la nit a les 6 del matí i comportaran el tall de vehicles i vianants a l'Avinguda Pineda entre el carrer Molinot i l'Avinguda de la Constitució. Aquestes obres formen part de la remodelació de l'estació i les instal·lacions de Rodalies de Castelldefels Centre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... La 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema
0: digital.
1: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parts en un. I després hi ha una altra modalitat, que és en qualsevol instantània. El dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer 2 categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i Olèrdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes 2 modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar, i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. O sigui, només, això només ho pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des de parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc. Inclús a vegades s'han presentat fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula. O sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar-vos que ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dintre de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Bio al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Bio al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes, i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquen la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ampoles, 12 del migdia. Interromput el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid a resultes d'una incidència provocada per l'episodi de pluges. La caiguda d'un llamp ha afectat la catenària i ha obligat a circular per via única, amb acumulació de retards de més d'una hora, que han aconsellat aturar el servei fins a acabar la reparació. Justament baixa el perill per les pluges a les 5 comarques on s'han suspès les classes i l'activitat sanitària i on ha caigut menys aigua de l'esperada. La consellera d'Interior defensa les decisions preses i recomana mantenir la prudència perquè l'episodi, que ara es desplaça cap al nord, encara no ha acabat. Barcelona atribueix a una decisió estrictament personal la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia de Catalunya i subratlla que en volia la continuïtat. Ferran López ocuparà el càrrec i Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. El sindicat majoritari al cos, CEPOL, admet la sorpresa pels canvis. En declaracions a 3Cat Info, el seu portaveu anuncia que demanaran explicacions perquè considera que el degoteig de relleus no aporta l'estabilitat necessària. El president Salvador Illa compareixerà finalment el dia 23 d'aquest mes per donar explicacions per la polèmica del cas PISA i l'exclusió dels resultats dels estudiants catalans. Els òrgans del Parlament han confirmat aquest matí la data. La líder d'Alternativa per Alemanya reclama l'expulsió d'un milió de migrants del país en la primera intervenció al Parlament després de la victòria regional del seu partit diumenge. El canceller Friedrich Merz ho rebutja i ho defineix com un pla de neteja ètnica. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri a Juneda, a les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida és el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, cofundador de la Sala Beckett, va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière i també reconegut per papers a la televisió en sèries com La Riera o Laberint d'Ombres.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Barça, Feyenoord, debut dels blaugranes a la Champions masculina de futbol a 6:45 amb transmissió a la TDT a Catalunya Ràdio. Eric García no jugarà per sanció. Xiulets al Bernabéu perquè Madrid pateix per guanyar 2-1 a l'Inter de Milà. Avui a la Champions hi destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. I a l'Open dels Estats Units de tenis, eliminació del defensor del títol Carlos Alcaraz als quarts de final a mans del nord-americà Shelton en 5 sets.
1: I al temps s'instal·la el descens general de temperatura. La propera nit serà fresca a la costa i freda al Pirineu, fins i tot en alguns punts de l'interior. Tarda a les comarques de Girona i Barcelona de tempestes molt intermitents, de distribució irregular i localment intenses. A partir de demà, sol, calor molt suau de dia i nits ja clarament més fresques.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Dilluns comencen les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Els treballs consisteixen en la renovació de l'asfalt de la calçada i el paviment de les voreres. Les obres, que comencen pel passeig del Brollador, està previst que acabin al desembre. Seguim parlant d'obres i mobilitat amb una nova afectació per les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre. Entre dilluns 14 i divendres 18 de setembre es procedeix a la instal·lació de pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'Avinguda Pineda. Els treballs seran nocturns, començant a les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, i comporten el tall de la circulació dels vehicles i vianants mentre durin les tasques. I Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi i a la campanya de Diputació de Barcelona Si la vida s'ha embolicat, agafa't el fil. Aquest dijous 10 de setembre és quan es commemora

0: d'aquest Dia Mundial, amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi. I fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una hora ja amb l'informatiu local de Ràdio Castelldefels i les notícies destacades en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: I seguim aquí al magazine Així Som i ara ens acompanya el tècnic de Protecció Civil Javier Delgado. Bon dia, Javier, com estàs?
1: Bon dia.
0: Doncs la previsió inicial apuntava un episodi de pluja especialment intens, però finalment, després d'aquest primer episodi que sí que hem viscut a les 6 de la matinada, ja a partir de 7:45 del matí ha parat de ploure i està tot més tranquil del que es preveia. Quin balanç en feu des de Protecció Civil del dispositiu i de l'episodi que hem viscut aquí a la ciutat?
1: Bueno, del dispositiu fent un balanç molt correcte. Nosaltres teníem una previsió, un nivell de risc de 5/6, i en aquest sentit, pues, la Direcció General de Protecció Civil, a través del Comitè d'Emergència del Plan Especial Inuncat, va decidir emetre una resolució des del punt de vista preventiu per restringir la mobilitat, donat la gran probabilitat de tindre pluges torrencials en les comarques, en les 5 comarques que havia afectades. La realitat, tot són previsions en aquest sentit, la realitat és que aquestes previsions no s'han materialitzat en la importància que s'estava previstes. S'han donat nuclis tempestuosos, molt gran, però la majoria han descarregat en el mar. Alguns inicialment en la motorització que nosaltres fem en el radar veien que s'apropaven a Castelldefels, però després s'han dividit en dos, un cap a l'interior i un altre cap al mar. I aquest és el més fort que he tingut, és a partir de les 6 de la matinada, que es va emetre un avís de temps violent i que a nosaltres aquí a Castelldefels hem recollit un total de 17,4 litres metro quadrat en una intensitat de pluja quasi els 20 litres metro quadrat en mitja hora. El nivell de 20 és un nivell de perillositat, amb la qual cosa ens hem apropat molt al nivell de perillositat, però s'havia previst inclús un nivell de no de 20 sinó de 40. Aquest no s'ha materialitzat. I l'evolució en aquest moment, en aquest sentit, ja s'ha baixat el nivell de risc, era 6/5, ara que era un risc molt important, ara està en un nivell de 4/6. És important, però és un nivell inferior. Vol dir que les probabilitats que s'hi donen en aquest episodi són inferiors.
0: Aquest nivell és fins les 2 del migdia i després baixarà encara més.
1: Correcte, i després baixarà més. Nosaltres fem un seguiment en continu i en concret cap allà a la 1 es reunirà altra vegada el comitè d'emergències, el comitè municipal d'emergències en el CECOPAL, i es farà una valoració de la situació. Sobretot es valorarà la suspensió de les mesures de caire municipal, com són el tancament dels centres esportius municipals.
0: Ara que menciones aquesta reunió amb el FECOPAL, la previsió de fer una a la 1 del migdia, de fet a les 9 del matí també heu tingut una primera, ens pots explicar una miqueta què és el FECOPAL, com us coordineu entre els serveis també?
1: El FECOPAL és el Centre d'Emergències Municipal i està format per el director del Pla, que és l'alcalde, per les caps dels equips d'intervenció municipal, que són tots els serveis implicats, via pública, sanitat, educació, tots els que tenen després de fer algun tipus d'actuació o alguna implicació en aquest sentit, serveis socials, i que forma el Consell d'Assessor, hi ha un gabinet d'informació per vincular tot el tema d'informació i hi ha un comitè tècnic que són els responsables tècnics. I en aquest comitè es valoren i es prenen les decisions avalades per el pla municipal d'emergències, en aquest cas el d'inundacions.
0: I ja per acabar, quines incidències hem acabat tinguent aquí a la ciutat avui?
1: Les incidències són de poca rellevància. Algunes acumulacions en carrers, petites, tot ha funcionat molt bé, per això és l'alerta. Nosaltres ja 24 hores abans, ens avancem, van emetre una alerta per a que tota la maquinària que hi ha ahí prevista, tot el sistema de drenatge, tots els equips d'actuació estiguin preparats, que tot estigui revisat perquè funcione el més òptimament possible. I en concret, pues, aquesta pluja ha sigut, la pluja que hem tingut ha sigut absorbida perfectament per tot el sistema. Hi ha alguns carrers amb poca pendent o que necessiten alguna remodelació, que s'acumulen pues, petits basals, i hem tingut com a destacar únicament el tema del el tal de circulació que és durant 20 o 25 minuts que s'ha fet a Girona a l'inici, a Plaça Colom, per un tema d'un perill de caiguda d'una branca.
0: Perfecte, Javier Delgado, de Protecció Civil de Castelldefels. Moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona. Des d'aquí seguirem pendents d'aquesta nova reunió a la una del migdia del FECOPAL.
1: A vosaltres, en poder dirigir-nos a la ciutadania i poder-les demanar pues, la seva responsabilitat en tots els episodis d'emergència.
0: Molt bon dia, gràcies.
1: Bon dia.

amb això arribem al final d'aquest Així Som. Si ens acabeu d'escoltar també, hem parlat amb Protecció Civil aquest balanç de l'episodi de pluges, que Castelldefels era un dels municipis que activava mesures preventives davant aquestes previsions de precipitació intensa i que finalment han descarregat principalment al mar. Amb això ja ens acomiadem ara a l'informatiu. La companya Fent analitzarà en detall aquesta alerta, com s'ha viscut l'episodi, que ja sabeu que no ens ha deixat incidències greus. Vinga, fins demà, més i millor, bon dia. Ràdio

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 9 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels manté les mesures preventives mentre el Secopal avalua la tornada progressiva a la normalitat. L'Ajuntament continua fent seguiment de l'episodi de pluges que ha afectat aquest dimecres al Baix Llobregat, tot i que el nivell de risc ha disminuït i les incidències han estat poc rellevants al municipi, el Centre de Coordinació Operativa Municipal es reuneix novament a la una per valorar l'aixecament de les mesures preventives. L'alerta meteorològica obliga a suspendre el Parlem amb l'alcalde i la Festa del Cor dels Espais Familiars. Les restriccions decretades per l'episodi de pluges intenses han comportat la suspensió de les activitats municipals previstes per aquest dimecres a Castelldefels, entre elles el Parlem amb l'alcalde, el Baixador, i la Festa del Cor dels Espais Familiars, una jornada pensada per donar a conèixer la tasca educativa i d'acompanyament que desenvolupen les cases dels infants municipals. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vistalegre obren les inscripcions el 15 de setembre. Els dos equipaments municipals ja tenen a punt la seva programació per als mesos d'octubre a desembre amb propostes formatives, culturals, artístiques i de benestar adreçada a públics de totes les edats. Comencem!

0: Castelldefels afronta les últimes hores de l'episodi meteorològic amb una situació molt més favorable que la prevista inicialment. Les mesures adoptades durant la jornada en resposta a les alertes emeses per Protecció Civil de la Generalitat davant la possibilitat de que es produïssin pluges torrencials en diverses comarques catalanes, entre elles el Baix Llobregat. Finalment, les precipitacions més intenses han descarregat principalment sobre el mar i no han acabat impactant amb la força prevista al municipi. Això ha permès que la situació es mantingui sota control durant tota la jornada. El cap de Protecció Civil de Castelldefels, Javier Delgado, fa un primer balanç de l'episodi i de l'evolució del nivell de risc al llarg del matí.
1: Bueno, del dispositiu, fent un balanç molt correcte, nosaltres teníem una previsió, un nivell de risc de 5 sobre 6, i en aquest sentit, pues, la Direcció General de Protecció Civil, a través del Comitè d'Emergència del Plan Especial Inuncat, va decidir emetre una resolució des del punt de vista preventiu per restringir la mobilitat, donat la gran probabilitat de tindre pluges torrencials en les comarques, en les 5 comarques que havia afectades. La realitat, tot són previsions en aquest sentit, la realitat és que aquestes previsions no s'han materialitzat en la importància que s'estava previstes. S'han donat nuclis tempestuosos, molt gran, però la majoria han descarregat en el mar. Alguns, inicialment, en la motorització que nosaltres fem en el radar, veien que s'apropaven a Castelldefels, però després s'han dividit en dos, un cap a l'interior i un altre cap al mar. I aquest és el més fort que he tingut, és a partir de les 6 de la matinada, que es va emetre un avís de temps violent i que a nosaltres aquí a Castelldefels hem tingut, hem recollit un total de 17,4 litres metro quadrat en una intensitat de pluja quasi els 20 litres metro quadrat en mitja hora. El nivell de 20 és un nivell de perillositat, amb la qual cosa ens ha apropat molt al nivell de perillositat, però

0: Havia previst inclús un nivell de, no de 20, sinó de 40. Aquest no s'ha materialitzat. I l'evolució en aquest moment, en aquest sentit, ja s'ha baixat el nivell de risc, era 6 sobre 5, ara que era un risc molt important, ara està en un nivell de 4 sobre 6. És important, però és un nivell inferior. Vol dir que les probabilitats que es donen en aquest episodi són inferiors.
1: Malgrat aquesta evolució favorable, el municipi ha mantingut activats durant tot el matí els mecanismes de seguiment i coordinació previstos en el Pla Municipal d'Emergències. Les decisions s'han anat adoptant a mesura que s'actualitzaven les previsions meteorològiques i les dades recollides sobre el terreny. En aquest context, els responsables municipals continuen analitzant la situació i preparen una nova reunió per determinar si es poden deixar sense afectes les restriccions aplicades durant les darreres hores. Així ens ho explica Javier Delgado, responsable de Protecció Civil de Castelldefels.
0: Nosaltres fem un seguiment en continu i, en concret, cap allà a la una, es reunirà altra vegada el Comitè d'Emergències, el Comitè Municipal d'Emergències, en el CECOPAL, i es farà una valoració de la situació. Sobretot es valorarà la suspensió de les mesures de caire municipal, com són el tancament dels centres esportius municipals.
1: Aquestes decisions es prenen en el marc del Centre de Coordinació Operativa Municipal, l'òrgan encarregat de dirigir les actuacions durant les situacions d'emergència i que reuneix representants de diferents serveis municipals implicats. Sobre el funcionament d'aquest organisme en parla el mateix Javier Delgado.
0: El CECOPAL és el Centre d'Emergències Municipal i està format per el director del Pla, que és l'alcalde, per les caps dels equips d'intervenció municipal, que són tots els serveis implicats, via pública, sanitat, educació, tots els que tenen després de fer algun tipus d'actuació o alguna implicació en aquest sentit, serveis socials, i que forma el Consell d'Assessor, hi ha un gabinet d'informació per vincular tot el tema d'informació i hi ha un comitè tècnic, que són els responsables tècnics. I en aquest comitè es valoren i es prenen les decisions avalades per el Pla Municipal d'Emergències, en aquest cas el d'inundacions.
1: Pel que fa a l'afectació directa de l'episodi al municipi, el balanç és positiu. Els sistemes de drenatge i prevenció han funcionat correctament i les incidències registrades han estat puntuals i de poca importància. El cap de Protecció Civil destaca la feina preventiva realitzada durant les hores prèvies a l'arribada de l'alerta.
0: Les incidències són de poca rellevància. Algunes acumulacions en carrers, petites, tot ha funcionat molt bé, per això és l'alerta. Nosaltres ja 24 hores abans, ens avancem, van emetre una alerta per a que tota la maquinària que hi ha prevista, tot el sistema de drenatge, tots els equips d'actuació estiguin preparats, que tot estigui revisat perquè funcione el més òptimament possible. I en concret, pues, aquesta pluja ha sigut la pluja que hem tingut ha sigut absorbida perfectament per tot el sistema. Hi ha alguns carrers que han poca pendent o que necessiten alguna remodelació, que s'acumulen doncs, petits basals, i hem tingut com a destacar únicament el tema del tal de circulació que és durant 20 o 25 minuts que s'ha fet a Manuel Girona a l'inici, a Plaça Colom, per un tema d'un perill de caiguda d'una branca.
1: Durant la jornada s'han mantingut tancats els equipaments municipals, s'han suspès les activitats programades per l'Ajuntament i les platges han continuat tancades amb bandera vermella. També s'han ajornat actes com el Parlem, previst per l'Abaixador, la Festa del Cor dels Espais Familiars. Pel que fa a la mobilitat, la situació continua afectant el servei ferroviari. Una incidència a la infraestructura altera la circulació de la línia R2 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França. Els trajectes es realitzen a través dels trens de les línies regionals sud amb parada amb totes les estacions i demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Ara totes les mirades estan posades en la reunió del CECOPAL, prevista per aquest migdia, de la qual haurien de sortir les decisions sobre la reobertura dels equipaments municipals i la recuperació progressiva de l'activitat habitual a Castelldefels. L'episodi de pluges intenses previst per aquest dimecres ha obligat a l'Ajuntament a suspendre diverses activitats municipals programades per la jornada d'avui. Entre les cites afectades hi ha el Parlem amb l'alcalde que s'havia de celebrar al barri del Baixador i també la festa del cor dels espais familiars prevista aquesta tarda al carrer Arcadi Balaguer. La decisió s'emmarca en les mesures preventives adoptades davant l'alerta meteorològica i les restriccions de mobilitat recomanades per les autoritats mentre es mantingui el risc de pluges intenses. En el cas de la Festa del Cor dels Espais Familiars, es tractava d'una activitat ja consolidada a la ciutat que aquest any arribava a la seva 16a edició. La proposta havia de reunir famílies, infants i professionals dels centres municipals de 0 a 3 anys en una tarda pensada per compartir experiències, mostrar els diferents serveis disponibles i apropar aquest projecte educatiu a la ciutadania. La cap de la unitat d'infància de la xarxa dels centres de 0 a 3 anys de Castelldefels, Rosa Mestre, ens explica l'origen i la finalitat d'aquesta trobada.
2: La festa dels espais familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la, del desig de, per part de les educadores, dels equips educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre doncs les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, uh-huh. I aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
1: La festa havia previst diferents espais de jocs i activitats per als infants, una proposta que reflecteix la filosofia educativa de les cases dels infants, on el joc esdevé una eina clau en el desenvolupament dels més petits i en l'aprenentatge durant una etapa especialment important del seu creixement. Sobre aquest aspecte en parla Rosa Mestre, la cap de la unitat d'infància de Castelldefels. L'escoltem.
2: Partim de la base que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
1: Més enllà del treball amb els infants, els espais familiars també ofereixen suport i orientació a les famílies. A Castelldefels, un municipi que sovint acull persones arribades d'altres indrets, aquests espais permeten crear xarxes de relació i compartir experiències de criança entre pares i mares que es troben en situacions similars. La responsable dels centres municipals destaca la importància d'aquest acompanyament durant els primers anys de vida dels infants.
2: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que Abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal. I aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert, no? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és, i donar també el seu criteri professional, no? Jo crec que això és superimportant també.
1: Les cases dels infants municipals presents als centres de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Aymerich combinen l'atenció educativa als infants amb el suport a les famílies, convertint-se en un recurs de referència durant els primers anys de criança. La festa del cor dels espais familiars havia de servir precisament per donar visibilitat a aquesta tasca. Tot i que, finalment, les condicions meteorològiques han obligat a ajornar la celebració prevista per aquest dimecres. L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen a punt la programació d'activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. La ciutadania podrà formalitzar les preinscripcions a partir del pròxim 15 de setembre per participar en una oferta que inclou tallers, cursos i propostes adreçades a públics molt diversos. Més enllà de les activitats que s'hi desenvolupen al llarg de l'any, els centres cívics s'han convertit en espais fonamentals per la cohesió social dels barris. Aquests equipaments municipals afavoreixen la participació ciutadana, promouen les relacions entre veïns i ofereixen oportunitats perquè persones de totes les edats comparteixin experiències, apreguin noves habilitats i mantinguin una vida activa. Aquest paper és especialment rellevant entre la gent gran, que troba en aquests espais activitats, companyia i eines per combatre la solitud no desitjada. La programació d'aquesta tardor es podrà consultar tant en format digital com a través dels diferents canals d'informació dels equipaments municipals. A més, ja s'està treballant en futures propostes que s'incorporaran en els pròxims mesos. Ho explica Neus Fernández, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.
3: Les dues pàgines web, l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. Uh-huh. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams. És cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern. Treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm-hmm. Doncs introduirem temes digitals, també, a la programació. Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada, i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
1: La nova programació s'ha organitzat en una única publicació compartida pels dos equipaments. L'objectiu és facilitar la consulta de tota l'oferta disponible i arribar al màxim nombre possible de persones independentment de l'edat o dels seus interessos. La tècnica de participació ciutadana ens explica com s'ha treballat aquesta nova estructura.
3: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tan a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una, doncs, una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom en pugui fer ús. I doncs, plantejant com podíem doncs, expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar, vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir, doncs, això, crear quatre temàtiques molt generalitzades.
1: Per facilitar-ne la consulta del fulletó, les activitats s'han agrupat en quatre grans blocs temàtics: salut i benestar, cos i moviment i art i creació, i també coneixements. Aquesta classificació permet identificar de manera senzilla les diferents propostes disponibles. La Neus Fernández detalla aquests àmbits.
3: Salut i benestar, que té molt a veure doncs, això, amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, bueno, això, amb mirar-se més cap endins. No? Cos i moviment, que té a veure doncs, amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, bueno, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació, i coneixements, que era una mica el calaix desastre de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
1: La programació inclou activitats tan diverses com ioga, pilates, teatre d'improvisació, pintura, defensa personal, llengua de signes, costura, cuina creativa i entre moltes altres. L'objectiu és oferir alternatives que responguin als interessos de diferents perfils de la població. Tot i compartir una mateixa programació, els dos equipaments mantenen característiques pròpies i complementàries. L'Espai del Mar, situat a la zona marítima, desenvolupa una activitat més vinculada al benestar, als coneixements i la divulgació, mentre que el Centre Cívic Vista Alegre disposa d'espais més amplis que permeten acollir una intensa activitat artística i cultural. Així ho destaca Neus Fernández.
3: Mira, l'Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic, i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? La base de l'Espai del Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més pensat, està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que acaben fins a 120 persones. Doncs les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra, i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres. Mm-hmm.
1: Sí, sí. Una altra de les apostes importants d'aquesta temporada és reforçar la visibilitat del teixit associatiu local. Les entitats de Castelldefels tindran una presència destacada dins de la programació dels centres cívics, contribuint a ampliar l'oferta d'activitats i a enfortir la vida comunitària del municipi. Sobre aquest paper de les associacions de la ciutat parla Neus Fernández.
3: Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat dels propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes, i teníem doncs aquesta informació de què fan les entitats, qui no la tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats, i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Uh-huh. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió, perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
1: Entre les activitats compartides pels dos equipaments destaca el projecte solidari Teixim Caliu, una iniciativa que reunirà persones voluntàries per confeccionar peces d'abric destinades a les persones grans de Castelldefels. Un exemple més de la funció social que desenvolupen aquests equipaments convertits en espais de convivència, participació i construcció de comunitat als diferents barris de la ciutat. Les preinscripcions per participar en les activitats de tardor s'obriran el pròxim 15 de setembre i les places s'otorgaran per ordre d'inscripció fins a complementar l'aforament disponible. Castelldefels se suma aquest dijous a la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania sobre una problemàtica de salut pública de primer ordre i promoure accions que contribueixin a la seva prevenció. La jornada posa l'accent en la importància de la detecció precoç, l'atenció als problemes de salut mental i el treball coordinat entre els àmbits sanitari, educatiu i social. També els recorda la necessitat de fomentar espais d'escolta, acompanyament i suport per a les persones que travessen situacions de vulnerabilitat emocional.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu d'avui. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 9 de setembre, a Castelldefels. Acabem de rebre actualització. Ja han finalitzat la reunió de la una del CECOPAL i s'aixequen totes les restriccions municipals. L'alerta meteorològica obliga a suspendre el Parlem amb l'alcalde i la Festa del Cor dels Espais Familiars. Les restriccions decretades per aquest episodi de pluges intenses han comportat la suspensió de les activitats municipals previstes per aquest dimecres i el Parlem amb l'alcalde de l'Abaixador i la Festa del Cor dels Espais Familiars en una jornada pensada per donar a conèixer la tasca educativa i d'acompanyament que desenvolupen les cases d'infants municipals. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre obren inscripcions el 15 de setembre. Els dos equipaments municipals ja tenen a punt la seva programació per als mesos d'octubre a desembre amb propostes formatives, culturals, artístiques i de benestar adreçada a públics de totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: El proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació de protesta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb nosaltres tenim a Josep Maria Casanelles i Montserrat Rufas, metge i infermera respectivament, veïns i veïnes de Castelldefels, que pertanyen a l'entitat Prou Soroll de la nostra ciutat i també a una entitat supramunicipal que es diu Seroport. Què tal? Molt bon dia als dos.
2: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
1: A vostès per venir. Molt bon dia, senyor Casanelles.
3: Gràcies, bon dia.
1: En primer lloc, que vostè ha estat durant la seva vida professional l'exercit de metge i des de les preocupacions que n'hi ha a les diferents entitats per l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha una de la qual estàvem parlant ara mateix, que potser no som conscients, i és l'afectació que per la salut suposa el sobrevol d'avions sobre la nostra ciutat.
3: Sí, sí, ens trobem que el Castelldefels, però no és només Castelldefels, és un problema de Castelldefels, de Gavà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport, hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor, i la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions. Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el soroll, el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de sigui desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals doncs, fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisoles, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta. Si aquesta resposta es continua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que saben que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havien dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. Estem parlant de 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions, per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres, si te'n vas al Prat, que el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una molèstia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll, no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll, i estem parlant de 70 i pico mil ingressos lligats a lo que és el soroll. Robert Koch va ser el premi de medicina l'any 2005, és aquell senyor que va associar la malaltia del còlera i les malalties infeccioses i va demostrar que estaven produïdes per bactèries, per petits organismes que fins en aquella època era impossible que un organisme tan petit fos capaç de malaltir i provocar aquelles epidèmies. Doncs aquest senyor, quan li van donar el premi, va dir, estem parlant del 1905, va dir: un dels problemes més importants que tenim i que tindrem a la nostra societat és el soroll. Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió, perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a 5:30 en despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. I dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en són conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment. Si trenquem el ritme del son, aquella persona el dia següent es troba cansada, es troba irritada. Si això passa un dia, un altre dia, un altre dia, comencen a sortir problemes mentals, problemes psicològics, que dius, no sé què li passa, no sé què té, però està irritable. Bueno, doncs moltes vegades aquestes causes estan al no poder dormir. I aquest no poder dormir, a vegades, quan estem en zones afectades pel soroll, en aquest cas dels avions, però pot ser un tren, potser aquí a Castelldefels, la gent que viu al costat de la via del tren, si anem a passejar pel costat de la via del tren, notem aquells sorolls estrondosos. Si anem a passejar pel costat de l'autopista, pel costat de l'autovia, notarem el soroll dels cotxes, que pot ser continu, que apareix aquella moto amb una velocitat no controlada, que també, si tu estàs dormint en aquestes zones, el son queda alterat. Si estàs vivint en aquestes zones, ja no és només el son. Dius, bueno, i el son que et produeix? Doncs mira, et produeix aquesta fatiga, et produeix aquest cansament, et produeix que el dia següent no rendeixis el que hauries de rendir. I també estem parlant de persones més afectades, gent gran i sobretot infants, que són els que estan més afectats per aquest tipus de contaminació. Dius, i el son és només l'altre factor que ens afecta? No és només. Tenim la particularitat de tenir escoles i residències en zones per on passen els avions. Està demostrat, i això s'han fet estudis a Madrid, s'han fet estudis a Nova York, s'han fet estudis a Bèlgica i a Holanda, sobre com l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, com alteracions com el TDAH, etc., queden molt més marcades en els nens que estan en zones on hi ha avions. De fet, hi ha un estudi molt, molt interessant fet a Madrid, el qual es demostra que els nens que estan en zones properes on hi ha el soroll tenen un aprenentatge inferior als nens que no viuen en aquestes zones properes. O els nanos a Nova York, que és l'estudi, nanos que vivien al costat de la via del tren, que estudiaven en una escola al costat de la via del tren, i nanos que estudiaven fora d'aquesta via, fora d'aquest soroll de la via del tren. En aquesta via del tren passava cada hora passava un avió, un tren, amb un soroll superior als 85 decibels. I era suficient com per desconcentrar aquests nanos i que al cap del temps tenien un aprenentatge inferior a la resta de nanos. Fixa't bé que estem parlant d'una diversitat d'aspectes en els quals moltes vegades no hi parem a pensar, però quan els investigadors, quan els epidemiòlegs es posen a treballar per què aquestes causes de TDAH, aquestes causes d'infart, aquestes causes de cansament, i a vegades també d'accidents laborals, què és el que pot ocasionar tot això, anem a trobar una via de contacte que és el soroll. És a dir, per mi potser l'important d'avui seria entendre que el soroll no és només una molèstia, sinó que és una causa de malaltia, una causa d'infart i una causa de mort i una causa d'alteracions físiques i alteracions psíquiques en les persones, més en els infants, però també en els adults. I amb una curiositat, hi ha persones que diuen, estem parlant, passa un avió, pares de parlar perquè no pots sentir el que et diuen, tornes a continuar i diuen, a mi no em molesta el soroll dels avions. I al costat hi ha una persona que et dirà, sí, a mi em molesta molt el soroll. És a dir, la percepció que tenim no és la mateixa en unes persones de les altres, no és la mateixa en unes èpoques amb les altres. Però el nostre organisme sí que percep aquesta agressió. I el nostre organisme es posa en alerta. I quan es posa en alerta, deixa anar una sèrie d'hormones que provoquen aquella resposta automàtica. I aquesta resposta automàtica es va sumant, i és que al final ens dona l'estrès, ens dona la patologia cardíaca, la hipertensió arterial, tota una sèrie de complicacions. Hi ha altres complicacions que no estan demostrades d'una forma molt taxativa, perquè intuïm que l'augmentar el cortisol és possible que hi hagi problemes de diabetis, és possible que hi hagi problemes a les embarassades, però que encara els estudis no són prou clars com per poder dir que hi ha una associació directa. Segurament que més endavant això sí que pot anar en aquest sentit.
1: Mm. També hi ha una contaminació provocada pel sobrevol dels avions, que no és més acústica, sinó que és mediambiental, perquè sí, els avions tenen un combustible, que és el querosè, que potser no és perceptible per les persones, però que també d'alguna manera ens acaba afectant sobre aquells territoris veïns a l'aeroport o la seva activitat.
3: Sí, amb això hi ha diversos aspectes a destacar. És a dir, jo avui em volia centrar més en el soroll perquè és aquesta contaminació silenciosa, curiosament, però evidentment estem parlant, per exemple, un 1% del que serien la generació d'aquests gasos que generen el canvi climàtic està provocat pels avions. Estem parlant d'un 1% a nivell mundial. No estem parlant d'una cosa qualsevol. Tots els avions, actualment em sembla que cada dia hi ha al voltant de 23.000 vols funcionant per tot el món. I aquests vols estan generant el que són aquests gasos que generen el canvi climàtic. I això és una causa de contaminació que ens està afectant en molts aspectes. Però, a més, directament aquest querosè que cremen els avions està generant una sèrie de partícules, una sèrie de gasos que afecten a la salut de les persones. A on t'afecten? Doncs, lògicament, hi ha els estudis que s'han fet a tota Europa i s'han fet a nivell mundial, també als Estats Units, a l'aeroport de Los Angeles, aeroport de múltiples aeroports, ens estan demostrant com les persones que viuen a prop d'aquests aeroports, les zones d'aterratge i les zones de despega, separant una cosa del que serien els gasos que generen el canvi climàtic, que aquest és un aspecte que ens afecta, però a més aquests gasos, aquest querosè, genera una sèrie de partícules que afecten la salut de les persones que viuen al voltant d'aquestes zones d'aterratge i despega dels avions. Aquí estem parlant de patologia respiratòria, estem parlant de patologia cardíaca, estem parlant de càncer, estem parlant de tota una sèrie de patologies molt més florides, no només el soroll. Clar, però fixeu-vos bé que estem parlant d'avions, contaminació ambiental, però que la contaminació acústica i contaminació ambiental van sumades. Aquella gent que estem vivint a prop d'un aeroport, tenim les dues contaminacions. I l'aeroport no està aïllat, perquè quan tu agafes l'autovia o l'autopista per anar de Castelldefels a Barcelona, o al revés, et trobes que un percentatge, possiblement més d'un 30% dels cotxes que estan circulant per aquestes carreteres, és una circulació generada pel trànsit de l'aeroport. És a dir, que aquí hem de sumar, a més, aquest tipus de contaminació. I, de fet, hi ha estudis que intenten separar una cosa de l'altra però que al final les persones som unes i remen al fums, tant dels cotxes com dels avions. I parlem del fums, però no només del fums. Hem de parlar del fums, hem de parlar també de lo que són les partícules generades per les rodes dels avions quan estan aterrant o per les rodes dels cotxes. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que possiblement no en són conscients, però que formen part d'aquesta gran contaminació que es genera en l'activitat aeroportuària.
1: Senyora Rufas, vostè pensa que en el disseny de l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han tingut en compte aquestes afectacions?
2: No, per res del món. Vull dir, l'anterior ampliació que es va fer cap al 2005, a Europa li va demanar uns requisits medioambientals a l'aeroport precisament per mantenir això, i no s'han produït. O sigui, encara, hores d'ara, Europa està esperant que realment a l'aeroport Aena, en realitat, faci això que li havien demanat a Europa, i no ho han fet. Per tant, què ens fa pensar que aquesta nova ampliació, amb el tema de la Ricarda, amb el tema De fet, una mica el que s'hauria d'explicar és que ja la primera vegada que es va intentar, i això té, bueno, hi ha publicacions que ho diuen clarament, quan es va fer la desviació del riu Llobregat, es va treure part dels aiguamolls i es va, a Cal Tet, es va fer un canal artificial. Que amb això es pensaven que ja ho tenien tot resolt. I aquest canal està podrit, d'aigües podrides. O sigui, que no ha servit la biodiversitat per moltes raons molt complexes a nivell biològic, no va funcionar. Aleshores, pretendre treure part de la Ricarda, com volen fer ara, segurament tampoc ens funcionarà. Vull dir, perquè és la biodiversitat que té, ja no només amb aus i amb espècies, sinó les aigües que entren dolces, les aigües que entren salades, tot el que significa biològicament això és molt difícil. Tu no pots treure un tros i reemplaçar-lo en un altre lloc, perquè probablement no et viurà bé. I aleshores...
3: Jo amb això voldria fer un èmfasi que penso que és important, perquè moltes vegades, o a vegades, hi ha gent que diu, bueno, el tema de la Ricarda, el tema de les aus, el tema de lo que són els insectes propis d'aquestes zones, dius, home, deixar. Jo recordo una resposta d'un càrrec de l'Ajuntament de Barcelona quan ens estava parlant de la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona pel canvi climàtic i de fer zones verdes i de fer el que se'n diu refugis climàtics, etcètera, etcètera. I els hi preguntava, home, no acabo d'entendre aquesta preocupació pel canvi climàtic i al mateix temps propiciar una ampliació de l'aeroport. La resposta va ser algo així com, és que a vegades hi ha prioritats econòmiques, que no sabem d'aquí, que fan que estiguem per sobre d'aquestes situacions. Però hem de pensar que quan diem la Ricarda, si a mi no em preocupen els ànecs, al marge que hi hagi una normativa europea que diu que Natura 2000 són zones que s'han de preservar, i s'han de preservar no només perquè hi ha espècies que els hem de preservar, sinó perquè el que hem de fer és preservar la biodiversitat. I dius, bueno, i això què vol dir? Doncs, algo tan senzill, quan nosaltres perdem la biodiversitat, quan s'estan extingint les zones verdes, estem extingint insectes, estem extingint bactèries, estem extingint fongs, estem extingint espècies d'aus, etcètera, etcètera, quan eliminem la biodiversitat, fem que sigui més fàcil la propagació de les pandèmies. Mirant-ho només d'una forma egoista com a persones humanes, diu, a mi l'únic que m'interessa són els meus interessos. Doncs, si només t'interessen els teus interessos personals i econòmics, si tu elimines, disminueixes aquesta biodiversitat d'animals, d'insectes, etc., el que fas és facilitar la propagació de les pandèmies. I hem tingut exemples, i tindrem exemples, perquè la situació és així de greu. Quan estem eliminant totes les zones verdes de l'Amazona, estem eliminant zones verdes d'Àsia, etc., estem facilitant que hi hagin propagacions que en altres condicions no s'haurien donat. D'alguna manera, la biodiversitat és una barrera a que aquestes epidèmies arribin a l'espècie humana. De forma egoista, doncs, haurien de ser conscients que també hem de protegir aquestes espècies.
2: Això, perdona, però sí, això sí. Només és una, ja és un concepte a nivell biològic, per dir-ho d'alguna forma, però després hi ha l'altre concepte que és a nivell econòmic o a nivell de model de país, que això ja seria un tema molt més llarg per dir quin model de país volem. Turistificació, gentrificació, més vols, més turisme, que clar, aquesta és l'altra vessant de l'ampliació de l'aeroport, que també jo crec que és important i s'hauria de parlar. Mm.
1: Molt bé, doncs de moment aquest 20 de setembre, repetim, hi ha convocat aquesta manifestació per l'ampliació de l'aeroport, per totes aquestes raons de les quals estem parlant. Què assistirà a aquesta protesta? Vostès pertanyen, com diem, al col·lectiu Prou Soroll, també a l'aeroport, sí. Però estan convocades més entitats socials, polítiques, veïnals de l'àrea metropolitana.
3: Sí, sí, aquí hi ha al voltant de 200 d'entitats que estan darrere d'aquesta convocatòria de l'aeroport. I són entitats no només del Baix Llobregat, sinó de tot Catalunya.
2: No, entre elles també el sindicat de llogateres.
3: Uh-huh. I dius, qui tenen a veure el sindicat de llogateres o associacions de veïns de Barcelona? I per què aquesta preocupació per l'aeroport? És un tema de, com diem així, vulgarment dels ànecs, és un tema de contaminació acústica, perquè de fet aquesta contaminació acústica la patim només el que són les zones properes a l'aeroport. És un tema de contaminació atmosfèrica també. És a dir, ens trobem que l'Eixample de Barcelona és una zona molt saturada pel soroll i molt saturada per la contaminació ambiental. No fa massa, amb un estudi que es va fer a Barcelona, es va arribar a identificar que s'havia frenat l'augment de la contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona, sobretot el que és en l'Eixample. Però els valors actuals existents a Barcelona encara estan pel damunt del que l'OMS recomanava, demana com a recomanable. I dius, l'aeroport està lluny. Sí, l'aeroport està lluny, depèn de com bufi el vent, segons com bufi el vent. Però clar, hi ha l'altre aspecte que ens deia la Montse, que està lligat a l'aeroport. Passar de 60 milions de turistes a 90 milions de turistes, quan ja a Barcelona comencen a haver-hi queixes pel volum de turistes que hi ha pels carrers, perquè el negoci de Barcelona s'ha reduït, estem tancant els petits negocis i ho estem reproduint en negocis de molt baix volum econòmic. Estem donant un tipus de feines, i ja l'aeroport porta feina, però porta feina a uns sous molt baixos i a uns sous que estan lligats a l'existència o no existència de turisme. Estem produint una sèrie de massificació de turística que està ocupant uns espais, unes vivendes, uns pisos, unes habitacions, que no permeten que la gent que són del país puguin ocupar perquè el preu puja d'una forma dràstica. És a dir, està creant un impacte tan gran en el que és el cost de la vida de la ciutat de Barcelona, no només, perquè l'augment del cost de la vida a Barcelona està generant que les zones properes, com és el Baix Llobregat, també estiguin patint el mateix problema. És a dir, que al final hi ha tota una sèrie d'entitats que són sensibles a el que significa l'augment de turisme per Barcelona. Estem parlant ja no només d'augment de turisme, estem parlant d'un model econòmic. Barcelona s'ha dedicat només a generar turisme o Barcelona hauria d'obrir el seu ventall econòmic i dedicar-se a promoure altres activitats econòmiques? Uh-huh. Tenim unes comunicacions a Barcelona que estan saturades. Parlem de Renfe, parlem d'autobusos, parlem de metros, etc. Necessitaríem més comunicacions per poder resoldre els problemes de la ciutat. I això ho tenim saturat, ho tenim aturat. Tenim unes comunicacions excessivament centrades en Barcelona. Haurien de redissenyar, haurien de repensar. És a dir, fa falta un canvi de model econòmic, de model social, que actualment centrar-nos només en el turisme, el que estem és ofegar l'economia del país només en quatre sectors: construcció, bars, restaurants i poca cosa més, hi ha una sèrie de llocs de treball que són llocs de treball molt lligats a el que és el turisme. Ve el turisme a l'estiu, augmenta el lloc de treball, passa el turisme, baixen comencen els aturs i comencen a demanar ajudes perquè no es pot viure amb els sous que es tenen. És un model que s'ha de canviar.
2: Sí, i que aquestes grans inversions que es volen fer a l'aeroport, doncs potser les haurien de fer amb infraestructures que fossin més sostenibles, com per exemple els ferrocarrils.
1: Doncs de moment, convocada, repetim, aquesta manifestació el 20 de setembre, a quin punt en concret de la ciutat de Barcelona?
3: És al carrer Aragó, Passeig de Gràcia.
1: Al carrer Aragó, Passeig de Gràcia, a quina hora, senyor Casanelles?
3: A les 12.
2: En principi a les 12.
1: A les 12 al migdia. Sí. Tornarem a parlar d'aquesta manifestació i de les reivindicacions, evidentment, per les afectacions socials, econòmiques, en temes de salut, com està explicant aquí el Joaquim Castanell i l'infermera Montserrat Rufas, de l'ampliació de l'aeroport. Moltíssimes gràcies als dos.
3: Moltes gràcies a vostès.
1: Que vagi molt bé. Bon dia.
2: Doncs vinga, moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Dimiteix Josep Lluís Trapero. L'exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern substituït en 10 dies. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El major Trapero dimiteix, i ho fa, diu la consellera d'Interior, per motius personals. Feia 2 anys que era al càrrec, un temps en què hi ha hagut diversos episodis controvertits. Els Mossos infiltrats en assemblees de professors o la presència de policies a les escoles, però també uns anys marcats per la lluita contra la multireincidència. En tot cas, Trapero és el cinquè al càrrec del govern que plega o fan plegar en tot just els últims 10 dies, Natàlia Ramon.
3: S'afegeix als canvis profunds del Departament d'Interior.

0: fet, el fenomen de pluges fortes ha estat molt menys intens del que es preveia. La realitat, però, és que 300.000 alumnes avui s'han quedat sense classe.
1: De fet, ha plogut més a les comarques del nord, a Girona, que no pas al voltant de Barcelona. Barcelona, Montse Poblet.
2: I avui ja no hi tornaran, perquè tot i que s'aixequen les restriccions a la mobilitat i es reprèn l'activitat sanitària, les escoles ja no reobriran. Finalment, l'episodi no ha provocat problemes, perquè la pluja ha estat menys intensa i més dinàmica del que es preveia, però tant el Meteocat com Protecció Civil defensen que amb la informació que tenien ahir s'havien d'activar alertes i restringir activitats.
1: A Alemanya el debat puja de to després del triomf de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt i avui el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han xocat frontalment al Parlament alemany.
0: La líder del partit xenòfob, Alice Weidel, ha fet una crida a una expulsió massiva de migrants i el canceller l'ha acusat de planificar una neteja ètnica.
1: Berlín, Jordi Regàs.
3: El Bundestag a Berlín assisteix després de les eleccions de Saxònia-Anhalt a un encès debat de pressupostos en el que l'extrema dreta i el govern s'han tirat els plats pel cap. Alternativa per Alemanya dona el govern per acabat mentre Friedrich Merz els retreu el discurs contrari a la immigració i destaca tant les reformes del govern com el suport a Ucraïna.
1: I en temps de cultura, aportació rècord de la Generalitat en ajuts a les arts escèniques. Barcelona, Marta Vives.
4: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques amb una aportació rècord, com ha dit la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
5: Anunciem la dotació més alta de la història de les línies de subvencions triennals de suport al teatre, la dansa i al circ.
4: L'objectiu de les ajudes és reforçar l'estabilitat, la professionalització i la capacitat creativa de les empreses del sector.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: Amb el debut del Barça a la Champions avui.
6: El Barça rep el Feyenoord a partir de 3:45 de la tarda. S'esperen rotacions a Hansi Flick, sobretot a la defensa, on té la baixa d'Eric per sanció, i pendents també del temps per saber la previsió de pluja que tindrem a l'hora del partit. I encara a la Champions, el Madrid va guanyar 2-1 en el seu debut amb l'Inter, però el Bernabéu va tornar a xiular l'equip pel seu mal joc.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
7: Bon dia. Doncs pocs problemes de trànsit aquest matí, amb menys circulació que altres dies per la restricció de mobilitat. Però pel que fa al transport públic, ja funciona el servei d'alta velocitat, que havia quedat interromput entre Barcelona i Madrid durant 2 hores per reparar els danys en una catenària causats per un llamp. Encara hi ha retards, però, a la línia R2 Sud i els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona.
1: I ens falta el temps, que avui té més interès que mai.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
1: A veure, obre el paraigües, mai més ben dit. I què ha passat? No ha plogut el que preveieu a l'àrea metropolitana i, en canvi, ha plogut en altres zones on potser no us ha sorprès. O què ha passat?
9: Sí, podríem dir que el que menys ens ha sorprès són aquests 50, 60, fins a 90 litres d'Alpens, al nord del Lluçanès, entre el Ripollès i el Berguedà, aquest corró, aquesta línia de 60, 90 litres, que ha anat acompanyada de calamars, ha estat violent, etc. Aquesta era esperable, vist taronja, i els models ho donaven. De tota manera, l'àrea d'avís vermell, clarament, clarament, ahir tots els models hi coincidien, quantitats previstes, depenent del model, entre 90 i 150 litres, que imagina't que haguessin caigut els 150 litres, com ja va passar en l'anterior episodi de Castelldefels, aquell de la inundació a la C-32, a l'aeroport del Prat, etc, etc, que va ser realment caòtic. En aquest sentit, ha fallat aquesta llengua de pluja, n'hi ha hagut una dins del mar, etc, i la distribució també erràtica, irregular i sobretot molt dinàmica, molt ràpida, doncs ha acabat de donar aquesta sensació de predicció molt i molt coixa. Però els mapes del temps, en aquest cas, tots coincidien en aquesta situació. A partir d'aquí, respirar una mica a fondo, amb tota la comprensió del món per part de la gent doncs, que ha patit les conseqüències de suspensió de segons què, i sempre endavant en el món científic, amb la investigació, en el pronòstic i sobretot amb aquestes sorpreses, sovint cada cop més grans, que ens portarà l'escalfament.

0: global.
1: A la segona hora hem quedat amb el Francesc Mauri, per tal que segur que és un tema de tertúlia i, per tant, també ho comentarem amb els nostres, convidats. El que ha passat, com han anat les prediccions i amb els S-alerts, etcètera, etcètera. Quedem a segona hora. Fins ara, Francesc.
0: Fins ara i a gaudir de la fresca en molts casos.
1: Molt bé, així farem.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que és una decisió estrictament personal i ja ha anunciat que el substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec, Toni Fortesa.
3: Trapero va comunicar a finals d'agost a la consellera la seva voluntat de deixar el càrrec. Parlon, consellera d'Interior, ha assegurat que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. La consellera no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
4: Ha estat voluntat seva la de cessar en les responsabilitats com a director general de la policia i hem escollit per continuar, però també posar la seva pròpia empremta al comissari Ferran López.
3: El comissari serà el nou director general de la policia. López estava actualment al capdavant de la delegació del cos a Madrid i ja havia estat director general entre el 17 i el 18. En aquell cas, López també va substituir Trapero en el càrrec.
1: Però, com dèiem avui, també s'ha anunciat un altre canvi important dins de l'estructura del cos dels Mossos.
3: Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquiu, que jubila. Catà, que és una aposta personal de Núria Parlon, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. N'ha parlat la consellera.
4: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda, sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant, com a comandament, i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
3: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat.
1: Doncs aquesta dimissió de Trapero, òbviament, ha portat, ja no només després, sinó també abans del seu cessament o del seu comiat, reaccions. De fet, en el terreny polític, un dels últims que havia demanat el cap de Josep Lluís Trapero és el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Va ser aquesta mateixa setmana al matí de Catalunya Ràdio.
5: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bé, doncs ja està. La nostra posició és clara.
1: Això va ser fa uns dies, però avui l'oposició i els socis parlamentaris del govern han celebrat que Trapero hagi plegat. I li han recordat al president Illa que va ser una aposta personal seva anunciada en plena campanya electoral. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
6: Què tal, bon dia? Josep Lluís Trapero ja va haver d'escoltar les crítiques de l'oposició a finals de l'últim curs polític quan va haver de comparèixer 2 vegades aquí al Parlament per la infiltració de 2 agents en una assemblea de docents. Avui han celebrat que hagi plegat i han demanat a la consellera Parlon que vingui a explicar-ne els motius. L'independentisme discrepa, però, sobre el nom de Ferran López per rellevar Trapero. Des de Junts, Salvador Vergés recorda que és qui va dirigir els Mossos durant el 155. En canvi, la republicana Esther Capella li fa un vot de confiança.
7: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
8: És un perfil amb llarga trajectòria i és evident que compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió, nosaltres doncs valorarem.
6: Des de la CUP, la formació més beligerant amb Trapero, el diputat Xavier Pellicer fa aquest advertiment a la consellera d'Interior.
9: Vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular. Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
6: Des dels Comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
10: No la setmana, no la crisi. fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
6: Pel PP, el govern està en descomposició i Vox hi veu un naufragi. La majoria de grups han qüestionat que es torni a posar un mosso a la direcció política del cos i han celebrat que per primera vegada una dona estigui al capdavant de la prefectura.
1: Això pel que fa referència als polítics, però els sindicats dels Mossos d'Esquadra s'han mostrat sorpresos per aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Lamenten els canvis continus a la cúpula del cos que consideren que perjudiquen els Mossos, Marriera.
11: El portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, FEPOL, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius reals d'aquest canvi i també de la marxa a finals d'agost del segon de la Conselleria d'Interior.
12: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
11: En aquest mateix sentit, s'expressava al Matí de Catalunya Ràdio Fermín Gallar, de la USPA, que considera que els canvis continuats generen inestabilitat al cos i demana separar la gestió política de la dels comandaments policials.
13: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial doncs bastant directa.
11: A més, Gallar reconeix que dins el mateix cos hi ha un sector molt crític amb Trapero.
1: Però no només els sindicats dels Mossos. Un altre sindicat, l'USTEC, el majoritari dels mestres, i que també es va veure afectat per una de les polèmiques que ha esquitxat el mandat de Trapero als Mossos, també ha parlat d'aquesta dimissió del major Trapero.
11: Sí, en un comunicat asseguren que continua oberta la via judicial sobre la filtració policial en una assemblea d'aquest sindicat. Diuen que la marxa de Trapero no taparà el cas i que pensen arribar fins al final per saber qui va donar l'ordre i que una actuació així no es pugui repetir.
1: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Protecció Civil aixeca algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de la mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Es manté, però, una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora d'aquesta tarda. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
14: Bon dia. L'alerta ha passat de vermella a taronja i Protecció Civil considera que ja es poden aixecar les restriccions a la mobilitat i reprendre l'activitat normal a caps i hospitals. El que ja no reobriran avui són les escoles. A la pregunta de si calien aquestes restriccions per un episodi de pluges que finalment no ha estat tan intens com s'anunciava, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, defensa que amb la informació que tenien ahir s'havien de prendre mesures.
15: A nosaltres ens sembla més correcte poder avisar perquè la gent a primera hora del matí sàpiga quina és la situació i que es pugui organitzar quan hem vist que aquest nivell elevat, doncs amb aquest canvi que hi ha hagut de models i amb aquesta situació que tenim ara nova ja no requereix aquesta situació, doncs de la mateixa manera també volem avisar la població que aquestes mesures doncs ja no són necessàries.
14: En la mateixa línia, Santi Segalà, cap de l'àrea de prediccions del Meteocat, recorda que amb el canvi climàtic la previsió és cada cop més complexa i que es produeixen canvis sobtats en poques hores que tant poden millorar la situació, com ha passat avui, com empitjorar-la.
16: El que estem observant és que cada cop aquest tipus de pertorbacions doncs, venen en moments que no toca, o que cada cop les tempestes, sobretot aquestes tan locals, doncs acaben passant de manera més inesperada. Els models meteorològics, tot i que van millorant, a vegades no veuen ni l'exactitud del lloc, ni de la temporalitat, ni de la intensitat.
14: Avui les precipitacions s'han mogut més ràpid del que es preveia i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha fet que pràcticament no hi hagi hagut incidències. Els bombers només han hagut de fer una cinquantena de serveis centrats al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquests efectes molt menors dels que es preveia ahir i sobre aquest debat de la utilització dels S-alerts i de les prediccions meteorològiques. En tot cas, afectacions n'hi ha hagut, però des de la una s'ha reprès reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que s'havia aturat per a les 11. S'ha hagut de reparar la catenària que la tempesta havia malmès a Sant Vicenç dels Horts. Durant les dues hores que no hi ha hagut servei, han quedat afectats 21 trens i gairebé 7.000 viatgers. A la línia de Rodalies R2 Sud només circulen els trens regionals que paren a totes les estacions, això sí. També a l'aeroport de Barcelona s'han aturat les operacions uns minuts a primera hora del matí i això ha comportat retards que encara s'arrosseguen. S'han cancel·lat 30 vols i 2 s'han desviat a Madrid. I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè el sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida als facultatius a partir de mitjans d'octubre, Mònica Mas.
17: Sí, segons el sindicat català, així ho han acordat juntament amb la confederació de 7 sindicats mèdics més espanyols, de recent creació, la UMIF. Xavier Llaunar és el secretari general de Metges de Catalunya.
18: Es farà una convocatòria de vaga indefinida absolutament coincident amb la convocatòria estatal per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
17: Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de l'estatut marc de les professions sanitàries que ha aprovat recentment el govern espanyol i que ara està en tràmit al Congrés dels Diputats. Justament avui, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que un marc estatut específic pels metges només té cabuda si abans s'aprova l'estatut marc general de totes les professions sanitàries.
1: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
19: Catalunya migdia.
20: Bé, ja som a casa.
21: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
20: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
21: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
20: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
22: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
23: 205 cavalls i només 4,3 litres?
24: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
27: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
28: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
29: 20 anys construint junts. Obramat.
1: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. A Alemanya avui s'han vist les cares. Per primera vegada, el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt, diumenge passat. I han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta. Merz qualifica aquests plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
30: Bon dia. Sessió del voltatge al Bundestag. Enmig de constants interrupcions, xiulades i crits, sobretot des de la bancada de l'extrema dreta, Alice Weidel ha obert foc.
31: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada. A les pròximes eleccions la gent donarà a Alternativa per a Alemanya un encàrrec de govern clar i nosaltres ens prendrem aquest encàrrec seriosament.
30: La líder de l'extrema dreta ha aprofitat també per reafirmar-se en la política contrària a la immigració.
31: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
30: Friedrich Merz li ha respost destacant la importància dels immigrants.
0: Si les persones que treballen a Alemanya es veuen obligades a abandonar el país perquè heu convertit la remigració en la vostra consigna, aleshores el sector dels oficis qualificats a Alemanya deixarà de funcionar. No hi haurà cap residència de gent gran que pugui operar, cap hospital a Alemanya podrà funcionar i cap restaurant a Alemanya podrà mantenir-se obert.
30: La defensa del suport a Ucraïna i la necessitat de les reformes han estat una altra de les línies argumentals del canceller, un Merz que ja només aprova el 13% dels alemanys.
1: Per cert, que el govern alemany ha posposat sense data la trucada prevista entre el canceller Merz i Donald Trump amb motiu de l'aniversari dels atacs de l'11S a Nova York. Les autoritats alemanyes no han donat el motiu que s'hagi posposat aquesta trucada, però el canvi es produeix després que el president dels Estats Units hagi celebrat la victòria precisament de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya diumenge. Seguim amb la informació internacional perquè els intensos atacs dels Estats Units i de l'Iran a les últimes hores han tornat a situar el petroli per damunt dels $100 al barril de Brent per primera vegada des del mes de juliol, Vicent Mifsud.
2: Sí, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha atacat dos vaixells nord-americans, 8 petroliers i una desena d'embarcacions de càrrega al Golf Pèrsic. Gran part dels vaixells han patit danys que els impedeixen navegar. A més, les forces iranianes han atacat una base dels Estats Units a Jordània. Ha estat la resposta a la destrucció de 5 petroliers iranians per part de l'armada nord-americana en aigües del Golf i del Mar d'Oman. Teheran ha denunciat aquest atac davant l'ONU i ha anunciat que respondran a noves agressions. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, per la seva banda, també ha advertit l'Iran.
3: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
2: És una de les escalades més importants d'una guerra que ja ha fet mig any i que està estenent-se a altres punts de la regió, amb atacs dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, contra l'Aràbia Saudita. El preu del petroli ha pujat avui més d'un 3% i se situa en el punt màxim de l'últim mes i mig.
1: I mentrestant, la Xina commemora el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong amb actes d'homenatge a la seva ciutat natal i cues de partidaris al mausoleu que hi ha a Pequín. Mig segle després, la Xina rivalitza amb els Estats Units com a potència mundial, amb una política econòmica, això sí, molt allunyada dels postulats de Mao, però amb una fèrria estructura jeràrquica de poder i amb falta de llibertats. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
4: Bon dia. M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats, o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
5: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
4: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
1: Anem a Madrid perquè la precampanya electoral marca l'arrencada de curs al Congrés dels Diputats. A la primera sessió de control, el Partit Popular i Vox han fet pinça contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta i l'acusen d'estar venut al Marroc. Un xantatge que Sánchez torna a negar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Si Ceuta continua alimentant la maquinària electoral dels partits, s'ha vist clar avui al Congrés on l'aturada estival no ha endolcit, sinó al contrari, el to de les intervencions en moments com aquests entre Feijóo i Sánchez.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
8: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
6: I s'hi ha afegit el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que ha advertit que sense ordre a l'esquerra del PSOE de guanyar res.
9: ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen.
6: Diu Sánchez que es votarà el 2027, però no ha garantit que esgoti el mandat. Escollirà el millor moment, afirma, en favor de l'interès general. Descarta el maig per evitar coincidir amb les municipals i autonòmiques. A la pressió del PP s'hi ha sumat Vox. Santiago Abascal ha parlat de Sánchez com un titella de Rabat. Sánchez s'hi ha tornat.
8: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
6: Segons el president espanyol, ningú, cap poder ni país està fent xantatge a Espanya i l'única autocrítica que ha fet és reconèixer que cal preparar millor la intel·ligència espanyola per detectar, sobretot a les xarxes, moviments que organitzen entrades massives com la del juliol. La Moncloa farà públics aquesta tarda una quarantena de documents, informes policials del CNI i també comunicacions entre ministeris d'entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per demostrar, diu Sánchez, que ningú va detectar la magnitud del que va passar.
1: Però a la pressió que ha de sostenir Pedro Sánchez per Ceuta, s'hi sumen també els fronts judicials que hi ha oberts contra el PSOE. Avui, la gerent del Partit Socialista ha declarat com a imputada pel cas Leire. Ha culpat Santos Cerdán d'haver pagat amb diners del partit les maniobres de l'exmilitant Leire Díez per anar contra els jutges i policies que investigaven el PSOE. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
10: Bon dia. Els investigadors situen la gerent del PSOE com la peça clau per finançar la trama des del partit, però ella s'exculpa i diu que es limitava a seguir ordres d'un superior. Santos Cerdán manava i ella acatava. Anna Fuentes és l'únic càrrec del Partit Socialista imputada pel cas Leire. Ha reconegut avui davant del jutge que va pagar viatges de tren i avió a Leire Díaz i que va fer factures a dos advocats afins a la trama, però diu que en desconeixia la finalitat. Eren ordres de Cerdán, que recordeu ja està expulsat del partit, i eren pagaments ordinaris que no havia de supervisar ningú més. A banda del cas Leire, però, el PSOE també està sota la lupa per pagaments en metàl·lic de l'època d'Ábalos. Pedro Sánchez veu possible que el partit acabi imputat, però si passa, serà sense motius, diu, perquè no hi ha cap irregularitat.
11: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
10: Eren declaracions de Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha deixat clar que no pensa dimitir si el partit acaba investigat.
1: D'aquí una mica més d'un minut, seran 2:45 de la tarda, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per una falta greu o molt greu al policia que va apallissar un aficionat del Barça abans del partit contra l'Elx per portar una estelada a Pilar García.
12: Sí, ho ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska responent a preguntes de la diputada de Junts, Marta Madrenas.
13: O no sap controlar la seva policia o ja li va bé el que fan. Si no la controla, és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és cómplice.
14: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
12: Marlaska ha afegit que és absolutament legítim portar banderes com l'estelada en un estat de dret i ha promès que s'anirà fins al final per depurar responsabilitats. Diumenge també hi va haver una agressió policial al Corcón contra un aficionat de l'Europa que duia una estelada i el ministre ha dit que els fets són diferents.

0: La Comissió Europea assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que els governs limitin la compra especulativa de pisos tal com pretén fer Catalunya. La llei catalana és en tràmits al Parlament després d'haver rebut un revés del Consell de Garanties Estatutàries que alertava que la norma vulnerava el dret de la propietat privada, entre d'altres, Laia Ortega.
1: Doncs sí, el comissari d'habitatge Dan Jorgensen diu que el nou reglament europeu vol donar més cobertura legal perquè els governs puguin limitar la compra especulativa d'habitatge, tal com pretén fer la Generalitat. El comissari ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies.
2: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
1: La nova norma europea permetrà que estats, regions o ajuntaments restringeixin la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat, com explicàvem ahir, i posarà condicions perquè les administracions puguin intervenir al mercat. Ara mateix, la llei catalana contra la compra especulativa d'habitatge s'està tramitant, com deies, Òscar, al Parlament, tot i que ha rebut el revés del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que ha advertit que la proposició de llei que limita la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles tant de l'Estatut com de la Constitució, i els drets a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre d'altres.
0: Passa un minut de 2:45 de la tarda. La companyia Google ha anunciat la major inversió que ha fet fins ara mai a Europa. En els pròxims 2 anys, la tecnològica invertirà 13.000 milions d'euros a Finlàndia per millorar la infraestructura que dona suport a la seva divisió i d'intel·ligència artificial, Núria Jarro.
3: Sí, segons ha informat Google en un comunicat, els plans de l'empresa són construir i ampliar 4 centres de dades que donaran suport al seu nou model d'intel·ligència artificial Gemini, al seu motor de cerca Google Maps i YouTube. La companyia també ha firmat amb Finlàndia el seu primer contracte amb una nuclear de fora dels Estats Units per comprar la meitat de l'energia d'una de les dues plantes fineses fins al 2050. De fet, el país escandinau és un pol d'atracció de la intel·ligència artificial. Microsoft i TikTok, per exemple, també hi tenen centres de dades perquè el clima els permet reduir el cost energètic de mantenir les màquines en marxa. El govern finlandès ha celebrat el pacte amb Google, que, segons l'empresa, suposarà milers de llocs de treball i una inversió equivalent a l'1,14% del PIB del país.
0: Passen 2 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ocasión Plus.
9: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte.
8: Ocasión Plus.
9: Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts de 2:45. El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros al seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran d'aquests ajuts, Marta Vives.
10: Sí, el nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials ara en són 103 i un 66% més de la dotació respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
11: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
10: Aquests ajuts plurianals permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de les produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. En el cas del teatre s'incorpora en aquest trienni un total de 18 sales productores i companyies més. En l'àmbit de la dansa passen de 8 a 28 i el circ multiplica per 4 els beneficiaris. La inversió pública en les arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana.
0: Record, per tant, d'inversió pública en les arts escèniques. Ara anem a cinema i aquests dies parlar de cinema vol dir parlar de la Mostra de Venècia.
12: He's all alone in the world, Emmett.
13: Probably good reason for that.
12: He has nowhere to go.
0: El cineasta Casey Affleck ha presentat a la secció oficial de la Mostra de Venècia la seva tercera pel·lícula com a director, Company, un western amb ressons gòtics i misteris familiars crepusculars explicat com un conte dins d'un conte. Enviat especial a la Mostra de Venècia, Òscar Callau.
14: Company la protagonitzen noms com Nick Nolte, Ben Mendelsohn o Adelaida Clemens. Al repartiment també debuten dos dels fills del director, Atticus i Indiana, cosa que assegura la pervivència de la família actoral encapçalada per Ben Affleck, que ahir, per cert, va fer acte de presència a la Catifa Vermella, just en una pel·lícula que entrellaça relats orals sobre una nissaga de l'oest americà. En aquest cas, però, es tracta dels lligams malignes que uneixen els seus membres de generació en generació, narrats a la vora del foc per personatges misteriosos apareguts del no-res. Sentim el director, Casey Affleck.
15: Tracta dels relats, perquè les històries ens ajuden a modelar la identitat i fem servir les narratives de manera que acaben formant una part de qui som, no tant com a individus, sinó a través del temps, les generacions i les cultures. Hem intentat explorar sobre la nostra identitat, no la sobrenatural, sinó la humana.
14: Contes dins de contes, inquietants però tediosos.
0: Vaja, doncs tediosos. Parlant de contes, anem a un llibre. Què passaria si el món estigués tan superpoblat que, per cada nou naixement, una altra persona hagués de morir? Matemàticament. Aquest és el plantejament inquietant que fa l'escriptora mallorquina Laura Gost al seu llibre El preu de néixer, una de les grans apostes d'aquesta tardor, Montse Camps.
1: Sí, situat en un futur no tan llunyà, Gost ens endinsa en una societat on s'obliga per llei que només es pot tenir un fill si s'aconsegueix el que anomenen relleu, és a dir, algú disposat a morir perquè arriba una nova vida. Gost planteja així moltes preguntes.
16: Què faim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill implica cercar que algú mori? Aquí tenim, com deia, la dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social. Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no?
1: El llibre és una distopia, però en el fons explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
16: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació.
1: El preu de néixer, publicat per Proa i Temes d'EO en castellà, també es traduirà a 6 llengües més i ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula.
0: I ara un comiat.
17: M'estranya tant de l'Ernest.
18: No, jo tampoc m'esperava.
17: I què penses fer? Li trucaràs?
0: Aquesta és la veu de l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort a Barcelona als 73 anys a conseqüència d'una llarga malaltia.
1: Dueso va ser una figura destacada del panorama teatral català, va ser cofundador de la Sala Beckett i va escriure més d'una vintena d'obres que es van estrenar en teatres com la Villarroel o el Festival Grec. Com a actor i director va representar i dirigir més d'un centenar d'obres. També va treballar en pel·lícules com El cos i en sèries de televisió com La Riera, El cor de la ciutat o Cuéntame cómo pasó.
0: I ara, música. Quin lloc li queda la música en un concert en directe? Aquesta és una de les preguntes que posarà en escena Lucía del Greco al concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic que s'acaba de presentar. Barcelona, Marc Ruiz.
19: La dramaturga Lucía del Greco treballarà la posada en escena a partir del disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Laszlo de Simone. És un autor que no fa concerts en directe i la incògnita sobre què passarà a l'escenari del Teatre de l'Atlàntida de Vic forma part de les preguntes que volen traslladar al públic. Què és un concert? Quin espai hi té la música? Ha de ser en directe o pot ser gravada, cal que hi hagi una gran posada en escena o només amb la música n'hi ha prou. Lucia del Greco.
20: Culturalment ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol o la persona de referència, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. Llavors també a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és el lloc que queda per la música en tot això.
19: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre.
0: I una cosa més abans dels esports. Una recerca arqueològica situa el jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues, com el més antic de tota la península en la producció de plom. La troballa constata la seva manufactura a la plana de Lleida fa gairebé 4.000 anys, molt abans del que es pensava fins ara, i que situava la introducció del plom al territori 8 segles després, amb l'arribada dels fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'anàlisi d'escòries de residus de la mineria i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fossa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg d'Andreu Molla, de l'empresa Iltirta, que també ha participat en la investigació.
22: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
5: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
0: D'aquí a només 4 hores, el Barça debuta a la Champions.
23: En aquest horari de tarda, 3:15, Barça-Feyenoord, amb la incertesa de la pluja.

0: La Champions és el gran objectiu que s'ha marcat el bastió del Barça per aquesta temporada. Ahir sentíem Lamin reconeixent que el títol europeu és la gran motivació per aquest any. I el primer pas és avui, a 6:45. Els blaugranes reben el Feyenoord de Gio van Bronckhorst, partit del risc, per tant, amb moltes mesures de seguretat. I també amb l'afició, que estarà pendent del temps. Plourà aquesta tarda? De seguida li preguntarem al Francesc Mauri. Però a aquesta hora s'està fent el dinar de directives, ha parlat el president del Barça, Joan Laporta. Què ha dit Ramon Salmurri?
1: Doncs bàsicament que té ganes de Champions, ha aprofitat per reivindicar la feina que s'ha fet aquest estiu des de la Secretaria Tècnica, ha apuntat a la tercera lliga consecutiva, però també a la Champions com a gran objectiu de la temporada.
2: I espero que hi hagi un gran partit propi de la millor competició de clubs del món, que és la Champions, i nosaltres hem començat molt bé aquesta temporada i espero que exhibim el bon joc que estem exhibint a tots els partits.
1: Joan Laporta ha tret pit per la nominació blaugrana a la pilota d'or, nous jugadors i jugadores, a més de Pere Romeu, i menció especial també per la Lamine Yamal.
2: És un home molt madur, és un jugador que és genial, jo el tinc per un geni. També quan fa les declaracions és extraordinari, perquè jo crec que tots us ho passeu molt bé i a més hauríeu encara de treure més suc, perquè Lamin és polifacètic i molt versàtil en aquests temes i molt ocurrent. La seva nominació entenc que és més que merescuda i jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, estaré encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora, i sobretot el Lamin, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or.
0: Doncs les paraules de Joan Laporta a la prèvia d'aquest partit de Champions entre el Barça i el Feyenoord. L'equip s'ha concentrat aquest matí a l'hotel de concentració i, de fet, la convocatòria també l'hem sabut fa poca estona.
1: Sí, tenim una baixa, que és la d'Eric García, que està sancionat, va veure la targeta vermella contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada en l'eliminatòria de Champions. No pot jugar, a més, va rebre el cop al nas en el partit contra el València i aquesta setmana ha entrenat amb màscara. Tot això se sumen a les de Frenkie de Jong i Rooney Bardaghi. A partir d'aquí, alguns interrogants a l'11 de Hansi Flick. Jo crec que pocs dubtes amb que Koundé serà el lateral dret per suplir precisament Eric. Veurem què passa al lateral esquerre i en aquesta posició que es disputen entre Fermín i Olmo a la mitja punta, i si Rodri o torna a reaparèixer Marc Bernal a l'eix del mig del camp.
0: Doncs aquesta és l'última hora del Barça i el rival com arriba? Perquè els blaugranes s'enfrontaran a un Feyenoord que té passat blaugrana, començant per la banqueta de Bituac.
3: Allà, precisament, hi trobarem algú que coneix molt bé el Camp Nou. Es tracta del neerlandès Gio van Bronckhorst, que va ocupar el lateral esquerre blaugrana 4 temporades, del 2003 al 2007. Van Bronckhorst, de 51 anys ara, afronta la primera temporada de la seva segona etapa com a entrenador del Feyenoord. Ja va dirigir l'equip de Rotterdam des del 2014 fins al 2019. Van Bronckhorst ha descartat que el Barça els atemoreixi avui, però sí que ha lloat el joc dels de Hansi Flick.
4: El Barça ha començat molt bé la temporada. Serà molt difícil. No es tracta de posar l'autobús. Hem de ser valents. El que més m'agrada d'aquest Barça és que juguen el futbol que tothom vol veure. És un equip que fa que el públic vulgui anar a l'estadi.
3: L'ara tècnic del Feyenoord compta a les seves files amb un altre ex-Barça, el terrassenc Mica Mármol.
0: I quina previsió meteorològica hi ha a aquesta hora pel partit del Barça? Hi ha molts aficionats ara pendents del temps. Doncs tenim la persona perfecta per fer-li aquesta pregunta. Francesc Mauri, plourà aquesta tarda al Camp Nou?
5: Doncs mireu, no és gens fàcil. Jo ja sé que ara quedarem en aquell 50% de que potser sí, pot haver alguna tempesta, ruixat, fort, sobtat, intens i de curta durada, però tenim un altre 50% que és que seran irregulars i, per tant, potser no caurà res. Per tant, és d'aquells dies en què la incertesa és màxima i, per tant, per si de cas, capelina o paraigües.
0: Doncs ja ho heu sentit, feu cas al Mauri. Paraigües, aquells petitons, o capelina, que també ocupa menys. I si plou, doncs ja anirem ben coberts. I si no plou i tenim la sort, doncs podrem gaudir més tranquils del partit. Per cert, que la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, havien de jugar avui el partit entre el Barça i el Feyenoord, però es va ajornar i ja va comunicar al club. S'havia de jugar al migdia al Johan Cruyff, però es va suspendre per l'alerta de fortes pluges i temporal, i aquest partit es jugarà demà al matí. I seguim parlant de la Champions i del debut d'ahir a la nit del Real Madrid, que és cert que va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà, però vaja, aquesta victòria tampoc ha fet millorar gaire la relació que té el Bernabéu amb l'equip, perquè es van tornar a sentir xiulets, Marcos García, i especialment crític el Bernabéu amb Mbappé i Vinícius.
3: Doncs sí, com dius, la relació entre equip i afició al Madrid segueix al punt de mira. El Bernabéu té memòria, la falta de títols dels darrers anys encara pesa, i molt. Mourinho sobre els xiulets del Bernabéu a Vinícius.
6: No critico afició, no hablo de afició, hablo como entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primer que lo sabe, y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos.
3: Ara mateix no decideix partits Vinícius, però Mourinho de moment es queda amb la seva feina i el brasiler va recuperar 9 pilotes. Per les crítiques a Mbappé, Mou també va dir més del mateix, respecta molt el francès i fa la feina que l'equip necessita. El Madrid, sigui com sigui, i com dius, va guanyar amb gols d'Mbappé i Valverde. Neves va retallar distàncies al minut 77 pels italians i abans del gol italià i ja fins al final tots aquests xiulets al Bernabéu. Ahir Mourinho va tornar a demostrar una cosa que no està convençut amb Diomandé. El fitxatge estrella, el més car d'aquest estiu el Madrid, va ser suplent a l'estrena de la Champions i només va jugar el darrer quart d'hora.
0: I per cert que ahir sentíem Mourinho parlant de l'acció del penal del camp, al camp del Betis, sí, partit de Lliga, i avui podem sentir, o ara vaja, la resposta del protagonista d'aquesta acció, que és Marc Bartra.
3: Sí, Bartra demana que a Madrid no manipulin les imatges. Tenia clar Bartra que ell no trepitjava l'àrea abans del xut de penal d'Mbappé i que, per tant, no s'havia de repetir l'acció.
7: És bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no la había pisado, calculé los tiempos perfecto, puse el pie en el límite y yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando.
3: Ahí explicaba Malto Costa que el comité técnico de árbitros va a publicar una nueva edición de tiempo de revisión y es confirmaba que el Madrid no té raó, la jugada está ben xiulada pel col·legiat i pel VAR.
0: I al inici sentíem Joan Laporta parlant precisament dels nominats a la Pilota d'Or, de Lamine Yamal, de la gran representació blaugrana que hi ha en aquest premi. I a la tarda, ahir, ja vam saber tots els nominats al guardó que premia els millors jugadors de l'any a títol individual. Quins noms del Barça hi trobem? David Gallofré.
8: Doncs mira, en clau blaugrana hi ha Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri. Destaquen les absències de Pedri i Rafinha. També els exblaugranes Leo Messi, Ferran Torres i els jugadors del Madrid, Marco Corella, Vinicius, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. D'altra banda, hi ha 6 jugadores del Barça entre les 30 candidates a la Pilota d'Or, que són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Kata Coy i Esmei Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mapi León, ja ex-Barça.
0: Tornem a la Champions, perquè a banda d'aquest Barça-Feyenoord, que juga a 3:15, des d'una hora abans a la TDT, hi ha un parell d'enfrontaments més força destacables, Eudald Serra.
9: Sí, són el que jugarà Anfield entre el Liverpool i l'Atlètic de Madrid i, d'altra banda, el Nàpols-Arsenal, l'actual subcampió de la competició. Per la seva banda, el vigent campió de la Champions en les dues últimes edicions, el Paris Saint-Germain, rep a casa l'Slovan de Bratislava, entrenat per l'ex-blaugrana Yaya Touré, que s'estrena com a primer entrenador. Els altres dos partits que completaran aquesta primera jornada de la Lligueta de la Champions són l'Sporting de Portugal, Galatasaray, i l'Stuttgart Viking de Noruega.
0: Això avui. I repassem ara els partits ahir, a banda de la victòria del Madrid, davant de l'Inter de Milà. Quins altres destaquem, Eudald?
9: Doncs bàsicament la victòria del Manchester City al camp del Porto per 0-2 amb un doblet de Haaland. O la victòria també a domicili del Betis al camp del Lilla per 2-3, remuntant un 2-1 en contra. I amb dos gols també de l'ex-blaugrana Marc Bartra. Per la seva part, el Villarreal va començar la Champions amb una derrota per 3-2 al camp del Borussia Dortmund. L'Aston Villa va guanyar 2-3 a Bruges i l'AEK d'Atenes va superar per 1-0 el LASK austríac.
0: Espanyol, aquest migdia han pogut sentir el millor jugador sub-23 del mes d'agost, escollit per la Lliga. Sergi Andreu.
10: Sí, és Javi Hernández, el jugador del planter que va estar cedit la temporada passada al Mirandés. Ara l'ha recuperat Manolo i, sens dubte, és un dels millors jugadors en aquest tram inicial de l'Espanyol. Màxim assistent,
11: sector,
10: amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga. Avui ha reconegut que li cal millorar de cara a porteria i, fent autocrítica, ha explicat el que també li falta a l'equip per fer un pas endavant.
11: los ritmos de presión, están más juntos a veces, pero yo no creo que sea una mala dinámica. El día del Levante se hizo un partidazo, el día del Madrid también, el día de la Real sí que es verdad que ahí estuvimos un poco más flojos, y el día del Sevilla, pues igual, si no anulan el gol de Omar, pues estaríamos hablando de otra cosa.
0: I us ho hem anat explicant aquesta setmana. La Federació Espanyola de Futbol fa un pas endavant en el camí de la maternitat i l'esport. La federació va presentar ahir l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho demanin. La setmana passada ja ho explicàvem, que s'estaven tancant els detalls d'aquest acord i ara és una realitat.
3: Sí, és un acord pioner que oferirà suport en tractaments de fertilitat per a les jugadores de futbol, també futbol sala, també àrbitres i assistents. Marta Perarnau, que és la presidenta del sindicat de futbolistes, en parlava en declaracions ahir a les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
12: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi amb total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
3: Aquest pla inclourà fecundació in vitro i també congelació d'òvuls. La Federació Espanyola de Futbol destaca la llibertat i també diu la confidencialitat que tindran les dones per part de la pròpia federació i també del centre mèdic que ho farà, que serà la Clínica Tambre a Madrid.
0: Menys de 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després... Carlos Alcaraz s'acomiada abans d'hora i entre aplaudiments, com esteu sentint, del US Open.
13: Catalunya migdia.
14: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
15: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Doncs ho sentíem abans de la pausa. Carlos Alcaraz ha dit adeu a l'Open dels Estats Units. Entre aplaudiments, el murcià reapareixia a Nova York després de 4 mesos de baixa per una lesió al canell i s'ha hagut de conformar a arribar als quarts de final, David Ubach.
3: Alcaraz ha caigut, això sí, en 5 sets contra l'estatunidenc Ben Shelton en un partit igualadíssim que s'ha resolt al Super Tie Break del 5è parcial i que ha durat en total 4 hores i mitja. El marcador final ho diu tot. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 final. Tot i l'eliminació als quarts d'un torneig que ha guanyat dues vegades, Alcaraz marxa satisfet de Flushing Meadows.
4: Lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
3: Ara Shelton jugarà a les semifinals contra el seu compatriota Francesc Tiafoe, que ha eliminat als quarts el també estatunidenc Alex Mikkelsen, després de remuntar-li 2 sets en contra. De matinada també s'ha classificat per a semifinals al quadre femení la nord-americana Jessica Pegula, que ha superat la seva compatriota Emma Navarro en 3 sets i jugarà a les semifinals contra la bielorussa Arina Sabalenka. I als dobles masculins, Marcel Granollers i Horacio Ceballos s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins Máximo González i Andrés Molteni per un doble 6-3.
2: I el Barça d'handbol, actual campió de la Lliga de Campions, s'estrena a casa aquest vespre contra l'Arus danès, l'endemà de la renovació del seu entrenador, Carlos Ortega.
5: Ortega renova amb el Barça fins al 2031. Va arribar fa 5 temporades i des d'aleshores ha guanyat 3 Champions i ha disputat totes les Final Four possibles. El tècnic blaugrana es troba molt satisfet amb la seva renovació.
6: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa, sin duda, confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
5: El Barça debuta a la Champions aquest vespre a 8:45 al Palau Blaugrana contra l'Horus danès.
2: I avui també comença la Lliga Femenina d'handbol, que torna a comptar amb la presència d'un únic representant català, que és el Granollers.
7: El CAC7 Granollers debuta aquesta tarda a casa. Ho farà a partir de les 6 davant l'Oviedo, equip que acaba de pujar aquesta temporada passada a la màxima divisió de l'handbol femení estatal. Josep Morales, que debuta aquesta temporada com a nou tècnic de l'equip vallesà en substitució de Robert Cuesta, té clar què vol de les seves jugadores aquest curs.
8: Bé, home, el primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Bé, al final, si algun té de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no? I a partir d'aquí els demanen molta disciplina i molt de treball col·lectiu, no?
7: Aquesta serà la 13a temporada consecutiva del Granollers a la màxima categoria femenina de l'handbol. La temporada passada va acabar a la 8a posició final.
2: Avui comença a disputar-se a Tarragona la Lliga Catalana. Es juguen els 2 primers partits amb el format habitual els últims anys. Carles Vila.
9: Són 2 grups de 3 equips d'on han de sortir els finalistes. Per diumenge, el primer partit el jugaran a partir de 6:45 l'Ilerna Lleida i la 6a Joventut, el subcampió de la passada edició. Escoltem el verdinegre Ricky Rubio.
10: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els 3 primers com hem quedat l'any passat segur, però... Hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
9: Els 2 equips han tingut molt poc temps, de fet com la resta, per preparar aquesta primera competició. El Girona és el 3er equip en aquest grup. A les 9, l'Andorra s'enfrontarà al Manresa. El Barça tanca aquest grup. De fet, els blaugranes i els gironins debutaran demà dijous.
2: I en ciclisme, la Vuelta afronta avui la 17a etapa, que en principi ha de ser l'última de treva, l'última tranquil·la d'aquesta edició per als candidats a guanyar la Ronda Espanyola. Isaac Vilalta.
11: Doncs sí, Laia, etapa plana avui en final a Sevilla, que s'hauria de resoldre l'esprint i amb Matthew Brennan com a clar candidat a guanyar. A partir de demà, 3 etapes que decidiran la Vuelta, 1 crono i 2 jornades de muntanya. Ho analitzem tot a Ràdio Volta amb el Fletxa, en un programa en què també entrevistem Àlex Molenaar, el neerlandès d'Olot, que va vestir el mallot de la muntanya del passat Tour, però que va haver d'abandonar per culpa d'una caiguda. Aquesta setmana, 2 mesos després, ha tornat a competir.
12: No, jo crec que puc fer un bon final de temporada, no? Al final, ostres, el Tour, pues, he tingut molt bones sensacions i jo crec que aquest punt de forma no l'he acabat de perdre, no? L'he intentat mantenir el millor possible i jo crec que, ostres, jo aspiro a fer bons resultats aquest final de temporada.
11: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Altres informacions del dia. David, el Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola sabrà aquesta nit el seu rival als quarts de final.
3: Que sortirà de l'enfrontament de vuitens entre Austràlia i Itàlia avui a 9:45 del vespre. Abans de 6:45 hi haurà el Puerto Rico-Xina, d'on sortirà el rival de França també als quarts de final. Els altres partits de quarts ja han quedat definits, es jugaran demà també i seran l'Estats Units-Hongria i el Bèlgica-Alemanya. Jugats ahir, de vuitens, l'Hongria 84, Japó 63 i l'Alemanya, que és la selecció anfitriona, 94, Corea del Sud 56.
2: I en waterpolo, la Copa Catalunya, que va fent camí fins a les finals d'aquest cap de setmana.
3: En homes, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a les semifinals, en superar ahir el Sant Andreu 21-8 a la tornada dels quarts. També ahir es van jugar els partits de quarts de l'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11. Aquest vespre, als quarts tornada de la Copa Catalunya masculina, tindrem el Sabadell Mediterrani. I a la competició femenina aquest vespre també hi ha anades dels quarts de final amb el Sant Feliu Mataró, el Mediterrani Terrassa, el Catalunya Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta Sabadell.
2: Fins aquí el repàs als esports. Aquesta tarda no hi ha tot costa ja la TDT Barça Feyenoord. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
0: Són les 3.
1: Catalunya Migdia.
0: Fins ara us hem explicat que ha dimitit Josep Lluís Trapero. El ja exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern que és substituït en 10 dies. Segons que ha explicat la consellera Núria Parlon, Trapero ha plegat per motius personals. El substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec. També us hem explicat que Protecció Civil ha aixecat algunes de les mesures restrictives per les pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ara bé, es manté una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora de la tarda. I hem passat també per Alemanya, on avui s'ha vist una gran topada entre el canceller Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya. Això després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta que el canceller Merz ha qualificat de plans de neteja ètnica. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
13: Doncs que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el dia 23 davant el ple del Parlament per informar de l'exclusió de Catalunya de l'informe sobre les proves PISA. Anem cap al Parlament, Jordi Corbalan.
14: La primera junta de portaveus del curs polític ha aprovat la compareixença del president a petició pròpia en el que serà també el primer ple ordinari del nou curs. És un ple que no era el calendari

0: millors, el reconeixement institucional és sensiblement millor, l'acolliment del mercat també és millor.
1: Doncs que la relació del sector amb l'administració no és gaire bona, ho ha confirmat avui també el coordinador de la Comissió d'Habitatge de la Generalitat, a qui, per cert, no estem gaire acostumats a sentir i que avui ha participat en unes jornades al Cercle d'Economia.
2: Hay un conflicto de intereses latente y es una situación de una tensión extraordinaria donde básicamente el regulador intenta establecer medidas no siempre acertadas para regular. Pero por otro lado hay otra iniciativa, hay otro ámbito en el cual este consenso sí que se da y es la necesidad de construir miles de viviendas.
1: Més enllà de la inseguretat jurídica, el sector lamenta que les promocions que s'estan projectant en el Pla 50.000 del govern són petites i que no els està sortint a compte posar-s'hi.
3: I a Cornellà del Terri reclamen actuacions urgents de l'Agència Catalana de l'Aigua davant el risc de pluja, no la d'avui, sinó la pluja intensa que esperen per aquesta tardor. L'Ajuntament fa més d'un any que espera resposta i alerta que els veïns queden aïllats de manera freqüent quan hi ha fortes tempestes. Anem cap a Girona, Pau Bartolí.
4: L'Ajuntament alerta de l'acumulació de canyes, arbres morts i residus vegetals que poden fer desbordar el riu Terri en qualsevol episodi de pluja. Un riu que creix amb força cada vegada que l'estany de Banyoles es desborda. És per això que l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, demana a l'ACA una neteja d'urgència.
5: Fa un any que estem esperant resposta a l'Agència Catalana de l'Aigua. Un any! Em preocupa els 10 quilòmetres, 11 quilòmetres que tinc jo a un riu absolutament abandonat, amb una església a punt de caure al riu, amb uns veïns que queden sitiats, amb un abandonament d'arbres morts, troncs, canyes.
4: Coll defensa que si l'ACA netegés anualment rius i rieres, no caldria fer neteges d'urgència.
5: El Glòria fa quasi uns 10 anys. Per tant, aquesta actuació que es va fer, crec que és l'actuació que s'hauria de fer cada any. Fer una neteja important, sobretot de cares a primavera-estiu, és quan hi ha els cabals més baixos per poder actuar.
4: L'alcalde de Cornellà del Terri diu que altres alcaldes es troben amb problemàtiques semblants i demana al govern prevenir abans que curar.
6: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I des d'ara fins a les 4 amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
6: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
9: Bona tarda.
6: I el Roger Pi de Cabanyes, que és periodista i és delegat de l'ANC a Madrid. Roger, bona tarda. Vaja, sí que comencem bé. Avui Roger debuta com a tertulià i, de moment, la connexió amb Madrid, perquè el Roger cada 15 dies ens acompanyarà des de Madrid, doncs algun problema devem tenir. Ara de seguida el recuperem.
9: El Roger és de Vilanova, hi ha hagut molta pluja, però si entra des de Madrid, no, en principi no, no hauria d'afectar les connexions.
6: Jo crec que la pluja no l'ha afectat. Jo gairebé podria assegurar que no s'havia afectat per la pluja. No, home, no. Esperem que no, però em deien que el teníem a punt. Per tant, en tot cas, el recuperem. En diu encara sí. Roger, bona tarda.
10: Hola, hola, bona tarda.
6: Has tingut una, escolta, deia... una estrena fantàstica,
10: sí,
6: eh?
10: Exacte, ja accidentada, que deia que ANC no, ACN, si de cas.
6: ACN, sí, sí, que
10: no
6: ANC no.
10: També dir-vos que aquí a Madrid de moment no plou. També és veritat que aquí a Madrid, com deia un company ara per aquí els passadissos, quan plou és culpa de Pedro Sánchez i si plou molt és culpa de les polítiques negacionistes del PP i de Vox, no? Ah. Per tant, tot s'acaba portant a la política.
6: No, anava a fer la broma fàcil de dir a Madrid no plou i segons on de Catalunya que s'havia anunciat pluja, tampoc no plou, eh? Però bé, ara després hi tornaré perquè hem quedat amb el Francesc Mauri per tal d'abordar tota aquesta polèmica. Una més, que amb això de l'ES Alert sortim amb polèmica, tant si s'envia com si no s'envia. Ara ho recuperem. Però abans... Ja sabeu que els dimecres ens acompanya el Santi Villas. Bona tarda.
11: De moment, perquè... Bueno, almenys aquesta Madrid s'ha sentit igual de malament que jo l'altre dia, si heu de venir aquí. Ara, però no sabia que hi havia estudi nou, molt millor. Bueno, la carpinteria Compte, aquesta metàl·lica,
6: cosa,
11: no sé,
6: una cosa no t'ha agradat, ja.
11: Les finestres.
6: Les finestres no
11: t'agraden,
6: eh?
11: Home, les finestres, això és com de dutxa, no, això?
6: Em diuen que són les que hi havia, les finestres.
11: Ah,
6: no les
11: home, ja, veus, ja es nota.
9: El pressupost es va acabar.
11: Home, clar, fem una reforma, ho canvio tot, i aquestes finestres no són d'aquest disseny, home, però si es veu a la primera.
6: Escolta,
11: no, aquestes finestres són d'aquelles que posa la gent per ventilar el vàter, saps què vol dir?
8: Són finestres de cel obert.
11: Exacte. Ja, tu trobes que la Ràdio Nacional de Catalunya ha de tenir finestres de cel obert, tanta pantalla.
6: Això que hi ha aquí al darrere és una mica un cel obert, eh?
11: Bueno, és igual.
6: Condicionat,
11: és igual.
6: Això, però...
11: això li dius.
6: La primera
11: John Kennedy.
6: A John Kennedy. Per cert.
11: T'ha dit alguna cosa?
6: Me n'oblidava. L'altre dia me'l vaig trobar...
11: Ha signat mal el contracte o alguna no, altra cosa?
6: És que
11: tu saps, Maiol, que el director de Catalunya Ràdio mira contracte per contracte, que em va dir... Va

0: hi ha un missatge que l'havia fet algo malament, que tenia algo mal signat.
1: Sí, sí.
0: Al director.
2: Al propi director.
0: Aquest l'han de fer durar per sempre, perquè això no ho fa ningú.
2: I no creus que potser el van avisar ell dient-li, escolta, com que és el Santi, digue-li tu, perquè hi ha una certa gent a qui només li pot parlar el director.
0: Ah. Això està molt bé. No? Això jo també trobo que sí, perquè si no t'ho...
2: Ah, si no t'escriu qualsevol, imagina't.
1: L'altre dia em vaig trobar John, que dius tu, i li vaig dir, escolta'm, el Santi et continuï dient John. Diu, doncs digue-li al Santi que John ha firmat el seu contracte, però que l'adreça continua estant malament.
0: Un altre cop? Ho vaig fer l'altre dia al mòbil. Clar, no me'l miro. Jo sóc com a la infanta. Signo i no...
3: Firmes i...
0: Signo i digui... Pues un altre cop l'adreça malament.
1: Això em va dir el director. No, John,
0: sap,
1: John,
0: o sigui,
1: dius
0: que ell sap on visc, jo, no?
1: Ell sap on vivies. Ell sap on vivies i l'adreça que poses és on vivies.
0: Bueno,
1: i
0: escolta,
1: aquest és el problema. Dues
0: coses.
1: Però, bueno, a veure, què?
0: Aquestes finestres no.
1: Molt bé.
0: Aquest estudi molt millor.
1: Val.
0: Tot allò del planeta imaginari que teniu allà, allò... No té ni cap ni peus, aquest plató. Allò,
1: no,
0: allò,
1: no, però aquell estudi encara es fa al Tot Costa i al Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio. Pues
2: fa cosa, t'has quedat tu el millor, per això, Òscar. És innegable que el millor estudi de la casa el tens tu.
0: Sí, no, ara sí.
1: Si fos el millor...
3: Ja estan els del matí queixant-se.
1: No,
3: ja
1: està. Perdona, si fos el millor, ja estaria fins aquí el Matí de Catalunya Ràdio. Si no es fa, és perquè els agrada més el 5.
0: No, però després amb ells els agrada que els vegi Catalunya per la finestra.
1: Al carrer, al carrer.
0: Aquí, amb aquesta finestra.
2: Com l'únic.
0: Amb aquesta cosa... Si ara, de més, digue-li a Catalunya Ràdio que ara fan unes finestres que són horribles, però vull dir, que fan com si fos de dia. Té una pantalla i aleshores sembla que... I pots dir, prou! I fots núvols. Quedarà més maco perquè això, jo trobo que això molt malament. Quan els hi han fotut de la reforma?
1: No
0: que passi,
1: sé,
0: que
1: no,
0: passi. No és públic, pregunta-ho. Quan vagis allà baix...
1: Què vol dir allà baix?
0: Digues, allà al Parlament.
1: Ah, al Parlament.
0: Quan te pregunten, digue-li, pregunti una pregunta. Quan ha valgut la reforma de l'estudi? Quin número és aquest?
3: 3.
0: Jo, Mallol, con tal de no fer la meva secció, parlo...
2: No, a mi em sembla molt bé. Bueno,
0: així
2: ja no hauré d'opinar jo després.
0: Averigua això. Averigua. Quan ha valgut? Perquè aquí...
1: Però tu què creus? Que s'han gastat poc? S'haurien d'haver gastat més?
0: S'han gastat poc. La moqueteta tampoc és justera. Pues, justeta.
1: Et dic una cosa.
3: Van estar molt de temps treballant, perquè van passar tot l'any passat aquí.
1: Una cosa, no li donis peixet, perquè no necessita ningú.
3: No necessita que ningú li doni cordes.
1: I diré una altra cosa. Entre els redactors d'informatius hi ha hagut gairebé diria que eufòria amb el nou estudi. Estan molt contents.
0: Sí, bueno, perquè això és un estudi de ràdio, l'altre ja és d'allò de planeta imaginari, de la 2 Catalunya. Aquí hi ha un fallo, que jo ara estic pendent com de pensar en una reforma. Hi ha un fallo que, vull dir, jo l'altre dia li deia a una interiorista, dic, mira, jo necessito que les coses funcionin i estiguin estudiades centímetre a centímetre. És a dir, no vull una pica que em vagi a posar aigua després de rentar-me les dents, per rentar-me les dents amb l'aigua, i quan m'acotxo em mulli la camisa perquè em toca una gota. No, que estigui estudiat. Pues aquí, per exemple, totes aquestes pantalles que t'han posat fan reflexes al tècnic i no el veus.
1: Ah, però jo sí que el veig. Amb el
0: perquè ets més alt. Ara imagina't que li toca això a l'Ostrell, que és més petit.
1: No el veuria.
0: Pues no el veuria. Perquè el tapa la imatge. Això és molt malament.
1: Estic per parlar amb John, que dius tu, i dir-li que abans de donar la llum verda a qualsevol cosa,
0: que
1: vinguis tu,
0: home,
1: i tu diguis, ok, això sí, això no.
0: Perdona,
1: i ja està.
0: Jo que és una persona que sóc discapacitada, visual, i ja cada cop en altres sentits, jo m'hi fixo molt en aquestes coses, jo necessito molta pràctica. Vull dir, jo he tirat cambrers i safates de xampan, o cava, amb la mà esquerra perquè no els he vist venir. A terra, eh?
1: Igual això explicaria el fet que no vegis el tècnic.
0: Home, aquí hi ha un reflex que puc veure jo a la tele, per favor, que aquest pobre home... li veig des de la barbeta cap a dalt. Vale, que ja et serveix.
1: També, i anava a dir que per mirar el que hi ha, tampoc no...
0: Bueno, però entén-me, les coses han de ser pràctiques i vosaltres heu d'estar tranquils, heu de tenir tota la informació. Perquè a veure si ara tirar alguna senyal no l'entendràs i aquest programa que és Liderar Catalunya ho deixarà de ser-ho per uns errors...
1: Esperem que no.
0: Bueno, bé, una altra cosa, abans de començar.
1: Encara no vas a la secció,
0: no,
1: eh? Són i 12, gairebé.
0: Ja, bé. Avui he vingut a conèixer el Bernat i vaig no bé.
1: Ah, el Bernat vindrà la dimecres que ve.
0: Dimecres
1: que ve, molt bé. Aquest t'ha interessat, eh?
0: És que me'l van canviar. Tenien aquí uno, que ara el tens tu, per la tarda, que és uno que va de guapet, amb samarreta...
1: Oriol Mac.
2: Potser que els hagi robat algun tertulí al matí.
0: Exacte. I els hi han canviat per un altre del mateix diari, no?
1: Bernat Sorroca, sí.
0: Jo no sé ni el que és.
2: Ah, sí, sempre diem que podrien ser la mateixa persona, però...
0: Ah, sí?
1: Jo que trobo que físicament no tant.
0: Jo he vingut a veure'l. He pensat, dic, a veure com va, perquè, clar, ja conec el jefe de dalt...
1: Que és Ferran Casas...
0: I a canvi...
1: El guapet, que és Oriol Marc. És que jo et vaig donant els sobrenoms del Santi.
0: I ara la tercera, a veure què. Bueno, doncs ja està. Doncs molt malament, m'ha fotut un viatge per no res.
1: Molt bé.
0: A la meva secció...
3: Ens has trobat el Mallol i a mi.
0: Sí, això sí, home, el Mallol, sí, ja el conec, home.
3: I també et coneixes.
0: Ja tu també et conec, també et veig per la tele, eh?
3: No,
0: Tu no, ella no surt a l'allò de Pelanit, que veig jo?
3: No, sortia.
0: Ah, pues sortia. Ah, ja no t'han trucat més? Pues no. Molt malament, també. Ara li, aquí és ara el, de, el... Com es diu l'altre, el de TV3?
1: El Siegfried Gras.
0: El Siegfried Gras, pues molt malament.
1: Aquest no té sobrenom. No té sobrenom.
0: Bueno, pues deixa'm una setmana.
1: No, deixa-ho, és igual, va, prou.
0: Bueno, no, jo avui volia... És com que no tinc tema, val, perquè no en tinc mai, me'n recordo tard que de venir tot això. Això que s'ha sentit és que han tancat una ampolla, perquè semblava que no havia anat bé la reforma. No tan... Semblava que algo ja grinyolava. Bueno, pues he portat com una, un, uns...
1: uns
0: documents. Mira, la promo de TV3, no l'havia vist. Uns documents de... com es diu això dels mantons de Manila? Dels flecos? Que no es diu flecos. Com es diu en català?
3: Serrells.
0: Serrells, exactament. Sobre el tema de Ceuta, que m'ha interessat, que crec que periodísticament el programa de líder de Catalunya Ràdio al migdia, que es diu...
1: Molt.
0: Al migdia...
1: Catalunya migdia.
0: Catalunya migdia.
1: És que no sap ni el nom del programa. Que...
2: Però m'ha agradat molt quan s'hagi... Això
1: l'he dit. S'ha girat a la pantalla. Mira la pantalla per veure el nom.
3: Calla, que no me'n recordo. Deixa'm un
0: mirar. No, però això ja ho dic sempre. Però jo aquí ho veig bé que el nom del presentador, que no me'n recordo mai. El nom del programa, doncs quan me'n recordo. I els col·laboradors, doncs ja els he de posar motes per sortir.
1: Per això els hi posa el sobrenom.
0: Bueno, aleshores, jo he notat una sèrie de coses que periodísticament tenen a veure amb el tema de Ceuta, però crec que vosaltres les hauríeu d'analitzar. Que és, diguéssim, una mica unes versions del periodista del periodisme modern, diguéssim. Interessant. Per exemple, una que s'ha produït aquesta setmana, tu veus alguna nit, veus Horizonte?
1: Intento no mirar-lo.
0: Bueno, doncs et porto un tallet. Carmen Porter va parlar d'una tradició...
1: És la dona, no? Dic,
0: és la dona, Jiménez. Sí. La dona era la presentadora, ojo.
1: Sí.
0: Cuidado, eh? Cuidado, que ella, tot el que va passant que van dir en aquell programa, esto ya lo había dicho yo. Ya os lo dije. Saps què vull dir? Ja us lo dije. Bueno, pues ella ha trobat que hi ha una tradició a Tànger, que és la seva tradició, però aquesta tradició que tenen la gent de Tànger no pot passar a la península. És aquesta.
4: Veíais cómo la gente hacía sus necesidades en botellas.
5: Como
4: en botellas.
5: Lo hemos visto en Tánger, por ejemplo.
4: Claro. En Tánger lo hemos visto que son sus costumbres. O sea, que aquí lo vemos como menuda...
5: Guarrada.
4: Guarrada, totalmente. Pero es que allí tú vas por las calles paseando por Tánger y delante de su puerta tienen botellas con pis. En la mayoría...
5: Aparte de la salubridad...
4: En ciertos barrios que, donde van los turistas, sí que...
0: Aquí ja, en aquest programa, potser, molt més que aquí, potser hi ha 8 col·laboradors d'aquella taula. O sigui, hi ha 8 caps. No sé si tots han anat a Tànger o no hi han anat. Total, que això al final...
1: Són sus costumbres,
0: eh? Li han contestat que això, són, que això està també a Toledo. Vull dir que són... Abans es veu que es posava unes ampolles amb cúrcuma i aigua perquè no es pissin els gossos.
1: Ah. I ella havia entès que eren les necessitats
0: ella,
1: de...
0: Ella veu un àrab...
1: I pensa que va pixant per les ampolles.
0: I un xino... I ella allà tot ho veu malament. Bueno, aquesta ha estat una. L'altra que m'ha agradat molt és Albert Castillón. Tu te'n recordes d'Albert Castillón?
1: Sí.
0: Home... Una de les grans veus de la Ràdio Catalunya. Mm-hmm. Bueno, pues Albert Castillón ha fet una derivada, un serrellet, de la crisi de Ceuta, anant al Mercadona i recomanant-li al senyor Roig que deixi de portar un producte amb el producte a la mà. És el vídeo? És que ara sí que em sap greu no estar a l'altre estudi, perquè això seria streaming.
1: Ah, sí? Això s'hauria de veure la imatge.
0: Sí, home, i por supuesto. Venga.
6: Le pedimos a Juan Roig un esfuerzo más tras la invasión de Marruecos a Ceuta, que elimine de sus estanterías esta crema de cacao con avellanas. No es que sea de Marruecos, no, es propiedad del sultán Mohamed VI.
0: Que es veu que fa nocilla. Aleshores, no, però tu que estàs a Mati Catalunya Ràdio, i tu què fas això? Que fa, ella fa una cosa com dos projectes de llegit al WhatsApp,
1: sí,
0: no?
1: Sí, projectes com, institucionals.
0: Institucionals, això. En tinc més, eh?
1: Bueno,
0: i el Roger
1: per la C.
0: Ai, el Roger, mare de Déu, ja clar. És que si no estàs... Roger, parla tu. Ell és de la ACN o ANC? De quina és?
1: No, ACN.
7: ACN de moment, sí.
0: Bueno, doncs digues alguna cosa, Roger, que és que tinc dos talls més i si els puc estar al dia, jo els hi passo l'any que ve.
7: Jo el que puc dir és que ens fa gràcia i està bé el que fan tots aquesta colla de Muppets, però hi ha una part trista de tot això, que és que aquesta colla de Muppets arriben molt molta gent, gairebé a tanta gent o potser a més gent de la que arribem als mitjans tradicionals, i per tant, doncs, doncs els seus missatges, que també són missatges de Muppet, doncs també tenen impacte, i al final doncs vota tothom aquí, i també vota la gent doncs, que segueix aquests comptes i aquesta gent que fan aquests discursos, que en realitat són discursos racistes i que tenen una altra finalitat.
0: Però tu creus que això... No, dir, ells ho llancen, o sigui, jo, clar, jo aquí tinc aquest dubte, jo crec que s'ha de posar sobre la taula i donar l'altra versió, ridiculitzar-ho, diguéssim. Perquè, si clar, no, allà queda, que... si ningú diu res, allà queda un senyor amb un pot de Nutella, diguéssim, o el que sigui, que com que és d'un àrab, doncs, pues, bueno... És que jo, francament, vull dir, una cosa és anar, anar al Mercadona a buscar la Nutella, gravar-te després a la porta del Mercadona... Jo no sé què dir-te.
7: Saps
0: no
7: què
0: sé
7: passa? Què que fa de mal fer contestar això, perquè acabes caient en el seu ridícul o acabes tenint, potser menys èxit dels que tenen ells, perquè ells tenen els seus seguidors. Ells ho tenen molt treballat, eh? És un hort que fa molts anys que està treballant sobretot l'extrema dreta i que l'esquerra ha vist molt tard. I per això, a vegades, aquí al Congrés dels Diputats, escolta'm, tenim gent per aquí passejant, ara menys, perquè hi ha hagut algunes sancions, hi ha gent que ha perdut l'acreditació, però tenim gent per aquí passejant que s'assembla molt...
1: Aquí és el Congrés, el Congrés dels Diputats, sí, acreditats com a periodistes.
7: S'assembla molt al senyor de la Nocilla. És a dir, que és un problema... que és greu i que té transcendència. I que té transcendència més als processos electorals, que aquesta és el gran drama.
1: Veus?
0: En trec una altra?
1: Va.
0: Mira, sí, hi ha una altra...
1: Estàs fent una classe de periodisme,
0: avui,
1: eh?
0: Avui no ho estic fent malament, eh?
1: No, molt bé, molt bé. T'estàs agradant a tu mateix,
0: o sigui, tota l'entrada me l'he fet bé, la baixada d'escala.
1: Molt bé.
0: I ara aquí, amb els talls, m'apanyo. I, i amb aquest que està a Madrid, que m'interessa, perquè aquest és xerrador, vull dir, ell agafa... que esteu vosaltres dos aquí mirant-me com si ho haguéssim tot entre ell i jo.
2: Has aconseguit que el meu Google, jo el meu Google ara tinc cacau, avellanes, Mohamed VI.
0: Home, és que
2: imagina't.
0: És molt interessant. Bueno, l'altre dia, per exemple, tots aquests que després aneu a la tele i tal, que us fan ofertes i tal, o que feu streaming, o que acabareu fent streaming. L'altre dia, per exemple, em va agradar molt també Espejo Público, Susana Griso, va fer una recreació molt interessant de la crisi de Ceuta, posant a 8 policies de Jupol com si fos la frontera, al pantalló. I aleshores ella anava a preguntar-los si creen ustedes que con estas 8 persones se puede evitar todo lo que pasó. Allí estava Susana preguntant-los amb un micro a la pantalla a 8 policies de Jupol, que no els escoltarem perquè no, però bueno, la posada en escena, jo trobo que cada cop això... Falta mitjans, eh? Mitjans per adornar-ho.
1: Veus pobresa.
0: Veig pobresa de mitjans, però les idees són...
1: Brillants.
0: És que són revolucionàries.
8: Esto sería parecido a un control fronterizo. Tenemos a 6 policías custodiando la valla, la frontera. Es una imagen similar a la que se produjo el 30 de julio. ¿Se puede frenar con este despliegue una oleada masiva de 80.000 migrantes?
0: Y aleshores, ella en micro en mà, de mà, més pentinada que quan van a la pobra, que se va a detallar el cabell perquè van a Ceuta, i que llavors va detallar les puntes. Vull dir, perquè clar, s'ha quedat a mitja melena perquè la pobra anava van allà, sempre al plató, i puesto com l'Anna Rosa, pues, quan tu portes al plató l'arrel cardada, quan estàs allà a Ceuta amb aquella humitat, l'arrel ja la pots cardar, que allò va tot de gos d'aigua.
1: No va bé.
0: Bueno, és que no, vull dir...
1: I tens l'últim.
0: Tinc l'últim.
7: Escolta, Santi, en aquestes imatges hi havia IA? O sigui, utilitzaven la IA...
0: No, que eren 4, eren 6 policies del sindicat aquest de policia de Jupol. Home, clar! Allà estan. Si tota aquesta gent...
1: A més, la pregunta és retòrica, perquè diu... ¿Ustedes creen que con estas 8 personas
0: se puede parar la valla?
2: Mexico diu que sí.
1: Sí, 8 contra 80.000.
2: Podrien haver aprofitat el públic de l'Hormiguero per fingir un salt a la onada. No van tenir aquesta imaginació.
0: Exacte. Però, bueno, no t'he dit, vull dir, jo trobo que la idea és original. Després ja podem analitzar èticament i moralment el que és això. Però, vull dir, saps? O sigui, ara com que és l'audiència i tal, i hem de veure què fem, vamos a hacer... Ara deu estar tot així. Vamos a hacer movimiento, que hay movimiento...
3: Clar, però al final, perdona, moralment no tot s'hi val.
0: No, jo és que això ho trobo que és increïble.
3: Perquè o sigui, és,
0: que
3: tu és molt la increïble.
0: Vull dir, tu veus la imatge d'aquella policia, aquells 4 penjats, i semblen...
3: No, jo no ho vaig veure.
0: Bueno,
3: però,
0: sí que ho he vist, ja t'enviaré el vídeo. O sigui, tu veus aquells 6 persones i és com si... Vull dir, saps com aquesta gent de seguretat d'un lloc que quan arriba penses, ara agafo jo aquí el bolso, corro i tu no m'enxamparàs mai. Vull dir, saps què vols dir? Que dius, però quina, això de seguretat... Però
3: aquests sí, que no saps on els han donat el títol.
0: Però si traurà la llengua, que no hauré baixat ni l'esgraó. Saps què vols dir? Bueno, i ara l'últim, que ja em va semblar el millor, Llàstima que els he tirat tots i ja són i 21, eh?
1: No, però ja està. Vull dir, tira aquest i ja està.
0: Ja està, ja està. On està el de les botes? No està, doncs hi ha un altre xiquet.
1: De les botes.
0: L'heu canviat per un altre. Ah.
1: No, no, no.
0: Ah, no està.
1: No, no, no està.
0: Què
1: no
0: ha passat?
1: No, tenia vacances. Ah. Aquesta setmana té vacances.
0: Joder, xiquet, també?
1: No les va fer totes a l'estiu. Ah.
0: Bueno, és d'aquestos que seuen jo, dos semanetes de l'estiu, una setmana d'alta, i després una que vaig amb els amics d'esquiar.
1: Dilluns, quan vingui de les botes, ja li direm de part
0: teva. Bueno, i l'últim és la solució al problema de Ceuta.
1: Ah, la portes tu?
0: És, no, la porta un membre de la Casa de Alba.
1: Carai.
0: Cayetano.
1: Ojo.
9: ¿Cómo solucionaría yo esto? Se lo digo al presidente del gobierno, que yo tenía su móvil y con el tema de Pegasus me quedé sin su móvil porque yo hablaba con él. Presidente, déjame, voy a mirar un momento el nombre. Cayetano José Martínez Alonso es el coronel del tercio Duque de Alba en Ceuta.
10: Sí.
9: Presidente, déjeme hablar con la ministra, que es mi ministra, Margarita Robles. Déjeme hablar con este coronel, tocayo mío. Y déjeme arreglar la situación en Ceuta.
10: No me digas que vas a arreglar España.
9: Con el tercio de la Legión Duque de Alba.
10: ¿En serio?
9: Bueno, yo se lo estoy proponiendo al presidente desde aquí. Y que no se preocupe, que todos los que han entrado van a salir.
0: Això també et dic que és després de dinar, eh?
2: Sí, la vocalització.
0: Es nota,
2: hi ha una cara de la vocalització.
0: Es nota que Cayetano ha anat a dinar llarg.
1: Hi ha un moment que diu cordonel. No, sí. no se'm diu ni coronel, bueno, diu cordonel. Pues ja està.
0: Mira, sí, Cayetano, sí. Per exemple...
2: Ministre és el millor.
3: Ministre.
0: Aquestes anècdotes que t'agraden a ti meves, Cayetano a mi em va portar un cavall de Barcelona a Madrid.
1: Te'l va portar?
0: L'hi vaig enxufar al cotxe, del cotxe de cavallos de la Casa de Alba. Li vaig donar... Bueno, no puc dir això.
1: Ai,
0: és que ara ja... No, als Mossos, de quadra,
1: sí.
0: I els vaig encontrar el cotxe, el camió, al meu cavall, i me'l van deixar a Madrid, al puesto.
1: Tens un cavall?
0: Tenia, va morir.
1: Tenies un cavall?
0: Abans de l'estiu.
1: Carai.
3: I et va cobrar el Cayetano? Va fer
0: no ho sap.
3: No ho sap.
0: Només ho sabien els Mossos, no per això no podia jo ara explicar-ho tot, filla meva. És que com és de les coses, els projectes institucionals, tu has mal de tirar per terra. Bueno, escolta, jo ja me'n vaig.
1: Molt bé.
0: Que em tinc ara a fer les ungles.
1: Sí. Anat molt bé. Tens una agenda?
0: Ara
1: ha fet les ungles.
0: Ara me'ls he fet aquest matí. Però és que t'ho juro, això, si, que vosaltres... Ah, no, clar. Això, teniu alguna secció de com de medicina en aquest programa? No.
1: No.
0: Tu sí, no? Alguna
2: cosa t'ha fet.
0: Perquè ho he preguntat, perquè em creixen les ungles d'una setmana per l'altra, com si fos un mort.
3: Menges molta proteïna.
1: Truques al matí de Catalunya Ràdio. Ara truquem un ullet.
0: Ah, la solució.
1: Un ullet. També, la Carot.
0: És que, o sigui, jo em tallo les ungles i a la setmana ja podia tocar la guitarra, Farruquito. O sigui, em creixen com una persona morta, saps? En quan, que, bueno.
1: Després d'aquesta imatge...
0: No, no.
1: Després d'aquesta imatge, no sé, Santi Villas com Farruquito, jo crec que ho podem deixar aquí.
0: Mitja secció.
2: Hauries de demanar més preu, eh?
0: Ara, sí, bueno, és que
1: no donis que... idees, no. Tu. No donis tu saps, idees. Deixa.
0: Això també que ho escolti,
1: John,
0: tu saps
1: això.
0: Que jo cobro menys perquè com que ho podia fer des de fora de casa, cobres una mica menys. I he estat tot l'any venint aquí.
2: Ah, clar.
0: I ara torno... No ho he dit perquè sóc una persona humil i penso... I, bueno... Però, si jo, vull dir, compro el meu. També és veritat que faig la meitat. Vosaltres heu d'estar tot alhora.
1: Clar,
2: clar.
0: La diferència sí. Tampoc és tanta. Però, bueno, des d'aquí, ara no, jo... I a més, tens
1: una mica de cara de reclamar avui que, efectivament, t'has currat la secció, però altres dies no te l'has currat gaire.
0: Bueno, sí, jo ja a vegades...
1: Avui
0: ja
1: has currat quatre talls, però altres dies has vingut amb una mà davant i una darrere.
0: Bueno, habitualment.
1: Per això, t'ho dic.
0: Ara, l'altre dia li vaig dir al Bernat que ell que el portessin cada setmana i que ell, al final, digués si jo l'havia de passar a cobrar-la o no.
1: Imagina la
0: responsabilitat. O sigui, si a la factura la poso o no, perquè és que la setmana passada jo no, és que no tenia vergonya de... No sé, vull dir, no, és que no la podia cobrar. O sigui, jo mateix me'n vaig adorar i vaig pensar, però què estàs fent?
3: Bueno, aquesta setmana, en tot cas, ens has explicat que hi ha gent que té solucions per tot. I que hi ha gent que sap de tot.
0: Doncs vist així, encara me l'has tancat. Encara m'ha fet un cierre, no?
3: Has vist? Que bé que t'ho he fet, això.
1: Molt bé, que torni, perfecte.
3: Gràcies.
0: Jo ja parlava amb la selecció. Vine tu, l'Alicia, que també l'Alicia, ella, que és d'Urban, ha fet un projecte a Parla. Això està. Està fent una cosa a Parla que no s'acaba mai, també.
1: L'Alicia també ens l'ha mig robat al matí.
0: També l'han robat. Però veig que després tu us en porteu vosaltres.
2: Demà de votar al matí de Catalunya Ràdio, si ja se'n permet fer la falca.
0: Però tu te portes en aquest, que és de la Catalunya Ràdio? És
1: els Maiols, sí.
0: Vull dir que aleshores esteu fent aquí unes sinergies increïbles.
1: Sí, és una joint venture.
0: Sí, una joint venture. Bueno, me'n vaig, que em fa mal l'esquena.
1: Santi, gràcies, bona tarda, i que vagi bé el fet de les ungles.
0: Mira, l'Illa.
1: Vinga. Falten 3 minuts per arribar a 2:15. Una pausa i de seguida entrem en matèria en temes més seriosos, tot i que aquests ho eren molt avui.
0: Molt, per favor, escolta, no facis de mèrit, eh?
1: No, no, no, avui has estat...
0: Avui he estat, avui, aquestes seran...
1: Lliçons de periodisme.
0: La gent se la mirarà el podcast aquest que tens.
1: Se mirarà o l'escoltarà?
0: Això, l'escoltarà el podcast.
11: Catalunya migdia.
12: Xato! L'estiu s'acaba.
13: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Únic? S'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: Catalunya migdia.
18: Atenció! Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
19: Pizzi! Che, que bueno que viniste!
20: Quants anys de futbol en català? Des de 1976.
21: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
20: On va començar tot.
21: A Catalunya Ràdio.
20: On tot continua.
21: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
20: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
21: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
20: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
21: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
20: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
11: Som 3CAT.
21: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
1: Pràcticament 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Roger Pi de Cabanyes, el Maiol Roger i la Mònica Sabata, el dia que hem conegut l'adeu, la sortida de Josep Lluís Trapero de la cúpula del Departament d'Interior. És un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 els càrrecs del sotogoverno, una paraula que agrada molt al Maiol, que és aquell gruix de càrrecs de confiança dels consellers que dirigeixen els departaments. Tot i aquest domino de relleus a l'equador de la legislatura, el president Salvador Illa descarta remodelar el seu govern, no tocar la primera línia. I, de fet, fa només 2 dies, a l'entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, Illa deia que no és partidari de fer una sacsejada del govern.
22: En aquests 2 anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
23: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar i la gent vol canvis i canvi. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps a cada membre del govern. Estic content en com està fent la feina. Jo no estic en canviar, ni a vegades la gent es troba amb aquestes coses tàctiques i ara farem això i canviarem i donarem. A mi això no m'interessa. Necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
1: Albert Prat, bona tarda.
24: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Dèiem que són 5 canvis que hi ha hagut als departaments. Abans de Trapero n'hi ha hagut 4 més des de dilluns de la setmana passada, el dia que el govern va tornar a la feina. Quins han estat aquests canvis?
24: Mira, el més sonat, a banda de Trapero, és la destitució de la secretària general d'Educació per la crisi de les proves PISA i les vagues dels mestres. La consellera va apartar Teresa Sambola per mirar de reconduir la situació. Al Departament d'Educació, la sortida de Trapero no ha sigut l'única. La setmana passada va plegar el secretari general del departament, Tomàs Carrió, on va deixar el càrrec oficialment per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que orgànicament estava entre la consellera Parlon i el major Trapero. Ahir també es va fer pública la renúncia del director general de Justícia Juvenil, Jesús del Cacho. Depenia de Ramon Espadaler, del conseller de Justícia, i era la persona encarregada de gestionar les mesures de control i els centres d'internament dels menors que delinqueixen. La seva sortida arriba en plena crisi per l'assassinat de Manresa, però el govern diu que no té res a veure, que la decisió de marxar ja estava pactada de fa setmanes. I per últim, també ha plegat, al·legant també per motius personals, el director del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, que penja del Departament d'Empresa.
1: Doncs aquests són els canvis, però és evident que el més mediàtic, el que té més recorregut, és el de Josep Lluís Trapero, que va més enllà d'Interior.
24: Sí, pel pes que va tenir durant el procés, perquè el cos de Mossos no és una àrea qualsevol de la Generalitat, i perquè va ser un fitxatge directe del president. Va ser, de fet, l'esquer electoral d'Illa durant la campanya del 23, que el va portar a la Generalitat, i ho va anunciar durant el debat electoral en aquesta casa.
4: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Lluís Trapero.
1: Són cinc canvis al govern que es fan tots a mig mandat, que és quan els governs acostumen a reorientar, podríem dir, la seva estratègia per fer front a la recta final de la legislatura, i que, a més, es produeixen quan el govern té diverses crisis obertes, diversos fronts oberts.
24: Les mencionàvem, però el govern ha buscat un perfil baix en aquests canvis, només ha exhibit el cap de la secretària general d'Educació per intentar reconduir la crisi al departament i per calmar els ànims dels sindicats, però tots aquests relleus també tindran efectes després del crim de Manresa i en les polítiques de seguretat mentre creix l'extrema dreta i també per arran d'aquesta percepció d'inseguretat.
1: Són cinc, n'hi haurà més?
24: A primera línia s'espera, si més no s'apunta, la sortida de la consellera Sílvia Paneque per anar de candidata a l'Ajuntament de Girona. De fet, Illa, a l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, no ho descartava. I Olga Paniel, la consellera de Salut, fa temps que demana sortir del govern. Recordem també que Mònica Martínez Bravo, la consellera de Drets Socials, va saltar abans de l'estiu, i no sabem si Illa farà més canvis, però el que és segur és que els està espaiant per evitar una gran remodelació a la primera fila del govern, a ulls de tothom, mentre hi ha una sacsejada a les files de sota.
1: I veieu un patró, i veieu una remodelació encoberta, i veieu casos aïllats, com ho analitzeu?
5: Bé, és que diguem que una de les marques d'Illa en aquest nou govern i del seu mandat, doncs és que, hi hauria un govern tranquil, no? Un govern que treballaria, que gestionaria, un govern tranquil, i això és incompatible en que hi hagin grans sotracs en canvis de govern de profunditat. És a dir, millor que hi hagin canvis puntuals que no un terratrèmol del nou de l'escala Richter, no? I això jo crec que és el que està portant Salvador Illa. També hi ha un altre element, que és que en aquesta legislatura, i segurament a la següent també passarà això, el fet de que Aliança Catalana vagi guanyant terreny també ajuda a Salvador Illa a posicionar-se com a alternativa a un ascens de l'ultradreta. Jo crec que ell fa molt bé quan confronta amb Sílvia Orriols al Parlament de Catalunya, i també conscient de que Sílvia Orriols, en el cas de que obtingués, diguem, els resultats que marquen les enquestes, doncs asseguraria que ell continuaria sent president, perquè una aliança entre la resta de formacions i Sílvia Orriols és que era ben possible, i per tant això d'alguna manera el blinda pels pròxims anys.
3: Jo crec que si una cosa no vol Illa és soroll. I per tant, qualsevol problema que hi hagi s'ha de controlar, no? Jo crec que del que ara ens explicava l'Albert, hi ha casos molt greus, és a dir, que afecten a les persones que han cessat. Hi ha els informes PISA, que han sigut un desastre, hi ha la inseguretat, hi ha els Mossos infiltrats en una assemblea de mestres, etc, etc, etc. Això segurament mereixeria alguna cosa més que plegués una secretària general d'Educació, i que hi hagués segurament més explicacions, però crec que la comunicació en aquest govern està molt controladeta, no? Surt a través de persones molt concretes, i per tant el que es vol evitar és que, diguem-ne, aquestes situacions complicades que hagi pogut tenir el govern Illa, o les que pugui tenir en el futur, doncs estiguin el més per sota, mai millor dit, estem parlant de sota governo, doncs el més per sota possible, i que no siguin escàndols majúsculs, no?
2: Jo crec que són casos diferents i que responen a diferents patrons. El més evident és el de la número 2 d'Educació. La mateixa consellera ho va dir, tot i que també van intentar afirmar que no era per la crisi, però era evident que si plegava era per la crisi, que la feien responsable, i en aquest cas era com praxi política clàssica, de dir, hi ha un problema, assenyalem un responsable, i aquest responsable és cessat. En el cas del major Trapero, encara que tots ho hem relacionat amb alguns errors o escàndols que hi va haver amb la seva gestió, com el que diria que és un error tonto, tota una gestió de Mossos, que és la infiltració de professors en una assemblea, El que és evident és que aquí hi ha hagut una mala relació, si es vol dir, un desgast, una manca de confiança, sobretot arrel del segon nomenament d'avui, que és la substitució del comissari en cap, el Miquel Esquius. Trapero optava per una persona, la consellera Parlon per una altra, i aquí més que el dir ens cobrem el cap del major Trapero perquè no estem d'acord amb la gestió que s'ha fet als Mossos d'Esquadra, o reconeixem que hi ha hagut uns certs errors, hi ha hagut una manca de crisi personal. En el cas del número 2 del departament, Tomàs Carrión, crec que és una mescla de factors entre una qüestió personal, efectivament, ambicions futures i també la mala maror una mica que es vivia al departament i la necessitat de fer ordre. En el cas del centre de menors no ho sé, perquè és veritat que arriba justament quan ha passat el de Manresa i posem molt el focus en els menors, però no especialment s'ha posat el focus en la gestió del centre de menors, entre altres coses, perquè els menors detinguts a Manresa no estaven en un centre, sinó que vivien al carrer, en una casa ocupada, etc etc. Per tant, forma part una mica de tot el que li passa en aquest govern, no? Que és un govern que té com un rumb molt clar. És a dir, tu mires quins plans té el govern, habitatge, rodalies, tot són com coses que preparades a grans i que dius, ostres, si realment ho aconseguiu, ei, Déu-n'hi-do el que tindrem, però que en el que viuen cometent errors, a vegades, o males praxis, a vegades absurds, a vegades petits, però que s'acaben molt gran, que fan que l'atenció giri al voltant d'això. Illa no vol fer un canvi, evidentment, de consellers, perquè això seria assumir que s'han fet les coses malament i que s'ha fet tot malament, seria una esmena a la totalitat, però sí que s'estan fent aquests ajustos de mitja legislatura, de dir, va, intentem que aquestes coses que ens han passat, que això de PISA, que això de les infiltracions, que tot plegat, no es torni a succeir.
3: Sí, però que perilla, que Trapero era com el seu gran fitxatge, no?, que ho va anunciar en aquesta casa, al cap de 2 anys plegui, i avui la consellera digui, no em facin parlar, no?, que són motius personals i no tinc res a explicar, home, potser la gent...
2: Però ha posat Ferran López.
3: Ni que sigui per transparència, estaria bé que sí, sapigués alguna cosa més, no?
2: El nomenament de Ferran López em fa pensar, dir, escolta, hem perdut la confiança en Trapero, és veritat que va ser el nostre fitxatge estrella, i va ser per uns motius molt clars respecte a la idea que es tenia de la policia i del que havia passat anteriorment a la policia, i posem a Ferran López, que recordem que és la persona que va substituir Trapero el 2017.
3: Sí, sí, durant el 155.
2: Per tant, és el símbol polític que teníem en Trapero, i és aquesta cosa dels que van ser purgats, entre cometes, pel procés, nosaltres el recuperem, això no ho perdem. Ara, és veritat que sí, això és veritat, ens cobrem una peça que era simbòlica per aquest govern.
5: Clar, era un personatge icònic i d'alguna manera, el fet de que posi un altre mosso al capdavant del departament, i no un polític, perquè aquest és un càrrec polític, indica també que el funcionament que ha de tenir el cos continuarà més o menys igual. És a dir, que en el relleu, diguem, Illa no ha volgut fer una esmena al tipus de control que hi ha sobre els Mossos. Jo recordo, aquí a Madrid, el Trapero és un personatge que, diguem, que té una imatge molt, molt, molt especial. És a dir, va ser un personatge molt denostat durant el procés, després, quan hi va haver el seu judici a l'Audiència Nacional, i abans, quan va anar a declarar el Suprem, va fer com una transformació, la percepció que es tenia sobre ell, cap a una persona professional, van arribar a escriure un tipus duro, no? Vesteix com a molt professional, i això també és una mica el que ell ha portat als Mossos, i suposo que és el que va comprar també Salvador Illa quan el va col·locar al capdavant dels Mossos. És a dir, una gestió, diguem, de mosso, molt professional i molt de gestió, però poc política, i aquesta potser és la decisió que torna a adoptar ara, i potser també és la decisió que posa dubtes sobre si doncs no hi haurà més problemes a l'interior de la cúpula dels Mossos.
3: Sí, però en canvi hi ha qui diu que no s'hauria de posar un mosso al capdavant de la direcció general. És a dir, aquesta és l'eterna discussió, no? Si hi hem de posar una persona que és professional de l'assumpte, o hi hem de posar un polític que potser sap menys de policia i, en canvi, és més polític, no? Però i, si al final, el perfil és el mateix.
1: Si analitzem anomalies, i ho sentia avui aquest matí al matí a Catalunya Ràdio, el Nacho Corredor, que deia, segurament en el 99,9% dels països, qui és el director general de la policia, no en tens ni idea. Yeah. A nivell espanyol hauries de fer un Google, i nosaltres que estem molt ficats en el dia a dia. A França no sé si el director general de la policia és una persona molt coneguda. En canvi, aquí Josep Lluís Trapero ha estat, pel seu passat i també pel paper que ha tingut en els 2 anys que ha tingut el càrrec, ha estat molt exposat a la vida pública. En canvi, en altres països, el director de la policia passa desapercebut.
3: Sí, però Trapero va gestionar tota l'època del procés i va gestionar els atemptats de les Rambles. Per tant, sí, però és inevitable, no?, conèixer qui és.
5: Hi ha un problema també, que és que el fet que sigui una persona que ve del cos, que ve del mateix cos i ha d'adoptar decisions sobre el mateix cos, pot portar problemes, perquè també ell té dinàmiques internes, és a dir, doncs ja sabem la relació que té amb Ferran López, doncs segurament a dins del cos també té les seves, també hi ha les seves, hi ha capelletes, hi ha maneres de pensar com s'ha de conduir la policia en un sentit o en l'altre, i per tant, doncs diguem, el fet que escollis una persona com López, que també ve de dintre del cos, indica que no podràs fer una gestió política des de fora, una gestió independent.
3: Tindran tots dos el mateix problema, en aquest sentit.
5: Sí.
1: Bé, doncs en tot cas, tots aquests canvis que hi ha hagut en la segona línia del govern, que veurem si s'acaben aquí o si en les pròximes setmanes en tenim de nous amb aquests dos noms que apuntava l'Albert. Aquests sí que de primera línia, perquè són dues conselleres que podrien veure's rellevades per diferents motius en les pròximes setmanes o mesos. Albert, gràcies, bona tarda.
6: Que vagi bé.
1: D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. Fem una pausa i de seguida parlem de pluges que no arriben on s'esperaven, que arriben en zones on potser no s'esperaven, és alerts que no s'envien, és alerts que sí s'envien. Vaja, una polèmica recurrent en les últimes setmanes i em fa l'efecte que en les pròximes.
7: Catalunya migdia.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Aquí el tens.
26: Ja?
27: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
28: Xato! L'estiu s'acaba.
29: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Catalunya migdia.
30: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
31: Ocasión Plus.
32: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
33: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
34: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
33: Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
1: Tres quarts de quatre de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Mònica Sabata, el Maiol Roger i el Roger Pi de Cabanyes. Protecció Civil ha aixecat algunes de les mesures restrictives per les pluges que hem tingut durant aquest matí, que no han estat tan intenses com es preveia. S'acaben, doncs, les limitacions a la mobilitat i també a l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ara bé, es manté una alerta més baixa de pluja a bona part del país fins aquesta tarda. El fet és que ahir es van anul·lar les classes per 300.000 alumnes, es va restringir la mobilitat en aquestes 5 comarques que dèiem, però les precipitacions no han estat tal com es preveien. Francesc Mauri, bona tarda.
35: Bona tarda.
1: Han fallat les prediccions? Han fallat els models? Es van prendre mesures desproporcionades o era el que calia fer amb la informació que hi havia ahir?
35: A veure, anant a pams, el que fem cada dia, evidentment, i el que es fa des del Servei Meteorològic de Catalunya, que és l'organisme oficial a Catalunya que fa pronòstics, i també a nivell estatal hi ha l'Agència Meteorològica Estatal, AEMET. En el cas de Catalunya, Meteocat fa uns avisos meteorològics i és Protecció Civil la que pren les mesures, doncs, això, de protecció dels ciutadans. En funció d'aquests pronòstics que sempre són, han estat, són i seran imprecisos. I, a més, quan són situacions de tempestes com aquestes, encara més. A partir d'aquí, ahir, tots els mapes, a diferència d'altres dies en què hi ha divergències en els pronòstics, ahir tots els mapes confluïen clarament en aquest màxim a les comarques, a les 5 d'alerta vermella, és a dir, tot el Penedès, Garraf, Vallès Occidental i Baix Llobregat, no? A partir d'aquí, bé, el cap de predicció i tot un equip de predicció fan aquesta doncs, previsió i immediatament ho fan arribar a Protecció Civil, que en funció de la zona del territori, densitat de població, orografia, característiques del fenomen, doncs emet unes decisions. Si jo no fos Santi, jo no sóc Santi Segalà, el cap de predicció de Meteocat, però jo hagués estat allà, o segur la Gemma Puig, o l'Eloi Cordomí, etc. Tots, perquè tots els models donaven a això. Es va advertir, recorda que hi hauria zones on no cauria ni una gota, perquè a més l'avís era no ni extens ni general, era un avís de tempestes locals. A partir d'aquí, les de les cinc zones no van caure, les del Garraf, etcètera, Sitges no ha passat del 52, no van caure amb la intensitat i les ganes que esperàvem. El més normal, veient els mapes d'ahir, és que haguessin caigut entre 90 i 150 litres per metre quadrat, que ens podrien haver portat una situació similar a la de l'anterior gran aiguat de Castelldefels, aeroport del Prat, C-32, que potser encara tenim al cap, no? I bé, en definitiva, pronòstics que continuaran també ballant, i segurament cada cop més, per l'escalfament global que ens provoca fenòmens més virulents. És a dir, ara mateix, per exemple, hi ha gent que diu enhorabona, ha caigut al final el Vallès, no? 35, 40, 45, ara està caient molta aigua, estan caient aiguats molt potents en aquesta zona. Bé, sí, enhorabona, però és que no eren 35, 40, 45, és que eren que podien 100, no? Caure 100, 120, i aleshores els problemes haguessin estat importants. A partir d'aquí, jo crec que és normal, també, que la població es qüestioni aquesta eina que, bé, hi ha un senyor i un equip d'emergències que van distorsionar tot el que s'estava construint en el món de les emergències, que va ser la Dana de València, no? El senyor Mazón i l'equip d'emergències en el seu moment van aportar una distorsió brutal en aquest sentit i per això vàrem tenir un nombre de víctimes d'un país, podríem dir, de tercer ordre.
1: Faig la pregunta a tots quatre, no només al Francesc. Clar, el problema també és les diferències, perquè avui, per exemple, hi ha gent a Tarragona que està molt indignada, perquè a Tarragona fa un parell de setmanes hi va haver un episodi en què hi va haver un aiguat molt potent, a més molt focalitzat, amb molta aigua, en què no es van fer els avisos a la població perquè es va considerar que no es donaven les circumstàncies, i avui, per exemple, a la Garrotxa, al nord del Moianès, hi ha hagut imatges, efectivament, també, de carrers negats d'aigua, i allà ni es van suspendre les classes ahir a la tarda, clar, ni es va enviar esalert, i en canvi es van enviar esalerts i es van suspendre les classes en comarques en què avui aquest matí la mobilitat era normal i no ha plogut tant. Òscar, aquestes diferències són les que a vegades indignen a la gent, no?
35: Òscar, deixa'm, abans que donis obris foc, no? Ara m'he posat pel mig, recuperant l'episodi de Tarragona, intentaré ser breu. La tempesta de Tarragona-Ciutat va ser un gol per l'escaire, de cap manera s'esperava. Per tant, el pronòstic va ser dolent, eh? A Tarragona ciutat. Una altra cosa és l'aiguat de Roda de Barà. L'aiguat de Roda de Barà és una típica situació d'un núvol estacionari de finals d'agost, de setembre, en una àrea que són aiguamolls, a on es va construir fa dècades i a on es va fer fa 100 anys una via del tren amb una barrera bestial. L'alcalde del Vendrell, el Kenneth, ara no recordo el seu cognom, va dir, bueno, doncs comencem a pensar en fer permeable aquesta infraestructura que bloqueja l'aigua. Clar, en aquell episodi es va fer l'alerta taronja, no pas la vermella. La taronja estava activada conforme podria caure molta aigua. Però l'aigua va caure aigües amunt de la via del tren, a pocs metres, a l'àrea dels Masos de Coma-ruga, muntanyes de Barà, i van caure més de 200 litres per metre quadrat que van baixar cap al càmping i amb resultat mortal. Aquí hi ha dos elements. Primer, el pronòstic no va ser capaç de dir que caurien més de 200 litres, se n'esperaven entre 50 i 100, número 1, i número 2, quan els càmpings estan anegats i tens personal sobre el terreny treballant i de SEM, de bombers, etc., per què en aquell moment no es fa l'avís? Tot això, doncs, reconeixent l'error en la predicció que es va quedar curt, tot i que hi havia l'alerta taronja, tot això són coses que s'han de posar damunt la taula.
1: Deixa'm dir que ara mateix està plovent molt fort a la part alta de Barcelona i al voltant de Collserola, per exemple, a la Ronda de Dalt hi ha talls fins i tot intermitents, perquè està plovent moltíssim i ara mateix, si veiem el radar, però efectivament hi ha una d'aquelles taques vermelles que està situada a sobre de Collserola i està afectant doncs, a tota la zona de Badalona,
35: però
1: el Vallès,
35: fixa't que
1: Sant
35: només
1: Cugat,
35: 35, 40, clar, 45...
1: No el 100 ja que deien ahir els models.
35: Clar, no? Imagina't que haguessin caigut el 100, que indicaven tots els mapes. Aleshores, hi ha problemes greus, no? És aquella línia fina sincerament difícil i que jo amb 41 anys de feina no he arribat encara a solucionar.
5: Però, Francesc, corregeix-me si no és això, però és que jo, a mi em fa la sensació que tendim a pensar que la meteorologia és una ciència exacta i no sé
35: sí,
5: si no és ben bé així. No,
35: no ho és, clar.
5: No ho és, clar. I després també hi ha un altre debat aquí que hi ha a Catalunya especialment, perquè jo aquest debat el veig molt centrat en Catalunya, no l'he vist tan reproduït en altres punts de l'Estat. Però tendim a pensar també que l'administració, després del cas de Paiporta, doncs ha de avisar-nos sempre, no? I que hi ha d'haver una alerta, i llavors quan hi ha massa alertes també ens queixem, no? I, ostres, m'heu avisat i no ha plogut, i després, quan, o si no t'han avisat i ha plogut, doncs també doncs queixes per tot arreu, no? I per tant, és molt difícil trobar la tecla que faci, doncs, just, doncs, avisar just i que passi el que s'ha previst que passaria, no?
2: Perdó, Francesc, digues.
35: No, és exactament així. És a dir, és una ciència que no és exacta, igual que no ho és la medicina. El que passa és que la medicina cada dia no surt al Telenotícies el cas del dia, m'entens? però hi ha uns límits en la medicina, tot i que cada vegada en sabem més, no? En el cas nostre, doncs, en la dinàmica atmosfèrica hi ha uns límits de la predicció i, a més, ara mateix ens estan tensionant les costures, les condicions de sobreescalfament de mars, oceans... Bé, hi ha noves variables que apareixen en el xup-xup.
2: Clar, aquí hi ha tres coses, no? La primera és la previsió, tot el respecte pels meteoròlegs, que és una feina que quan l'encerta tothom diu, bueno, clar, és la seva feina, i quan la fallen tothom carrega contra ells.
35: Sí, per tant, això és habitual,
2: aquí,
35: no aquí passa res, acostumat.
2: Exacte, aquí res a dir. I després hi ha, una cosa és les alert i l'altra són les restriccions del govern. Les alert és una cosa que no és matemàtica, però que hi ha una cosa que es diu Pla Inuncat, que fixa quan s'ha d'enviar, que és alerta vermella. Per això Roda de Barà, que era taronja, no es va enviar, i quan era alerta vermella, sí s'ha d'enviar. És veritat que el govern té la potestat de, en segons quins moments, i encara que l'alerta sigui taronja, per considerar que hi ha un risc per la població més elevat, decidir que s'envia. Això és una cosa. Per tant, potser podem començar a revisar si s'han d'enviar més, si s'han d'enviar menys. Potser podem conscienciar a la població que les alert no és per avisar-te que agafis el paraigües, sinó que és perquè el tonto que sempre va deixar el cotxe a la riera i el va buscar quan plou, no hi vagi aquest cop. Perquè a vegades diu, oi, és que avisen massa. Bueno, sí, però si cada vegada que el Mauri surt al TN a dir que no vagi el cotxe a les Rieres, sempre hi ha un que hi va, doncs igual ho hem d'avisar pel mòbil. I després hi ha les restriccions del govern, és a dir, el tancament d'escoles, el teletreball, que segurament és el que genera més tensió en la població, especialment pels que són pares, i avui per segon dia consecutiu, en alguns casos.
1: Tenen els nens a casa, no, han hagut de buscar cangurs, etcètera.
2: Aquí... Sí, sí. I és important el que deia el Francesc de la distorsió de la dana. Crec que el govern ha pecat sempre de precaució. Sovint de manera satisfactòria, perquè moltes vegades, si no passen més desgràcies, és precisament perquè això no s'ha fet. D'altres, perquè hi ha un càlcul. És evident que amb una situació a l'escola tal com era ahir, ahir a les 8 del vespre, potser si les prediccions deia nostres, potser això no va tan enllà com ens semblava, retornar a començar el curs i això era un pollastre amb les escoles i amb els professors que segurament el govern no es podia permetre. Per tant, són coses que es poden afinar, però que cadascuna té la seva pota, que mica en mica amb l'experiència, i em temo que n'haurem de tenir molta, anirem guanyant.
3: Mm. Jo crec, Maiol, que tot això que dius, jo estic d'acord, eh? És a dir, és evident que d'ençà de la dana tothom, tots els governs estan més atents a qualsevol situació que pugui ser complicada meteorològicament parlant, i també estic absolutament d'acord en que l'emergència climàtica està, diguem-ne, fent créixer la imprevisibilitat que té la ciència meteorològica. Fins aquí tot ok. Però aleshores ve la contradicció. És a dir, quan ens trobem en dies com avui, és normal que la població en general digui, home, això de les alertes potser s'han passat,
2: no?
3: Perquè s'han quedat 300.000 nens i nenes sense escola, perquè la Universitat Autònoma ha estat tancada, perquè la Universitat de Barcelona ha estat tancada, perquè en molts centres de treball han enviat la gent a teletreballar, amb el que això implica. I per tant aquí, al final, es produeix la contradicció entre la seguretat, la meteorologia i la responsabilitat del govern en avisar a la població i l'activitat del dia a dia, que també és activitat econòmica. I, al final, crec que també hem de tenir en compte que, i no sé com s'ha de fer, eh? I segurament hem d'anar agafant la pràctica del que, diguem-ne, d'aquestes costures que deia el Mauri de l'emergència climàtica està generant, no? Fins a quin punt l'enviar permanentment és alert, o molt sovint les és alert, i que després, com ha passat avui, no sigui tan greu com preveiem, fa
1: que al final la gent no s'ho cregui.
3: Sí, clar.
2: De fet, no? Això és el que diuen
3: perquè
2: els estudis
3: en aquests casos hauries de dir, el sentit comú és el que hauria de fer que la gent entengués que no ha de portar el cotxe a la Riera, perquè ho han dit tota la vida, no ho estan dient ara, això. Però, no? Però en canvi, a mi m'envien un és alert i avui a casa meva no passa res. Home... No? La gent acaba dient, home...
1: Em demana la paraula al Maiol, però és que tinc ja el Francesc Garriga a punt. Garriga, bona tarda.
0: I veient aquí com plou, eh?
1: Ja, gràcies, plou. Insisteixo que ara a la part nord de Barcelona i a tota la zona del Vallès, Sant Cugat, Sabadell, Sant Quirze, està plovent molt ara en aquesta situació, la Ronda de Dalt també. De seguida anem cap allà. Deixa'm, però, tinc el Francesc Mauri. Mauri, el Garriga deu estar preocupat si a les 6:45 avui al Camp Nou plourà o no.
35: Bé, una loteria com en les últimes 6 hores. Sí, perquè són aquestes tempestes locals. Ara mateix, aquí TV3, Sant Joan d'Espí no plou, però veig la cortina de pluja perfectament als morros. L'estem veient. I això és el que pot passar aquesta tarda, i per tant, damunt l'herba de la travessera de les Corts número 75, m'acabo d'inventar, doncs vés a saber, saps?
1: Francesc, gràcies, bona tarda.
35: Adéu, adéu.
1: Acomiado la Mònica Sabat, el Maiol Roger i el Roger Pi de Cabanyes, gràcies a tots tres.
5: Bona tarda.
1: Garriga, et queden 15 segons si vols fer algun avançament del contingut.
0: No et perdis la primera hora, perquè recuperarem alguns dels millors gags del Cracòvia, que ahir vam saber que torna a Televisió de Catalunya.
1: Molt bé, doncs ens quedem aquí pendent de tot plegat. Ho deixem aquí, de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, els blocs informatius del 3 que t'info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
2: Viajando por las ondas.
3: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
4: El lunes a las 8
5: de la tarde.
2: En Radio Castelldefels.
6: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
7: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
8: Digues, digues.
7: Avui he vist un cartell que deia estalvia aigua, és urgent. I m'ha estranyat veure la paraula és amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
8: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
6: A punt de sal. En català, és s'escriu amb accent quan és una forma del verb ser. Per exemple, és un noi molt espavilat. En canvi, el pronom es no porta accent. Per exemple, es ven un pis.
9: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

De Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment.

0: Som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, efectivament, estem aquí a l'Així Som avui amb aquest canvi de programació a causa de l'episodi de pluges intenses davant l'alerta meteorològica i les mesures que s'activaven al llarg de la tarda d'ahir aquí a Castelldefels, de manera general també a diverses comarques de Catalunya. Doncs avui Ràdio Castelldefels ha ampliat la seva cobertura informativa afegint un butlletí extra a les 9 del matí i també fent l'emissió en format Reel al nostre canal oficial a Instagram. A Ràdio Castelldefels podeu seguir a Instagram també tots aquests butlletins amb el seu vídeo. Des de primera hora que estem pendents de les novetats a la ciutat, tot i que ara mateix ja calma, ara mateix concretament des de 7:45 del matí que ja no ha caigut cap gota més. A partir de les 6 és quan vivíem aquí a la ciutat un episodi intens de pluja. De fet, també informaven des de Protecció Civil a partir d'aquella hora d'aquella probabilitat de pluges intenses, uns xàfecs que arribaven amb força. Arribaven des del Garraf. Seguidament els ruixats estaven avançant i ens arribaven aquí a la ciutat, al Baix Llobregat també de manera general, al Penedès i al Vallès Occidental. Unes precipitacions que han descarregat sense que s'hagi informat de grans incidències, en concret al nostre municipi. Ja informaven en aquests butlletins que només s'ha produït una incidència amb una branca que havia caigut a l'avinguda Manuel Girona en plaça Colom. En aquest cas intervenien bombers i policia local amb un tall temporal mentre els bombers retiraven aquesta branca. Les primeres hores del matí aquí a la ciutat han començat amb poc moviment i ara, com es manté aquesta calma, ja sí que es comença a veure des de fa una estona més persones que surten al carrer, més vehicles també en aquesta mobilitat, que això sí també és important recordar i destacar que tot i que portem ja unes hores de calma, tampoc s'ha intensificat molt aquest moviment i la ciutadania continua seguint aquestes indicacions de protecció. Protecció Civil, a més, hem parlat amb ells, amb el tècnic Javier Delgado, al llarg del matinal de Ràdio Castelldefels, el Castelldefels Desperta. La companya FEN ha pogut parlar amb ell uns minuts abans que comencés aquesta primera reunió del FECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, que es reunia a les 9 del matí per valorar la situació i veure si s'havien de prendre noves mesures. A causa d'aquesta calma que estem comentant, no ha estat necessari prendre més mesures i el que es manté és una actualització constant, una coordinació entre els serveis d'emergències, i a la una s'han tornat a emplaçar al FECOPAL, al Comitè Municipal d'Emergències, un comitè presidit per l'alcalde i on hi participen els cossos de seguretat local, Protecció Civil també, les diferents àrees que s'activen en aquest tipus de context, en aquest tipus de situació extraordinària. I, com deien, es tornaran a emplaçar a la una i amb un seguiment constant per si de cas hi ha algun canvi en l'evolució. Un canvi que, per cert, ens acaben just d'informar de Protecció Civil que sí, hi ha un canvi, és un canvi positiu, ja que passem d'estar en una alerta de pluges intenses de nivell molt alt, un 5/6, a nivell alt, és a dir, que passem a un 4/6, disminueixen les probabilitats. Aquesta disminució és en aquesta franja que estem visquent ara mateix, una franja que ens arriba fins a les 2 del migdia i a partir de les 2 fins a les 8 del vespre, l'alerta ja serà de nivell moderat, un 2/6. Aquesta és la darrera informació que ens faciliten des de Protecció Civil. Com dèiem, amb policia local també hem estat en constant seguiment i ens informaven d'aquesta única incidència registrada amb la branca que queia a l'avinguda Manuel Girona. Incidència que va quedar resolta abans de 30 minuts amb aquest tall temporal i el suport de bombers. A tenir en compte si ara comenceu o si us heu de desplaçar o ara us plantegeu iniciar mobilitat amb Rodalies, al seu pas aquí a Castelldefels s'estan registrant retards de 30 minuts, ja que els trens de les línies Regional Sud i R2 Sud, línia que passa per aquí per les dues estacions de Castelldefels, Centre i Platja, circulen amb limitacions de velocitat entre Vilanova i la Geltrú i Torredembarra i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, fet que pot incrementar aquest temps de recorregut. També a l'aeroport del Prat s'estan produint retards amb una trentena de cancel·lacions i dos vols que s'han desviat a Madrid. Davant d'aquesta meteorologia adversa, Aena recomana consultar la companyia aèria a l'estat del vol si has de viatjar. També hi ha endarreriments en la circulació de trens SAVE entre Barcelona i Madrid d'uns 15 minuts de mitjana arran d'una incidència elèctrica entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat. L'avaria obliga a circular per una via entre el Prat i Gèlida. I en aquesta conversa que us recordava que hem tingut el matinal, a la primera hora de programa d'emissió aquí en directe des de Ràdio Castelldefels, i a més us recordo que ahir també ja fèiem aquesta prèvia, tot just s'anunciava l'alerta, si no recordo malament, al llarg del matí d'ahir sortia aquesta alerta des de Protecció Civil i Javier Delgado ens feia aquesta recomanació d'extremar les precaucions en la mobilitat i evitar desplaçaments per les zones on plogui amb intensitat. Els serveis d'emergències també recorden que en cas de pluges intenses s'ha d'evitar travessar rius, rieres, barrancs i zones inundables i també evitar aparcar els vehicles en zones susceptibles d'inundar-se. També és important evitar acostar-se a rius i rieres i no baixar a soterranis, garatges o zones baixes si entra aigua. També ens recordava Protecció Civil que a la platja s'ha hissat la bandera vermella i no es pot tampoc banyar, no ens podem banyar i, òbviament, doncs, entra dins d'aquestes recomanacions d'evitar acostar-se a la platja perquè, a més, també la mar doncs, es veu afectada per aquestes ratxes de pluges. I en cas d'estar conduint, si ara tornés a començar a ploure, doncs durant aquest episodi es recomana reduir la velocitat i circular preferentment per vies principals. Si entrés aigua al vehicle, n'hem de sortir immediatament i si ho podem fer amb seguretat i dirigir-nos a un punt elevat. I com just estava comentant, revisant aquesta coordinació amb Protecció Civil, ens informen també que s'ha activat una prealerta per previsió de fort onatge. Aquest és el context informatiu que estem vivint ara mateix a la ciutat. Ens marca, com deien, la programació avui a Ràdio Castelldefels amb un seguiment especial des de les 8 del matí. Tot i que el que recordem que ja 30 minuts abans de començar, 7:45 del matí, ja ens arribava la calma, però ens recorden que encara hi ha previsió que puguin arribar noves ratxes, així que estarem amb molta atenció fins a les 2 del migdia. Així som, se'ns allargarà fins a la 1, tenim aquest total de 3 hores, hem començat a les 10, primer amb un butlletí d'aquests especials de seguiment específic i centrat en el tema de l'alerta de darreres incidències. Aquest també el podeu trobar, com dèiem, al nostre Instagram, aquí ens podeu seguir per mantenir-vos actualitzats i actualitzades de les darreres novetats. I al llarg d'aquest magazín anirem alternant algunes entrevistes també amb temes clau de la ciutat, amb veure si cal que fem alguna connexió per rebre més informació de Protecció Civil, Policia Local i àrees involucrades i activades al llarg d'aquesta jornada a motiu de l'alerta. I amb això encetem, donem el tret de sortida per començar ja aquest magazín amb també continguts que, com deien, doncs sí que són d'aquests normals. Anirem fent també entrevistes, com dèiem, així que diferents continguts, diferents perspectives i persones que intervindran aquí a Ràdio Castelldefels. Molt bé, amb això donem el tret de sortida. Molt bon dia i gràcies per triar-nos un dia més.

0: inscripcions obertes per participar en el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Les inscripcions s'han de formalitzar abans del 17 de setembre. Per parlar-ne amb nosaltres, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, com esteu? Com va l'estiu?
0: Molt bé, i a tu?
1: Molt bé, també. Molta calor aquest estiu, que crec que és el tema, no, estrella? Però, però bé.
0: Molt bé, doncs avui connexió telefònica amb tu per parlar de les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que tindrà lloc el mes d'octubre, oi?
1: Doncs sí, a la tardor aquest any tenim doncs, que es fa aquest congrés, que es fa cada 4 anys a la comarca, al Baix Llobregat. És una de les fites, doncs, ja podem dir, històriques a la comarca i a Catalunya, perquè és de les poques comarques que tenen aquesta fita des de fa ja tants anys. Ja anem pel 7è congrés i ens ocuparà doncs, aquesta tardor aquesta fita, que tot just doncs, comencem a escalfar motors amb aquestes inscripcions de les delegades i delegats doncs, que aniran de Castelldefels al Congrés.
0: Quins temes tractarà el Congrés de les Dones enguany?
1: Doncs el Congrés de les Dones té cada congrés aborda diferents temàtiques. No sé si us en recordeu, però el 5è congrés va tenir lloc aquí a Castelldefels, per tant també és una de les fites que també ens trasllada doncs, a quan va ser aquí a Castelldefels, i cada congrés doncs, ja té diferents temàtiques. Enguany el congrés treballarà les violències digitals, el racisme, la salut, la pobresa, les dones de més de 65 anys i la formació, l'ocupació i l'emprenedoria. Dir-vos que aquestes comissions que es fan de treball al Congrés han tingut durant aquest estiu i fins al 20 de setembre, diria, que encara hi ha possibilitat de fer subseus arreu dels municipis de la comarca, on d'alguna manera es descentralitza aquesta participació, i a Castelldefels, justament al juny, vam fer 2 subseus entorn a 2 temàtiques que a nivell d'àrea doncs, creiem que eren interessants a la ciutat, que eren les violències digitals i la formació i ocupació. D'aquestes subseus, d'aquest treball de participació que vam fer a territori, s'han redactat uns documents amb unes conclusions que formaran part d'aquests dies del Congrés. Doncs les comissions que treballen en aquests àmbits també comptaran amb aquestes conclusions que venen de la participació de Castelldefels.
0: Molt bé, sense desvetllar del tot, perquè això es sabrà en el Congrés, però com resumiries en aquests 2 àmbits temàtics en els quals s'ha treballat Castelldefels i que es presentaran al 7è Congrés de les Dones?
1: En els dos àmbits, sobretot en el cas de la formació, l'ocupació i l'emprenedoria, sobretot el que ha preocupat una mica és com els estereotips de gènere d'alguna manera dificulten o posen més traves a les dones en l'àmbit de l'emprenedoria, sobretot que és on vam posar el foc, però també ens va permetre doncs, conèixer de primera mà aquelles iniciatives i també a Castelldefels que es porten en aquest àmbit justament amb aquest objectiu, no? Des de la Guaita, doncs, els programes d'acompanyament que fan a l'emprenedoria també amb aquesta perspectiva de gènere. I les violències digitals doncs, ens va permetre doncs, primer plantejar-nos que són un àmbit que continua sent un repte perquè són àmbits nous, que sovint tenim poca informació, que controlem molt poc, la intel·ligència artificial, les noves aplicacions doncs, a vegades ens desborden, no? I com es reprodueixen, perquè també hem de dir no, que el món digital no deixa de ser una eina que utilitzen persones i a vegades amb un mal ús, diguéssim. I doncs com ens preocupa aquest àmbit i els reptes que tenim com a ciutat, no? Per poder detectar i atendre quan es produeixen aquestes violències masclistes justament en l'àmbit digital. Però també ens van permetre conèixer el CIEDI, que és un servei especialitzat en violències digitals a nivell de Catalunya, que també és un bon espai on poder, en el cas de poder d'estar en una situació, doncs poder anar-hi directament o posar-se en contacte directament o a través del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones d'aquí Castelldefels, doncs que hi hagi una derivació si es donés en aquest àmbit doncs, algun tipus, alguna forma de violències digitals.
0: Molt bé, doncs, obertes, com deien, les extincions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones. A qui van adreçades?
1: Doncs aquestes delegacions en un primer moment sobretot ens estem dirigint a les entitats del Consell de Dones amb les que durant els 4 anys doncs, anem treballant tot el que és a l'àmbit de polítiques d'igualtat d'una manera compartida doncs, amb aquestes entitats, també amb aquells agents que durant l'any i durant els anys doncs, participen en programes o de manera col·laborativa doncs, estem tirant endavant polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat, però també estem obertes que si hi ha alguna dona, algun home que tingui interès doncs, de poder participar al Congrés, que es posi en contacte amb nosaltres per veure que també aquestes delegacions hi ha cabuda, perquè el que és més important doncs, és ser-hi i poder aportar la nostra veu, perquè també del Congrés us volia explicar que surten unes conclusions de totes les subseus i unes conclusions dels Congrés que permet després redactar el que és el pla estratègic de polítiques de gènere de la comarca, del Baix Llobregat, que al final no deixa també de ser una guia cap a on volem com a societat del Baix Llobregat, del que formem part doncs, Castelldefels, doncs, continuar avançant perquè la nostra societat doncs, sigui més justa i igualitària tant per homes com per dones.
0: Hi ha un límit de participació, un límit de delegats
1: sí,
0: o delegades?
1: Correcte. Cada municipi, en funció del número d'habitants, doncs, té un número de delegats i delegades. Per tant, hem de jugar una miqueta amb això. Per això també hem ficat un termini màxim. Acostumem a jugar amb unes 35 delegacions aquí a Castelldefels que creiem que són suficients doncs, per fer arribar la veu el més diversa de les diferents mirades que contem a la ciutat perquè participin de manera activa doncs, al Congrés. El Congrés són 2 dies, són a l'octubre, és un divendres per la tarda i el dissabte, que és el dia com més de treball, perquè el 23 és més a tot el procés doncs, de donar-te la documentació, d'inaugurar, de fer les conferències més inaugurals, i el 24 ja és un dia com més de feina, més posada d'allò remengar mànigues i posar-nos mans a l'obra, que són el 23 i 24 d'octubre. Per tant, també aquestes delegades i aquests delegats tenen el compromís de fer feina dura durant aquests 4 dies perquè les conclusions siguin el més riques i el més encertades doncs, per poder doncs, aportar i enriquir doncs, aquest debat comarcal.
0: Com poden tramitar les inscripcions per participar en el Congrés de les persones interessades, Anna?
1: Doncs jo us recomano sempre o que vingueu presencialment a l'Espai Montserrat Roig, que ens agrada molt que vingueu de visita al carrer Església 117, que ens truqueu per telèfon aquí també a l'Espai Montserrat Roig, que és el telèfon de l'Ajuntament, i després quan us demana l'extensió, la 504, i si no, sempre ens podeu enviar un correu a igualtat@castelldefels.org i també dieu, mira, estic interessada en participar al Congrés, com ho puc fer? I a partir d'aquí, doncs, ens posem en marxa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions. Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat. Abans del 17 de setembre, obertes de les inscripcions per participar com a delegada o delegada al 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja acabem l'agost, comencem el setembre, així que comencem a agafar rebeques, que tenim ganes, que ara sigui una miqueta de frescor.
0: Molt bé. Una abraçada, Anna. Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Ens veiem.
2: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, aquestes són les notícies més destacades de Castelldefels. Baixa el nivell d'alerta per pluges intenses, però es manté la precaució. El Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat el nivell d'alerta per pluges intenses a Castelldefels fins a les 2 del migdia. L'alerta passa de nivell molt alt a nivell alt, amb un 4 sobre 6. A partir de les 2 i fins a les 8 del vespre, l'alerta serà de nivell moderat, amb un 2 sobre 6. El CECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, presidit per l'alcalde Manu Reyes, farà una nova reunió de seguiment a la 1 del migdia per valorar l'evolució de la situació i les mesures a adoptar. Castelldefels commemora aquest divendres la Diada de Catalunya. La ciutat celebrarà aquest divendres 11 de setembre els actes tradicionals de la Diada. La jornada començarà a les 11 del matí a la plaça de l'Església amb una ballada de sardanes. A les 12 del migdia tindrà lloc l'acte institucional i l'ofrena floral al Monument de la Senyera a la plaça 11 de setembre. També hi haurà actuacions de cultura popular i el cant dels segadors. La programació continuarà a la 1 del migdia amb una segona ballada de sardanes i a les 7 de la tarda amb un concert de l'Associació Musical de Castelldefels a la plaça de l'Església. I noves afectacions per les obres de l'estació de Castelldefels Centre. Entre el dilluns 14 i el divendres 18 de setembre s'instal·laran pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'Avinguda Pineda. Els treballs es faran en horari nocturn de les 10 de la nit a les 6 del matí i comportaran el tall de vehicles i vianants a l'Avinguda Pineda entre el carrer Molinot i l'Avinguda de la Constitució. Aquestes obres formen part de la remodelació de l'estació i les instal·lacions de Rodalies de Castelldefels Centre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer

0: Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels, així som.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb el medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres, molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema digital.
0: Digital,
1: és tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat, que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i Olèrdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... S'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran. I, bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porté 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya. I és gent que té bastant arrelada al territori, no? És la particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i els agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc. Inclús a vegades se presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula. O sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest, de veritat, que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, a les diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui, bàsicament tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament, de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dintre de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquen la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el ull posat als diferents, a aquests 3 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Dilluns comencen les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Els treballs consisteixen en la renovació de l'asfalt de la calçada i el paviment de les voreres. Les obres, que comencen pel passeig del Brollador, està previst que acabin al desembre. Seguim parlant d'obres i mobilitat amb una nova afectació per les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre. Entre dilluns 14 i divendres 18 de setembre es procedeix a la instal·lació de pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'Avinguda Pineda. Els treballs seran nocturns, començant a les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, i comporten el tall de la circulació dels vehicles i vianants mentre durin les tasques. I Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi i a la campanya de Diputació de Barcelona Si la vida s'ha embolicat, agafa't el fil. Aquest dijous 10 de setembre és quan es commemora aquest Dia Mundial amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi. I fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una hora ja amb l'informatiu local de Ràdio Castelldefels i les notícies destacades en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: I seguim aquí al magazín Així Som. I ara ens acompanya el tècnic de Protecció Civil, Javier Delgado. Bon dia, Javier, com estàs?
1: Bon dia.
0: Doncs la previsió inicial apuntava un episodi de pluja especialment intens, però finalment, després d'aquest primer episodi que sí que hem viscut a les 6 de la matinada, ja a partir de 7:45 del matí ha parat de ploure i està tot més tranquil del que es preveia. Quin balanç en feu des de Protecció Civil del dispositiu i de l'episodi que hem viscut aquí a la ciutat?
1: Bueno, del dispositiu fent un balanç molt correcte. Nosaltres teníem una previsió, un nivell de risc de 5/6, i en aquest sentit, pues, la Direcció General de Protecció Civil, a través del Comitè d'Emergència del Plan Especial Inuncat, va decidir emetre una resolució des del punt de vista preventiu per restringir la mobilitat, donat la gran probabilitat de tindre pluges torrencials en les comarques, en les 5 comarques que havia afectades. La realitat, tot són previsions en aquest sentit, la realitat és que aquestes previsions no s'han materialitzat en la importància que s'estava previstes. S'han donat nuclis tempestuosos, molt gran, però la majoria han descarregat en el mar. Val? Alguns, inicialment, en la motorització que nosaltres fem en el radar, veien que s'apropaven a Castelldefels, però després s'han dividit en dos, un cap a l'interior i un altre cap al mar. I aquest és el més fort que he tingut, és a partir de les 6 de la matinada, que es va emetre un avís de temps violent i que a nosaltres aquí a Castelldefels hem recollit un total de 17,4 litres metro quadrat en una intensitat de pluja quasi els 20 litres metro quadrat en mitja hora. El nivell de 20 és un nivell de perillositat, amb la qual cosa ens ha apropat molt al nivell de perillositat, però s'havia previst inclús un nivell de no de 20 sinó de 40. Aquest no s'ha materialitzat. I l'evolució en aquest moment, en aquest sentit, ja s'ha baixat el nivell de risc, era 6/5, ara que era un risc molt important, ara està en un nivell de 4/6. És important, però és un nivell inferior. Vol dir que les probabilitats que es donen en aquest episodi són inferiors.
0: Aquest nivell és fins les 2 del migdia i després baixarà encara més.
1: Correcte, i després baixarà més. Nosaltres fem un seguiment en continu i en concret cap allà a la 1 es reunirà altra vegada el comitè d'emergències, el comitè municipal d'emergències en el CECOPAL i es farà una valoració de la situació. Sobretot es valorarà la suspensió de les mesures de caire municipal, com són el tancament dels centres esportius municipals.
0: Ara que menciones aquesta reunió amb el FECOPAL, la previsió de fer una a la 1 del migdia, de fet a les 9 del matí també heu tingut una primera, ens pots explicar una miqueta què és el FECOPAL, com us coordineu entre els serveis també?
1: El FECOPAL és el Centre d'Emergències Municipal i està format per el director del Pla, que és l'alcalde, per les caps dels equips d'intervenció municipal, que són tots els serveis implicats, via pública, sanitat, educació, tots els que tenen després de fer algun tipus d'actuació o alguna implicació en aquest sentit, serveis socials, i que forma el Consell d'Assessor, hi ha un gabinet d'informació per vincular tot el tema d'informació i hi ha un comitè tècnic que són els responsables tècnics. I en aquest comitè es valoren i es prenen les decisions avalades per el pla municipal d'emergències, en aquest cas el d'inundacions.
0: I ja per acabar, quines incidències hem acabat tinguent aquí a la ciutat avui?
1: Les incidències han sigut de poca rellevància. Algunes acumulacions en carrers, petites, tot ha funcionat molt bé, per això és l'alerta. Nosaltres ja 24 hores abans, ens avancem, van emetre una alerta per a que tota la maquinària que hi ha prevista, tot el sistema de drenatge, tots els equips d'actuació estiguin preparats, que tot estigui revisat perquè funcione el més òptimament possible. I en concret, pues, aquesta pluja ha sigut, la pluja que hem tingut ha sigut absorbida perfectament per tot el sistema. Hi ha alguns carrers que han poca pendent o que necessiten alguna remodelació, que s'acumulen pues, petits basals, i hem tingut com a destacar únicament el tema del el tal de circulació que és durant 20 o 25 minuts que s'ha fet a Girona, a l'inici, a Plaça Colom, per un tema d'un perill de caiguda d'una branca.
0: Perfecte, Javier Delgado, de Protecció Civil de Castelldefels. Moltes gràcies per dedicar-nos a aquesta estona. Des d'aquí seguirem pendents d'aquesta nova reunió a la una del migdia del FECOPAL.
1: A vosaltres, en poder dirigir-nos a la ciutadania i poder-les demanar pues, la seva responsabilitat en tots els episodis d'emergència.
0: Molt bon dia, gràcies.
1: Bon dia.

Amb això arribem al final d'aquest Així Som. Si ens acabeu d'escoltar, també hem parlat amb Protecció Civil aquest balanç de l'episodi de pluges, que Castelldefels era un dels municipis que activava mesures preventives davant aquestes previsions de precipitació intensa i que finalment han descarregat principalment al mar. Amb això ja ens acomiadem. Ara l'informatiu. La companya Fent analitzarà en detall aquesta alerta, com s'ha viscut l'episodi, que ja sabeu que no ens ha deixat incidents greus. Vinga, fins demà, més i millor, bon dia.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 9 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels manté les mesures preventives mentre el Secopal avalua la tornada progressiva a la normalitat. L'Ajuntament continua fent seguiment de l'episodi de pluges que ha afectat aquest dimecres al Baix Llobregat, tot i que el nivell de risc ha disminuït i les incidències han estat poc rellevants al municipi, el Centre de Coordinació Operativa Municipal es reuneix novament a la una per valorar l'aixecament de les mesures preventives. L'alerta meteorològica obliga a suspendre el Parlem amb l'alcalde i la Festa del Cor dels Espais Familiars. Les restriccions decretades per l'episodi de pluges intenses han comportat la suspensió de les activitats municipals previstes per aquest dimecres a Castelldefels, entre elles el Parlem amb l'alcalde, el Baixador, i la Festa del Cor dels Espais Familiars, una jornada pensada per donar a conèixer la tasca educativa i d'acompanyament que desenvolupen les cases dels infants municipals. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vistalegre obren les inscripcions el 15 de setembre. Els dos equipaments municipals ja tenen a punt la seva programació per als mesos d'octubre a desembre amb propostes formatives, culturals, artístiques i de benestar adreçada a públics de totes les edats. Comencem! Castelldefels afronta les últimes hores de l'episodi meteorològic amb una situació molt més favorable que la prevista inicialment. Les mesures adoptades durant la jornada en resposta a les alertes emeses per Protecció Civil de la Generalitat davant la possibilitat de que es produïssin pluges torrencials en diverses comarques catalanes, entre elles el Baix Llobregat. Finalment, les precipitacions més intenses han descarregat principalment sobre el mar i no han acabat impactant tant amb la força prevista al municipi. Això ha permès que la situació es mantingui sota control durant tota la jornada. El cap de Protecció Civil de Castelldefels, Javier Delgado, fa un primer balanç de l'episodi i de l'evolució del nivell de risc al llarg del matí.
1: Bueno, del dispositiu, fent un balanç molt correcte, nosaltres teníem una previsió, un nivell de risc de 5/6, i en aquest sentit, pues, la Direcció General de Protecció Civil, a través del Comitè d'Emergència del Plan Especial Inuncat, va decidir emetre una resolució des del punt de vista preventiu per restringir la mobilitat, donat la gran probabilitat de tindre pluges torrencials en les comarques, en les 5 comarques que havia afectades. La realitat, tot són previsions en aquest sentit, la realitat és que aquestes previsions no s'han materialitzat en la importància que s'estava previstes. S'han donat nuclis tempestuosos, molt gran, però la majoria han descarregat en el mar. Alguns inicialment en la motorització que nosaltres

0: que era un risc molt important, ara està en un nivell de 4 sobre 6. És important, però és un nivell inferior. Vol dir que les probabilitats que es donen en aquest episodi són inferiors.
1: Malgrat aquesta evolució favorable, el municipi ha mantingut activats durant tot el matí els mecanismes de seguiment i coordinació previstos en el Pla Municipal d'Emergències. Les decisions s'han anat adoptant a mesura que s'actualitzaven les previsions meteorològiques i les dades recollides sobre el terreny. En aquest context, els responsables municipals continuen analitzant la situació i preparen una nova reunió per determinar si es poden deixar sense afectes les restriccions aplicades durant les darreres hores. Així ens ho explica Javier Delgado, responsable de Protecció Civil de Castelldefels.
0: Nosaltres fem un seguiment en continu i, en concret, cap allà a la una, es reunirà altra vegada el Comitè d'Emergències, el Comitè Municipal d'Emergències, en el CECOPAL, i es farà una valoració de la situació. Sobretot es valorarà la suspensió de les mesures de caire municipal, com són el tancament dels centres esportius municipals.
1: Aquestes decisions es prenen en el marc del Centre de Coordinació Operativa Municipal, l'òrgan encarregat de dirigir les actuacions durant les situacions d'emergència i que reuneix representants de diferents serveis municipals implicats. Sobre el funcionament d'aquest organisme en parla el mateix Javier Delgado.
0: El CECOPAL és el Centre d'Emergències Municipal i està format per el director del Pla, que és l'alcalde, per les caps dels equips d'intervenció municipal, que són tots els serveis implicats, via pública, sanitat, educació, tots els que tenen després de fer algun tipus d'actuació o alguna implicació en aquest sentit, serveis socials, i que forma el Consell d'Assessor, hi ha un gabinet d'informació per vincular tot el tema d'informació i hi ha un comitè tècnic, que són els responsables tècnics. I en aquest comitè es valoren i es prenen les decisions avalades per el Pla Municipal d'Emergències, en aquest cas el d'inundacions.
1: Pel que fa a l'afectació directa de l'episodi al municipi, el balanç és positiu. Els sistemes de drenatge i prevenció han funcionat correctament i les incidències registrades han estat puntuals i de poca importància. El cap de Protecció Civil destaca la feina preventiva realitzada durant les hores prèvies a l'arribada de l'alerta.
0: Les incidències són de poca rellevància. Algunes acumulacions en carrers, petites, tot ha funcionat molt bé, per això és l'alerta. Nosaltres ja 24 hores abans, ens avancem, van emetre una alerta per a que tota la maquinària que hi ha prevista, tot el sistema de drenatge, tots els equips d'actuació estiguin preparats, que tot estigui revisat perquè funcioni el més òptimament possible. I en concret, pues, aquesta pluja ha sigut la pluja que hem tingut ha sigut absorbida perfectament per tot el sistema. Hi ha alguns carrers que han poca pendent o que necessiten alguna remodelació que s'acumulen pues, petits basals i hem tingut com a destacar únicament el tema del el tal de circulació que és durant 20 o 25 minuts que s'ha fet a Girona a l'inici, a Plaça Colom, per un tema d'un perill de caiguda d'una branca.
1: Durant la jornada s'han mantingut tancats els equipaments municipals, s'han suspès les activitats programades per l'Ajuntament i les platges han continuat tancades amb bandera vermella. També s'han ajornat actes com el Parlem, previst per l'Abaixador, la Festa del Cor dels Espais Familiars. Pel que fa a la mobilitat, la situació continua afectant el servei ferroviari. Una incidència a la infraestructura altera la circulació de la línia R2 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França. Els trajectes es realitzen a través dels trens de les línies regionals sud amb parada en totes les estacions i demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Ara totes les mirades estan posades en la reunió del CECOPAL, prevista per aquest migdia, de la qual haurien de sortir les decisions sobre la reobertura dels equipaments municipals i la recuperació progressiva de l'activitat habitual a Castelldefels. L'episodi de pluges intenses previst per aquest dimecres ha obligat a l'Ajuntament a suspendre diverses activitats municipals programades per la jornada d'avui. Entre les cites afectades hi ha el Parlem amb l'alcalde que s'havia de celebrar al barri del Baixador.

0: i també la Festa del Cor dels Espais Familiars prevista aquesta tarda al carrer Arcadi Balaguer. La decisió s'emmarca en les mesures preventives adoptades davant l'alerta meteorològica i les restriccions de mobilitat recomanades per les autoritats mentre es mantingui el risc de pluges intenses. En el cas de la Festa del Cor dels Espais Familiars, es tractava d'una activitat ja consolidada a la ciutat que aquest any arribava a la seva 16a edició. La proposta havia de reunir famílies, infants i professionals dels centres municipals de 0 a 3 anys en una tarda pensada per compartir experiències, mostrar els diferents serveis disponibles i apropar aquest projecte educatiu a la ciutadania. La cap de la unitat d'infància de la xarxa dels centres de 0 a 3 anys de Castelldefels, Rosa Mestre, ens explica l'origen i la finalitat d'aquesta trobada.
1: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la, del desig de, per part de les educadores, dels equips d'educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit, no? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre les propostes que nosaltres tenim a les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: La festa havia previst diferents espais de jocs i activitats per als infants, una proposta que reflecteix la filosofia educativa de les cases dels infants, on el joc esdevé una eina clau en el desenvolupament dels més petits i en l'aprenentatge durant una etapa especialment important del seu creixement. Sobre aquest aspecte en parla Rosa Mestre, la cap de la unitat d'infància de Castelldefels. L'escoltem.
1: Partim de la base que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques, que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Més enllà del treball amb els infants, els espais familiars també ofereixen suport i orientació a les famílies. A Castelldefels, un municipi que sovint acull persones arribades d'altres indrets, aquests espais permeten crear xarxes de relació i compartir experiències de criança entre pares i mares que es troben en situacions similars. La responsable dels centres municipals destaca la importància d'aquest acompanyament durant els primers anys de vida dels infants.
1: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent. No? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal. I aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert. No? Aleshores, Per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare, sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és, i donar també el seu criteri professional, no? Jo crec que això és superimportant també.
0: Les cases dels infants municipals presents als centres de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Aymerich combinen l'atenció educativa als infants amb el suport a les famílies, convertint-se en un recurs de referència durant els primers anys de criança. La Festa del Cor dels Espais Familiars havia de servir precisament per donar visibilitat a aquesta tasca, tot i que finalment les condicions meteorològiques han obligat a ajornar la celebració prevista per aquest dimecres. L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen a punt la programació d'activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. La ciutadania podrà formalitzar les preinscripcions a partir del pròxim 15 de setembre per participar en una oferta que inclou tallers, cursos i propostes adreçades a públics molt diversos. Més enllà de les activitats que s'hi desenvolupen al llarg de l'any, els centres cívics s'han convertit en espais fonamentals per la cohesió social dels barris. Aquests equipaments municipals afavoreixen la participació ciutadana, promouen les relacions entre veïns i ofereixen oportunitats perquè persones de totes les edats comparteixin experiències, apreguin noves habilitats i mantinguin una vida activa. Aquest paper és especialment rellevant entre la gent gran, que troba en aquests espais activitats, companyia i eines per combatre la solitud no desitjada. La programació d'aquesta tardor es podrà consultar tant en format digital com a través dels diferents canals d'informació dels equipaments municipals. A més, ja s'està treballant en futures propostes que s'incorporaran en els pròxims mesos. Ho explica Neus Fernández, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.
2: Les dues pàgines web, l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams. És cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern. Treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Doncs introduirem temes digitals també a la programació. Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada, i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: La nova programació s'ha organitzat en una única publicació compartida pels dos equipaments. L'objectiu és facilitar la consulta de tota l'oferta disponible i arribar al màxim nombre possible de persones independentment de l'edat o dels seus interessos. La tècnica de participació ciutadana ens explica com s'ha treballat aquesta nova estructura.
2: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I doncs, vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs, plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers, i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? Perquè perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir doncs, això, crear quatre temàtiques molt generalitzades.
0: Per facilitar-ne la consulta del fulletó, les activitats s'han agrupat en quatre grans blocs temàtics: salut i benestar, cos i moviment i art i creació, i també coneixements. Aquesta classificació permet identificar de manera senzilla les diferents propostes disponibles. La Neus Fernández detalla aquests àmbits.
2: Salut i benestar, que té molt a veure doncs, això, amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins. No? Cos i moviment, que té a veure doncs, amb el moviment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació, i coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: La programació inclou activitats tan diverses com ioga, pilates, teatre d'improvisació, pintura, defensa personal, llengua de signes, costura, cuina creativa i entre moltes altres. L'objectiu és oferir alternatives que responguin als interessos de diferents perfils de la població. Tot i compartir una mateixa programació, els dos equipaments mantenen característiques pròpies i complementàries. L'espai del mar, situat a la zona marítima, desenvolupa una activitat més vinculada al benestar, als coneixements i la divulgació, mentre que el Centre Cívic Vista Alegre disposa d'espais més amplis que permeten acollir una intensa activitat artística i cultural. Així ho destaca Neus Fernández.
2: Mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic, i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? La base de l'Espai del Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vistalegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs, les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: Sí. Una altra de les apostes importants d'aquesta temporada és reforçar la visibilitat del teixit associatiu local. Les entitats de Castelldefels tindran una presència destacada dins de la programació dels centres cívics, contribuint a ampliar l'oferta d'activitats i a enfortir la vida comunitària del municipi. Sobre aquest paper de les associacions de la ciutat parla Neus Fernández.
2: Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
0: Entre les activitats compartides pels dos equipaments destaca el projecte solidari Teixim Caliu, una iniciativa que reunirà persones voluntàries per confeccionar peces d'abric destinades a les persones grans de Castelldefels. Un exemple més de la funció social que desenvolupen aquests equipaments convertits en espais de convivència, participació i construcció de comunitat als diferents barris de la ciutat. Les preinscripcions per participar en les activitats de tardor s'obriran el pròxim 15 de setembre i les places s'otorgaran per ordre d'inscripció fins a complementar l'aforament disponible. Castelldefels se suma aquest dijous a la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania sobre una problemàtica de salut pública de primer ordre i promoure accions que contribueixin a la seva prevenció. La jornada posa l'accent en la importància de la detecció precoç, l'atenció als problemes de salut mental i el treball coordinat entre els àmbits sanitari, educatiu i social. També els recorda la necessitat de fomentar espais d'escolta, acompanyament i suport per a les persones que travessen situacions de vulnerabilitat emocional.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu d'avui. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 9 de setembre, a Castelldefels. Acabem de rebre actualització. Ja han finalitzat la reunió de la una del CECOPAL i s'aixequen totes les restriccions municipals. L'alerta meteorològica obliga a suspendre el Parlem amb l'alcalde i la Festa del Cor dels Espais Familiars. Les restriccions decretades per aquest episodi de pluges intenses han comportat la suspensió de les activitats municipals previstes per aquest dimecres i el Parlem amb l'alcalde de l'Abaixador i la Festa del Cor dels Espais Familiars en una jornada pensada per donar a conèixer la tasca educativa i d'acompanyament que desenvolupen les cases d'infants municipals. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre obren inscripcions el 15 de setembre. Els dos equipaments municipals ja tenen a punt la seva programació per als mesos d'octubre a desembre amb propostes formatives, culturals, artístiques i de benestar adreçada a públics de totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: fons.
1: El proper 20 de setembre hi ha convocat una manifestació de protesta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb nosaltres tenim a Josep Maria Casanelles i Montserrat Rufas, metge i infermera respectivament, veïns i veïnes de Castelldefels, que pertanyen a l'entitat Prou Soroll de la nostra ciutat i també a una entitat supramunicipal que es diu Aeroport. Què tal? Molt bon dia als dos.
2: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
1: A vostès per venir, molt bon dia, senyor Casanelles.
3: Gràcies, bon dia.
1: En primer lloc, que vostè ha estat durant la seva vida professional l'exercit de metge i des de les preocupacions que n'hi ha les diferents entitats per l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha una de la qual estàvem parlant ara mateix, que potser no som conscients, i és l'afectació que per la salut suposa el sobrevol d'avions sobre la nostra ciutat.
3: Sí, sí, ens trobem que el Castelldefels, però no és només Castelldefels, és un problema de Castelldefels, de Cavà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport, hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor, i la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament a aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra ni on s'enlairen els avions. Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el soroll, el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de que de seguida es desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals doncs, fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisol, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta. Si aquesta resposta és contínua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que saben que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havien dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. Estem parlant de 4 milions i més de persones afectades pel soroll dels avions, per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres, si te'n vas al Prat, que el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una molèstia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll, no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll, i estem parlant de 70 i pico mil ingressos lligats a lo que és el soroll. Robert Koch va ser el premi de medicina l'any 2005, és aquell senyor que va associar la malaltia del còlera i les malalties infeccioses i va demostrar que estaven produïdes per bactèries, per petits organismes que fins en aquella època era impossible que un organisme tan petit fos capaç de malaltir i provocar aquelles epidèmies. Doncs aquest senyor, quan li van donar el premi, va dir, estem parlant del 1905, va dir, un dels problemes més importants que tenim i que tindrem a la nostra societat és el soroll. Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 em despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment. Si trenquem el ritme del son, aquella persona el dia següent es troba cansada, es troba irritada. Si això passa un dia, un altre dia, un altre dia, comencen a sortir problemes mentals, problemes psicològics, que dius, no sé què li passa, no sé què té, però està irritable. Bueno, doncs moltes vegades aquestes causes estan al no poder dormir. I aquest no poder dormir, a vegades, quan estem en zones afectades pel soroll, en aquest cas dels avions, però pot ser un tren, potser aquí a Castelldefels, la gent que viu al costat de la via del tren, si anem a passejar pel costat de la via del tren, notem aquells sorolls estrondosos. Si anem a passejar pel costat de l'autopista, pel costat de l'autovia, notarem el soroll dels cotxes, que pot ser continu, que apareix aquella moto amb una velocitat no controlada, que també, si tu estàs dormint en aquestes zones, el son queda alterat. Si estàs vivint en aquestes zones, ja no és només el son. Dius, bueno, i el son que et produeix? Doncs mira, et produeix aquesta fatiga, et produeix aquest cansament, et produeix que el dia següent no rendeixis el que hauries de rendir. I també estem parlant de persones més afectades, gent gran i sobretot infants, que són els que estan més afectats per aquest tipus de contaminació. Dius, i el son és només l'altre factor que ens afecta? No és només. Tenim la particularitat de tenir escoles i residències en zones per on passen els avions. Està demostrat, i això s'han fet estudis a Madrid, s'han fet estudis a Nova York, s'han fet estudis a Bèlgica i a Holanda, sobre com l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, com alteracions com el TDAH, etc., queden molt més marcades en els nens que estan en zones on hi ha avions. De fet, hi ha un estudi molt, molt interessant fet a Madrid, el qual es demostra que els nens que estan en zones properes on hi ha el soroll tenen un aprenentatge inferior als nens que no viuen en aquestes zones properes. O els nanos a Nova York, que és l'estudi, nanos que vivien al costat de la via del, que estudiaven en una escola al costat de la via del tren, i nanos que estudiaven fora d'aquesta via, fora d'aquest soroll de la via del tren. En aquesta via del tren passava cada hora passava un avió, un tren, amb un soroll superior als 85 decibels. I era suficient com per desconcentrar aquests nanos i que al cap del temps tenien un aprenentatge inferior a la resta de nanos. Fins bé que estem parlant d'una diversitat d'aspectes en els quals moltes vegades no hi parem a pensar, però quan els investigadors, quan els epidemiòlegs es posen a treballar per què aquestes causes de TDAH, aquestes causes d'infart, aquestes causes de cansament i a vegades també d'accidents laborals, què és el que pot ocasionar tot això, anem a trobar una via de contacte que és el soroll. És a dir, per mi potser l'important d'avui seria entendre que el soroll no és només una molèstia, sinó que és una causa de malaltia, una causa d'infart i una causa de mort i una causa d'alteracions físiques i alteracions psíquiques en les persones, més en els infants, però també en els adults. I amb una curiositat, hi ha persones que diuen estem parlant, passa un avió, pares de parlar perquè no pots sentir el que et diuen, tornes a continuar i diuen a mi no em molesta el soroll dels avions. I al costat hi ha una persona que et dirà sí, a mi em molesta molt el soroll. És a dir, la percepció que tenim no és la mateixa en unes persones de les altres, no és la mateixa en unes èpoques amb les altres. Però el nostre organisme sí que percep aquesta agressió. I el nostre organisme es posa en alerta. I quan es posa en alerta, deixa anar una sèrie d'hormones que provoquen aquella resposta automàtica. I aquesta resposta automàtica es va sumant, i és que al final és la que al final ens dona l'estrès, ens dona la patologia cardíaca, la hipertensió arterial, tota una sèrie de complicacions. Hi ha altres complicacions que no estan demostrades d'una forma molt taxativa, però que intuïm que a l'augmentar el cortisol és possible que hi hagi problemes de diabetis, és possible que hi hagi problemes a les embarassades, però que encara els estudis no són prou clars com per poder dir que hi ha una associació directa. Segurament que més endavant això sí que pot anar en aquest sentit.
1: Mm. També hi ha una contaminació provocada pel sobrevol dels avions que no és més acústica, sinó que és mediambiental, perquè sí, els sí. avions tenen un combustible, que és el querosè, que potser no és perceptible per les persones, però que també d'alguna manera ens acaba afectant sobre aquells territoris veïns a l'aeroport o la seva activitat.
3: Sí, amb això hi ha diversos aspectes a destacar. És a dir, jo avui em volia centrar més en el soroll perquè és aquesta contaminació silenciosa, curiosament, però evidentment estem parlant, per exemple, un 1% del que serien la generació d'aquests gasos que generen el canvi climàtic està provocat pels avions. Estem parlant d'un 1% a nivell mundial, no estem parlant d'una cosa qualsevol. Tots els avions, actualment em sembla que hi ha, cada dia hi ha al voltant de 23.000 vols funcionant per tot el món. I aquests vols estan generant el que són aquests gasos que generen el canvi climàtic. I això és una causa de contaminació que ens està afectant en molts aspectes. Però, a més, directament aquest queroseno que cremen els avions està generant una sèrie de partícules, una sèrie de gasos que afecten a la salut de les persones. A on t'afecten? Doncs, lògicament, hi ha els estudis que s'han fet a tota Europa i s'han fet a nivell mundial, també als Estats Units, a l'aeroport de Los Angeles, aeroport de múltiples aeroports, ens estan demostrant com les persones que viuen a prop d'aquests aeroports, les zones d'aterratge i les zones de despega, separant una cosa del que serien els gasos que generen el canvi climàtic, que aquest és un aspecte que ens afecta, però a més aquests gasos, aquest querosè, genera una sèrie de partícules que afecten la salut de les persones que viuen al voltant d'aquestes zones d'aterratge i despega dels avions. Aquí estem parlant de patologia respiratòria, estem parlant de patologia cardíaca, estem parlant de càncer, estem parlant de tota una sèrie de patologies molt més florides, no només el soroll. Clar, però fixeu-vos bé que estem parlant d'avions i contaminació ambiental, doncs que la contaminació acústica i contaminació ambiental van sumades. Aquella gent que estem vivint a prop d'un aeroport, tenim les dues contaminacions. I l'aeroport no està aïllat, perquè quan tu agafes l'autovia o l'autopista per anar de Castelldefels a Barcelona, o al revés, et trobes que un percentatge, possiblement més d'un 30% dels cotxes que estan circulant per aquestes carreteres, és una circulació generada pel trànsit de l'aeroport. És a dir, que aquí hem de sumar, a més, aquest tipus de contaminació. I, de fet, hi ha estudis que intenten separar una cosa de l'altra, però que al final les persones som unes i remen el fums, tant dels cotxes com dels avions. I parlem del fums, però no només del fums. Hem de parlar del fums, hem de parlar també de lo que són les partícules generades per les rodes dels avions quan estan aterrant o per les rodes dels cotxes. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que possiblement no en sou conscients, però que formen part d'aquesta gran contaminació que es genera en l'activitat aeroportuària.
1: Senyora Rufas, vostè pensa que en el disseny de l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han tingut en compte aquestes afectacions?
2: No, per res del món. Vull dir, l'anterior ampliació que es va fer cap al 2005, a Europa li va demanar uns requisits medioambientals a l'aeroport precisament per mantenir això, i no s'han produït. O sigui, encara, hores d'ara, Europa està esperant que realment l'aeroport AENA, en realitat, faci això que li havien demanat a Europa, i no ho han fet. Per tant, què ens fa pensar que aquesta nova ampliació, amb el tema de la Ricarda, amb el tema De fet, una mica el que s'hauria d'explicar és que ja la primera vegada que es va intentar, i això té, bueno, hi ha publicacions que ho diuen clarament, quan es va fer la desviació del riu Llobregat, es va treure part dels aiguamolls i es va, a Cal Tet, es va fer un canal artificial. Que amb això es pensaven que ja ho tenien tot resolt. I aquest canal està podrit, d'aigües podrides. O sigui, que no ha servit la biodiversitat per moltes raons molt complexes a nivell biològic, no va funcionar. Aleshores, pretendre treure part de la Ricarda, com volen fer ara, segurament tampoc ens funcionarà. Vull dir, perquè és la biodiversitat que té, ja no només amb aus i amb espècies, sinó les aigües que entren dolces, les aigües que entren salades, tot el que significa biològicament això és molt difícil. Tu no pots treure un tros i reemplaçar-lo en un altre lloc, perquè probablement no et viurà bé. I aleshores...
3: Jo amb això voldria fer un èmfasi que penso que és important, perquè moltes vegades, o a vegades hi ha gent que diu, bueno, el tema de la Ricarda, el tema de les aus, el tema de lo que són els insectes propis d'aquestes zones, dius, home, deixar. Jo recordo una resposta d'un càrrec de l'Ajuntament de Barcelona quan ens estava parlant de la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona pel canvi climàtic i de fer zones verdes i de fer el que se'n diu refugis climàtics, etc. I els hi preguntava, home, no acabo d'entendre aquesta preocupació pel canvi climàtic i al mateix temps propiciar una ampliació de l'aeroport. La resposta va ser algo així com, és que a vegades hi ha prioritats econòmiques, que no sabem d'aquí, que fan que estiguem per sobre d'aquestes situacions. Però hem de pensar que quan diem la Ricarda, si a mi no em preocupen els ànecs, al marge de que hi hagi una normativa europea que diu que Natura 2000 són zones que s'han de preservar, i s'han de preservar no només perquè hi ha espècies que els hem de preservar, sinó perquè el que hem de fer és preservar la biodiversitat. I dius, bueno, i això què vol dir? Doncs, algo tan senzill, quan nosaltres perdem la biodiversitat, quan s'estan extingint les zones verdes, estem extingint insectes, estem extingint bactèries, estem extingint fongs, estem extingint espècies d'aus, etc. Quan eliminem la biodiversitat, fem que sigui més fàcil la propagació de les pandèmies. Mirant-ho només d'una forma egoista com a persones humanes, diu, a mi l'únic que m'interessa són els meus interessos. Doncs, si només t'interessen els teus interessos personals i econòmics, si tu elimines, disminueixes aquesta biodiversitat d'animals, d'insectes, etc., el que fas és facilitar la propagació de les pandèmies. I hem tingut exemples, i tindrem exemples, perquè la situació és així de greu. Quan estem eliminant totes les zones verdes de l'Amazones, estem eliminant zones verdes d'Àsia, etc., estem facilitant que hi hagin propagacions que en altres condicions no s'haurien donat. D'alguna manera, la biodiversitat és una barrera a que aquestes epidèmies arribin a l'espècie humana. De forma egoista, doncs, haurien de ser conscients que també hem de protegir aquestes espècies.
2: Això, perdona, però sí, això sí. Només és una, ja és un concepte a nivell biològic, per dir-ho d'alguna forma, però després hi ha l'altre concepte que és a nivell econòmic o a nivell de model de país, que això ja seria un tema molt més llarg per dir quin model de país volem. Turistificació, gentrificació, més vols, més turisme, que clar, aquesta és l'altra vessant de l'ampliació de l'aeroport, que també jo crec que és important i s'hauria de parlar.
1: Mm. Molt bé, doncs de moment aquest 20 de setembre, repetim, hi ha convocat aquesta manifestació per l'ampliació de l'aeroport, per totes aquestes raons a les quals estem parlant. Què assistirà a aquesta protesta? Vostès pertanyen, com diem, al col·lectiu Prou Soroll, també a l'aeroport, sí, però estan convocades més entitats socials, polítiques, veïnals de,
3: sí, sí,
1: de l'àrea metropolitana.
3: Hi ha al voltant de dos centenars d'entitats, sí, que estan darrere d'aquesta convocatòria de l'aeroport. I són entitats no només del Baix Llobregat, sinó de tot Catalunya.
2: No, entre elles també el sindicat de llogateres.
3: Uh-huh. I dius, qui tenen a veure el sindicat de llogateres o associacions de veïns de Barcelona? Per què aquesta preocupació per l'aeroport? És un tema de, com diem així vulgarment, dels ànecs, és un tema de contaminació acústica, perquè de fet aquesta contaminació acústica la patim només el que són les zones properes a l'aeroport. És un tema de contaminació atmosfèrica també. També, és a dir, ens trobem que l'Eixample de Barcelona és una zona molt saturada pel soroll i molt saturada per la contaminació ambiental. No fa massa, amb un estudi que es va fer a Barcelona, es va arribar a identificar que s'havia frenat l'augment de la contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona, sobretot el que és en l'Eixample. Però els valors actuals existent a Barcelona encara estan pel damunt del que l'OMS demana com a recomanable. I dius, l'aeroport està lluny? Sí, l'aeroport està lluny, depèn de com bufi el vent, segons com bufi el vent. Però clar, hi ha l'altre aspecte que ens deia la Montse, que està lligat a l'aeroport. Passar de 60 milions de turistes a 90 milions de turistes, quan ja a Barcelona comencen a haver-hi queixes pel volum de turistes que hi ha pels carrers, perquè el negoci de Barcelona s'ha reduït, estem tancant els petits negocis i ho estem reproduint en negocis de molt baix volum econòmic. Estem donant un tipus de feines, i ja l'aeroport porta feina, però porta feina a uns sous molt baixos i a uns sous que estan lligats a l'existència o no existència de turisme. Estem produint una sèrie de massificació de turística que està ocupant uns espais, unes vivendes, uns pisos, unes habitacions, que no permeten que la gent que són del país puguin ocupar perquè el preu puja d'una forma dràstica. És a dir, està creant un impacte tan gran en el que és el cost de la vida de la ciutat de Barcelona, no només, perquè l'augment del cost de la vida a Barcelona està generant que les zones properes, com és el Baix Llobregat, també estiguin patint el mateix problema. És a dir, que al final hi ha tota una sèrie d'entitats que són sensibles a el que significa l'augment de turisme per Barcelona. Estem parlant ja no només d'augment de turisme, estem parlant d'un model econòmic. Barcelona s'ha dedicat només a generar turisme o Barcelona hauria d'obrir el seu ventall econòmic i dedicar-se a promoure altres activitats econòmiques? Uh-huh. Tenim unes comunicacions a Barcelona que estan saturades. Parlem de Renfe, parlem d'autobusos, parlem de metros, etc. On necessitaríem més comunicacions per poder resoldre els problemes de la ciutat. I això ho tenim aturat. Tenim unes comunicacions excessivament centrades en Barcelona. Hauríem de redissenyar, hauríem de repensar. És a dir, fa falta un canvi de model econòmic, de model social, que actualment centrar-nos només en el turisme, el que estem és ofegar l'economia del país només en quatre sectors: construcció, bars, restaurants i poca cosa més. Hi ha una sèrie de llocs de treball que són llocs de treball molt lligats a el que és el turisme. Ve el turisme a l'estiu, augmenta el lloc de treball, passa el turisme, baixen comencen els aturs i comencen a demanar ajudes perquè no es pot viure amb els sous que es tenen. És un model que s'ha de canviar.
2: Sí, i que aquestes grans inversions que es volen fer a l'aeroport, doncs potser les haurien de fer amb infraestructures que fossin més sostenibles, com per exemple els ferrocarrils.
1: Doncs de moment, convocada, repetim, aquesta manifestació el 20 de setembre, en quin punt en concret de la ciutat de Barcelona?
3: És al carrer Aragó, Passeig de Gràcia.
1: Al carrer Aragó, Passeig de Gràcia, a quina hora, senyor Casanelles?
3: A les 12.
2: En principi a les 12.
1: A les 12 al migdia. Sí. Tornarem a parlar d'aquesta manifestació i de les reivindicacions, evidentment, per les afectacions socials, econòmiques, en temes de salut, com està explicant aquí el Joaquim Casanelles, l'infermera Montserrat Rufas, de l'ampliació de l'aeroport. Moltíssimes gràcies als dos.
3: Moltes gràcies a vostès.
1: Que vagi molt bé.
2: Doncs vinga, moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem. Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 9 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels manté les mesures preventives mentre el Secopal avalua la tornada progressiva a la normalitat. L'Ajuntament continua fent seguiment de l'episodi de pluges que ha afectat aquest dimecres al Baix Llobregat, tot i que el nivell de risc ha disminuït i les incidències han estat poc rellevants al municipi, el Centre de Coordinació Operativa Municipal es reuneix novament a la una per valorar l'aixecament de les mesures preventives. L'alerta meteorològica obliga a suspendre el Parlem amb l'alcalde i la Festa del Cor dels Espais Familiars. Les restriccions decretades per l'episodi de pluges intenses han comportat la suspensió de les activitats municipals previstes per aquest dimecres a Castelldefels, entre elles el Parlem amb l'alcalde, el Baixador, i la Festa del Cor dels Espais Familiars, una jornada pensada per donar a conèixer la tasca educativa i d'acompanyament que desenvolupen les cases dels infants municipals. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vistalegre obren les inscripcions el 15 de setembre. Els dos equipaments municipals ja tenen a punt la seva programació per als mesos d'octubre a desembre, amb propostes formatives, culturals, artístiques i de benestar adreçada a públics de totes les edats. Comencem! Castelldefels afronta les últimes hores de l'episodi meteorològic amb una situació molt més favorable que la prevista inicialment. Les mesures adoptades durant la jornada en resposta a les alertes emeses per Protecció Civil de la Generalitat davant la possibilitat de que es produïssin pluges torrencials en diverses comarques catalanes, entre elles el Baix Llobregat. Finalment, les precipitacions més intenses han descarregat principalment sobre el mar i no han acabat impactant tant amb la força prevista al municipi. Això ha permès que la situació es mantingui sota control durant tota la jornada. El cap de Protecció Civil de Castelldefels, Javier Delgado, fa un primer balanç de l'episodi i de l'evolució del nivell de risc al llarg del matí.
1: Bueno, del dispositiu, fent un balanç molt correcte, nosaltres teníem una previsió, un nivell de risc de 5 sobre 6, i en aquest sentit, pues, la Direcció General de Protecció Civil, a través del Comitè d'Emergència del Plan Especial Inuncat, va decidir emetre una resolució des del punt de vista preventiu per restringir la mobilitat, donat la gran probabilitat de tindre pluges torrencials en les comarques, en les 5 comarques que havia afectades. La realitat, tot són previsions en aquest sentit, la realitat és que aquestes previsions no s'han materialitzat en la importància que s'estava previstes. S'han donat nuclis tempestuosos, molt gran, però la majoria han descarregat en el mar. Alguns inicialment en la motorització que nosaltres fem en el RADA veien que s'apropaven a Castelldefels, però després s'han dividit en dos, un cap a l'interior i un altre cap al mar. I aquest és el més fort que he tingut, és a partir de les 6 de la matinada, que es va emetre un avís de temps violent i que a nosaltres aquí a Castelldefels hem tingut, hem recollit un total de 17,4 litres metro quadrat en una intensitat de pluja quasi els 20 litres metro quadrat en mitja hora. El nivell de 20 és un nivell de perillositat, amb la qual cosa ens ha apropat molt al nivell de perillositat, però s'havia previst inclús un nivell de no de 20, sinó de 40. Aquest no s'ha materialitzat. I l'evolució en aquest moment, en aquest sentit, ja s'ha baixat el nivell de risc, era 6 sobre 5, ara que era un risc molt important, ara està en un nivell de 4 sobre 6. És important, però és un nivell inferior. Vol dir que les probabilitats que s'hi donen en aquest episodi són inferiors.
0: Malgrat aquesta evolució favorable, el municipi ha mantingut activats durant tot el matí els mecanismes de seguiment i coordinació previstos en el Pla Municipal d'Emergències. Les decisions s'han anat adoptant a mesura que s'actualitzaven les previsions meteorològiques i les dades recollides sobre el terreny. En aquest context, els responsables municipals continuen analitzant la situació i preparen una nova reunió per determinar si es poden deixar sense efectes les restriccions aplicades durant les darreres hores. Així ens ho explica Javier Delgado, responsable de Protecció Civil de Castelldefels.
1: Nosaltres fem un seguiment en continu i, en concret, cap allà a la una, es reunirà altra vegada el Comitè d'Emergències, el Comitè Municipal d'Emergències, en el CECOPAL, i es farà una valoració de la situació. Sobretot es valorarà la suspensió de les mesures de caire municipal, com són el tancament dels centres esportius municipals.
0: Aquestes decisions es prenen en el marc del Centre de Coordinació Operativa Municipal, l'òrgan encarregat de dirigir les actuacions durant les situacions d'emergència i que reuneix representants de diferents serveis municipals implicats. Sobre el funcionament d'aquest organisme en parla el mateix Javier Delgado.
1: El CECOPAL és el Centre d'Emergències Municipal i està format per el director del Pla, que és l'alcalde, per les caps dels equips d'intervenció municipal, que són tots els serveis implicats, via pública, sanitat, educació, tots els que tenen després de fer algun tipus d'actuació o alguna implicació en aquest sentit, serveis socials, i que forma el Consell d'Assessor, hi ha un gabinet d'informació per vincular tot el tema d'informació i hi ha un comitè tècnic, que són els responsables tècnics. I en aquest comitè es valoren i es prenen les decisions avalades per el Pla Municipal d'Emergències, en aquest cas el d'inundacions.
0: Pel que fa a l'afectació directa de l'episodi al municipi, el balanç és positiu. Els sistemes de drenatge i prevenció han funcionat correctament i les incidències registrades han estat puntuals i de poca importància. El cap de Protecció Civil destaca la feina preventiva realitzada durant les hores prèvies a l'arribada de l'alerta.
1: Les incidències són de poca rellevància. Algunes acumulacions en carrers, petites, tot ha funcionat molt bé, per això és l'alerta. Nosaltres ja 24 hores abans, ens avancem, van emetre una alerta per a que tota la maquinària que hi ha prevista, tot el sistema de drenatge, tots els equips d'actuació estiguin preparats, que tot estigui revisat perquè funcioni el més òptimament possible. I en concret, doncs, aquesta pluja ha sigut la pluja que hem tingut ha sigut absorbida perfectament per tot el sistema. Hi ha alguns carrers que han poca pendent o que necessiten alguna remodelació que s'acumulen doncs, petits basals i hem tingut com a destacar únicament el tema del el tal de circulació que és durant 20 o 25 minuts que s'ha fet a Girona a l'inici, a Plaça Colom, per un tema d'un perill de caiguda d'una branca.
0: Durant la jornada s'han mantingut tancats els equipaments municipals, s'han suspès les activitats programades per l'Ajuntament i les platges han continuat tancades amb bandera vermella. També s'han ajornat actes com el Parlem, previst per l'Abaixador, la Festa del Cor dels Espais Familiars. Pel que fa a la mobilitat, la situació continua afectant el servei ferroviari. Una incidència a la infraestructura altera la circulació de la línia R2 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França. Els trajectes es realitzen a través dels trens de les línies regionals sud amb parada en totes les estacions i demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Ara totes les mirades estan posades en la reunió del CECOPAL, prevista per aquest migdia, de la qual haurien de sortir les decisions sobre la reobertura dels equipaments municipals i la recuperació progressiva de l'activitat habitual a Castelldefels. L'episodi de pluges intenses previst per aquest dimecres ha obligat a l'Ajuntament a suspendre diverses activitats municipals programades per la jornada d'avui. Entre les cites afectades hi ha el Parlem amb l'alcalde que s'havia de celebrar al barri del Baixador i també la festa del cor dels espais familiars prevista aquesta tarda al carrer Arcadi Balaguer. La decisió s'emmarca en les mesures preventives adoptades davant l'alerta meteorològica i les restriccions de mobilitat recomanades per les autoritats mentre es mantingui el risc de pluges intenses. En el cas de la Festa del Cor dels Espais Familiars, es tractava d'una activitat ja consolidada a la ciutat que aquest any arribava a la seva 16a edició. La proposta havia de reunir famílies, infants i professionals dels centres municipals de 0 a 3 anys en una tarda pensada per compartir experiències, mostrar els diferents serveis disponibles i apropar aquest projecte educatiu a la ciutadania. La cap de la unitat d'infància de la xarxa dels centres de 0 a 3 anys de Castelldefels, Rosa Mestre, ens explica l'origen i la finalitat d'aquesta trobada.
2: La festa dels espais familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la, del desig de, per part de les educadores, dels equips d'educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre doncs les propostes que nosaltres tenim a les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: La festa havia previst diferents espais de jocs i activitats per als infants, una proposta que reflecteix la filosofia educativa de les cases dels infants, on el joc esdevé una eina clau en el desenvolupament dels més petits i en l'aprenentatge durant una etapa especialment important del seu creixement. Sobre aquest aspecte en parla Rosa Mestre, la cap de la unitat d'infància de Castelldefels. L'escoltem.
2: Partim de la base que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Més enllà del treball amb els infants, els espais familiars també ofereixen suport i orientació a les famílies. A Castelldefels, un municipi que sovint acull persones arribades d'altres indrets, aquests espais permeten crear xarxes de relació i compartir experiències de criança entre pares i mares que es troben en situacions similars. La responsable dels centres municipals destaca la importància d'aquest acompanyament durant els primers anys de vida dels infants.
2: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal. I aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert, no? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és, i donar també el seu criteri professional, no? Jo crec que això és superimportant també.
0: Les cases dels infants municipals presents als centres de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Aymerich combinen l'atenció educativa als infants amb el suport a les famílies, convertint-se en un recurs de referència durant els primers anys de criança. La festa del cor dels espais familiars havia de servir precisament per donar visibilitat a aquesta tasca, tot i que finalment les condicions meteorològiques han obligat a ajornar la celebració prevista per aquest dimecres. L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen a punt la programació d'activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. La ciutadania podrà formalitzar les preinscripcions a partir del pròxim 15 de setembre per participar en una oferta que inclou tallers, cursos i propostes adreçades a públics molt diversos. Més enllà de les activitats que s'hi desenvolupen al llarg de l'any, els centres cívics s'han convertit en espais fonamentals per la cohesió social dels barris. Aquests equipaments municipals afavoreixen la participació ciutadana, promouen les relacions entre veïns i ofereixen oportunitats perquè persones de totes les edats comparteixin experiències, apreguin noves habilitats i mantinguin una vida activa. Aquest paper és especialment rellevant entre la gent gran, que troba en aquests espais activitats, companyia i eines per combatre la solitud no desitjada. La programació d'aquesta tardor es podrà consultar tant en format digital com a través dels diferents canals d'informació dels equipaments municipals. A més, ja s'està treballant en futures propostes que s'incorporaran en els pròxims mesos. Ho explica Neus Fernández, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.
3: Les dues pàgines web, l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams. És cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern. Treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Doncs introduirem temes digitals també a la programació. Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: La nova programació s'ha organitzat en una única publicació compartida pels dos equipaments. L'objectiu és facilitar la consulta de tota l'oferta disponible i arribar al màxim nombre possible de persones independentment de l'edat o dels seus interessos. La tècnica de participació ciutadana ens explica com s'ha treballat aquesta nova estructura.
3: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. i bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una, doncs, una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom en pugui fer ús. I doncs, plantejant com podíem doncs, expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar, vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir doncs, això, crear quatre temàtiques molt generalitzades.
0: Per facilitar-ne la consulta del fulletó, les activitats s'han agrupat en quatre grans blocs temàtics: salut i benestar, cos i moviment i art i creació, i també coneixements. Aquesta classificació permet identificar de manera senzilla les diferents propostes disponibles. La Neus Fernández detalla aquests àmbits.
3: Salut i benestar, que té molt a veure doncs, això, amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb, bueno, això, amb mirar-se més cap endins. No? Cos i moviment, que té a veure doncs, amb el moviment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb, bueno, amb fer capoira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació, i coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: La programació inclou activitats tan diverses com ioga, pilates, teatre d'improvisació, pintura, defensa personal, llengua de signes, costura, cuina creativa i entre moltes altres. L'objectiu és oferir alternatives que responguin als interessos de diferents perfils de la població. Tot i compartir una mateixa programació, els dos equipaments mantenen característiques pròpies i complementàries. L'Espai del Mar, situat a la zona marítima, desenvolupa una activitat més vinculada al benestar, als coneixements i la divulgació, mentre que el Centre Cívic Vista Alegre disposa d'espais més amplis que permeten acollir una intensa activitat artística i cultural. Així ho destaca Neus Fernández.
3: Mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic, i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? La base de l'Espai del Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. Mm-hmm. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs, les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres. Mm-hmm.
0: Sí, sí. Una altra de les apostes importants d'aquesta temporada és reforçar la visibilitat del teixit associatiu local. Les entitats de Castelldefels tindran una presència destacada dins de la programació dels centres cívics, contribuint a ampliar l'oferta d'activitats i a enfortir la vida comunitària del municipi. Sobre aquest paper de les associacions de la ciutat parla Neus Fernández.
3: Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes, i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Llavors, quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
0: Entre les activitats compartides pels dos equipaments destaca el projecte solidari Teixim Caliu, una iniciativa que reunirà persones voluntàries per confeccionar peces d'abric destinades a les persones grans de Castelldefels. Un exemple més de la funció social que desenvolupen aquests equipaments convertits en espais de convivència, participació i construcció de comunitat als diferents barris de la ciutat. Les preinscripcions per participar en les activitats de tardor s'obriran el pròxim 15 de setembre i les places s'otorgaran per ordre d'inscripció fins a complementar l'aforament disponible. Castelldefels se suma aquest dijous a la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania sobre una problemàtica de salut pública de primer ordre i promoure accions que contribueixin a la seva prevenció. La jornada posa l'accent en la importància de la detecció precoç, l'atenció als problemes de salut mental i el treball coordinat entre els àmbits sanitari, educatiu i social. També els recorda la necessitat de fomentar espais d'escolta, acompanyament i suport per a les persones que travessen situacions de vulnerabilitat emocional.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu d'avui. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 9 de setembre, a Castelldefels. Acabem de rebre actualització. Ja han finalitzat la reunió de la una del CECOPAL i s'aixequen totes les restriccions municipals. L'alerta meteorològica obliga a suspendre el Parlem amb l'alcalde i la Festa del Cor dels Espais Familiars. Les restriccions decretades per aquest episodi de pluges intenses han comportat la suspensió de les activitats municipals previstes per aquest dimecres i el Parlem amb l'alcalde de l'Abaixador i la Festa del Cor dels Espais Familiars en una jornada pensada per donar a conèixer la tasca educativa i d'acompanyament que desenvolupen les cases d'infants municipals. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre obren inscripcions el 15 de setembre. Els dos equipaments municipals ja tenen a punt la seva programació per als mesos d'octubre a desembre amb propostes formatives, culturals, artístiques i de benestar adreçada a públics de totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: Renault.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
11: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
12: Amics de Radio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
13: Todos los viernes a las 10 de la noche.
14: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
15: Todo Obsesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo Obsesión. 98.0. Todo Obsesión.
16: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl?
17: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la radiodifusión mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
18: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
19: Castelldefels, així som.

Hostel de Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així és

0: Kerstin Lefels, I see some.
1: Los aniversarios del 2026.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. 12 els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
2: de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.
5: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
6: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
7: Digues, digues.
6: Avui he vist un cartell que deia "Estalvia aigua, és urgent". I m'ha estranyat veure la paraula "és" amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
7: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
5: A punt de sal. En català, és s'escriu amb accent quan és una forma del verb ser. Per exemple, és un noi molt espavilat. En canvi, el pronom es no porta accent. Per exemple, es ven un pis. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, efectivament estem aquí a l'Així Som avui amb aquest canvi de programació a causa de l'episodi de pluges intenses davant l'alerta meteorològica i les mesures que s'activaven al llarg de la tarda d'ahir aquí a Castelldefels, de manera general també a diverses comarques de Catalunya. Doncs avui Ràdio Castelldefels ha ampliat la seva cobertura informativa afegint un butlletí extra a les 9 del matí i també fent l'emissió en format Reel al nostre canal oficial a Instagram. A Ràdio Castelldefels podeu seguir a Instagram també tots aquests butlletins amb el seu vídeo. Des de primera hora que estem pendents de les novetats a la ciutat, tot i que ara mateix ja calma, ara mateix i concretament des de 7:45 del matí que ja no ha caigut cap gota més, a partir de les 6 és quan vivíem aquí a la ciutat un episodi intens de pluja. De fet, també informaven des de Protecció Civil a partir d'aquella hora d'aquella probabilitat de pluges intenses, uns xàfecs que arribaven amb força. Arribaven des del Garraf, seguidament els ruixats estaven avançant i ens arribaven aquí a la ciutat, al Baix Llobregat també de manera general, al Penedès i al Vallès Occidental. Unes precipitacions que han descarregat sense que s'hagi informat de grans incidències, en concret al nostre municipi. Ja informaven en aquests butlletins que només s'ha produït una incidència amb una branca que havia caigut a l'avinguda Manuel Girona en plaça Colom. En aquest cas intervenien bombers i policia local amb un tall temporal mentre els bombers retiraven aquesta branca. Les primeres hores del matí aquí a la ciutat han començat amb poc moviment i ara, com es manté aquesta calma, ja sí que es comença a veure des de fa una estona més persones que surten al carrer, més vehicles també en aquesta mobilitat, que això sí també és important recordar i destacar que tot i que portem ja unes hores de calma, tampoc s'ha intensificat molt aquest moviment i la ciutadania continua seguint aquestes indicacions de protecció. Protecció Civil, a més, hem parlat amb ells, amb el tècnic Javier Delgado, al llarg del matinal de Ràdio Castelldefels, el Castelldefels Desperta. La companya FEN ha pogut parlar amb ell uns minuts abans que comencés aquesta primera reunió del FECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, que es reunia a les 9 del matí per valorar la situació i veure si s'havien de prendre noves mesures. A causa d'aquesta calma que estem comentant, no ha estat necessari prendre més mesures i el que es manté és una actualització constant, una coordinació entre els serveis d'emergències i a la una s'han tornat a emplaçar el FECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, un comitè presidit per l'alcalde i on hi participen els cossos de seguretat local, Protecció Civil també, les diferents àrees que s'activen en aquest tipus de context, en aquest tipus de situació extraordinària. I, com deien, es tornaran a emplaçar a la una i amb un seguiment constant per si de cas hi ha algun canvi en l'evolució. Un canvi que, per cert, ens acaben just d'informar de Protecció Civil que sí, hi ha un canvi, és un canvi positiu, ja que passem d'estar en una alerta de pluges intenses de nivell molt alt, un 5/6, a nivell alt, és a dir, que passem a un 4/6, disminueixen les probabilitats. Aquesta disminució és en aquesta franja que estem visquent ara mateix, una franja que ens arriba fins a les 2 del migdia i a partir de les 2 fins a les 8 del vespre, l'alerta ja serà de nivell moderat, un 2/6. Aquesta és la darrera informació que ens faciliten des de Protecció Civil. Com dèiem, amb policia local també hem estat en constant seguiment i ens informaven d'aquesta única incidència registrada amb la branca que queia a l'avinguda Manuel Girona. Incidència que va quedar resolta abans de 30 minuts amb aquest tall temporal i el suport de bombers. a tenir en compte si ara comenceu o si us heu de desplaçar o ara us plantegeu iniciar mobilitat amb Rodalies. Al seu pas aquí a Castelldefels s'estan registrant retards de 30 minuts, ja que els trens de les línies Regional Sud i R2 Sud, línia que passa per aquí per les dues estacions de Castelldefels, Centre i Platja, circulen amb limitacions de velocitat entre Vilanova i la Geltrú i Torredembarra i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, fet que pot incrementar aquest temps de recorregut. També a l'aeroport del Prat s'estan produint retards amb una trentena de cancel·lacions i dos vols que s'han desviat a Madrid. Davant d'aquesta meteorologia adversa, Aena recomana consultar la companyia aèria a l'estat del vol si has de viatjar. També hi ha endarreriments en la circulació de trens SAVE entre Barcelona i Madrid d'uns 15 minuts de mitjana arran d'una incidència elèctrica entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat. L'avaria obliga a circular per una via entre el Prat i Gèlida. I en aquesta conversa que us recordava que hem tingut el matinal, a la primera hora de programa d'emissió aquí en directe des de Ràdio Castelldefels, i a més us recordo que ahir també ja fèiem aquesta prèvia, tot just s'anunciava l'alerta, si no recordo malament, al llarg del matí d'ahir sortia aquesta alerta des de Protecció Civil i Javier Delgado ens feia aquesta recomanació d'extremar les precaucions en la mobilitat i evitar desplaçaments per les zones on plogui amb intensitat. Els serveis d'emergències també recorden que en cas de pluges intenses s'ha d'evitar travessar rius, rieres, barrancs i zones inundables i també aparcar els vehicles, evitar aparcar els vehicles en zones susceptibles d'inundar-se. També és important evitar acostar-se a rius i rieres i no baixar a soterranis, garatges o zones baixes si entra aigua. Tampoc també ens recordava Protecció Civil que a la platja s'ha hissat la bandera vermella i no es pot tampoc banyar, no ens podem banyar i òbviament doncs, entra dins d'aquestes recomanacions d'evitar acostar-se a la platja perquè a més també la mar doncs, es veu afectada per aquestes ratxes de pluges. I en cas d'estar conduint, si ara tornés a començar a ploure, doncs durant aquest episodi es recomana reduir la velocitat i circular preferentment per vies principals. Si entrés aigua al vehicle, n'hem de sortir immediatament i si ho podem fer amb seguretat i dirigir-nos a un punt elevat. I com just estava comentant, revisant aquesta coordinació amb Protecció Civil, ens informen també que s'ha activat una prealerta per previsió de fort onatge. Aquest és el context informatiu que estem vivint ara mateix a la ciutat. Ens marca, com deien, la programació avui a Ràdio Castelldefels amb un seguiment especial des de les 8 del matí, tot i que el que recordem que ja 30 minuts abans de començar, 7:45 del matí, ja ens arribava la calma, però ens recorden que encara hi ha previsió que puguin arribar noves ratxes, així que estarem amb molta atenció fins a les 2 del migdia. Així som, se'ns allargarà fins a la 1, tenim aquest total de 3 hores, hem començat a les 10, primer amb un butlletí d'aquests especials de seguiment específic i centrat en el tema de l'alerta de darreres incidències. Aquest també el podeu trobar, com dèiem, al nostre Instagram, aquí ens podeu seguir per mantenir-vos actualitzats i actualitzades de les darreres novetats. I al llarg d'aquest magazín anirem alternant algunes entrevistes també amb temes clau de la ciutat, amb veure si cal que fem alguna connexió per rebre més informació de Protecció Civil, Policia Local i àrees involucrades i activades al llarg d'aquesta jornada a motiu de l'alerta. I amb això encetem, donem el tret de sortida per començar ja aquest magazín amb també continguts que, com deien, doncs sí que són d'aquests normals. Anirem fent també entrevistes, com dèiem, així que diferents continguts, diferents perspectives i persones que intervindran aquí a Ràdio Castelldefels. Molt bé, amb això donem el tret de sortida. Molt bon dia i gràcies per triar-nos un dia més.

0: inscripcions obertes per participar en el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Les inscripcions s'han de formalitzar abans del 17 de setembre. Per parlar-ne amb nosaltres, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, com esteu? Com va l'estiu?
0: Molt bé, i a tu?
1: Molt bé, també. Molta calor aquest estiu, que crec que és el tema, no, estrella? Però, però bé.
0: Molt bé, doncs avui connexió telefònica amb tu per parlar de les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que tindrà lloc el mes d'octubre, oi?
1: Doncs sí, a la tardor aquest any tenim doncs, que es fa aquest congrés, que es fa cada 4 anys a la comarca, al Baix Llobregat. És una de les fites, doncs, ja podem dir, històriques a la comarca i a Catalunya, perquè és de les poques comarques que tenen aquesta fita des de fa ja tants anys. Ja anem pel 7è congrés i ens ocuparà doncs, aquesta tardor aquesta fita, que tot just doncs, comencem a escalfar motors amb aquestes inscripcions de les delegades i delegats doncs, que aniran de Castelldefels al Congrés.
0: Quins temes tractarà el Congrés de les Dones enguany?
1: Doncs el Congrés de les Dones té cada congrés aborda diferents temàtiques. No sé si us en recordeu, però el 5è congrés va tenir lloc aquí a Castelldefels, per tant també és una de les fites que també ens trasllada doncs, a quan va ser aquí a Castelldefels, i cada congrés doncs, ja té diferents temàtiques. Enguany el congrés treballarà les violències digitals, el racisme, la salut, la pobresa, les dones de més de 65 anys i la formació, l'ocupació i l'emprenedoria. Dir-vos que aquestes comissions que es fan de treball al Congrés han tingut durant aquest estiu i fins al 20 de setembre, diria, que encara hi ha possibilitat de fer subseus arreu dels municipis de la comarca, on d'alguna manera es descentralitza aquesta participació, i a Castelldefels, justament al juny, vam fer 2 subseus entorn a 2 temàtiques que a nivell d'àrea doncs, creiem que eren interessants a la ciutat, que eren les violències digitals i la formació i ocupació. D'aquestes subseus, d'aquest treball de participació que vam fer a territori, s'han redactat uns documents amb unes conclusions que formaran part d'aquests dies del Congrés. Doncs les comissions que treballen en aquests àmbits també comptaran amb aquestes conclusions que venen de la participació de Castelldefels.
0: Molt bé, sense desvetllar del tot, perquè això es sabrà en el Congrés, però com resumiries en aquests 2 àmbits temàtics en els quals s'ha treballat Castelldefels i que es presentaran al 7è Congrés de les Dones?
1: En els dos àmbits, sobretot en el cas de la formació i l'ocupació i l'emprenedoria, sobretot el que ha preocupat una mica és com els estereotips de gènere d'alguna manera dificulten o posen més traves a les dones en l'àmbit de l'emprenedoria, sobretot que és on vam posar el foc, però també ens va permetre doncs, conèixer de primera mà aquelles iniciatives i també a Castelldefels que es porten en aquest àmbit justament amb aquest objectiu, no? Des de la Guaita, doncs, els programes d'acompanyament que fan a l'emprenedoria també amb aquesta perspectiva de gènere. I les violències digitals doncs, ens va permetre doncs, primer plantejar-nos que són un àmbit que continua sent un repte perquè són àmbits nous, que sovint tenim poca informació, que controlem molt poc, la intel·ligència artificial, les noves aplicacions doncs a vegades ens desborden, no? I com es reprodueixen, perquè també hem de dir, no, que el món digital no deixa de ser una eina que utilitzen persones i a vegades amb un mal ús, diguéssim. I doncs com ens preocupa aquest àmbit i els reptes que tenim com a ciutat, no, per poder detectar i atendre quan es produeixen aquestes violències masclistes justament en l'àmbit digital. Però també ens van permetre conèixer el CIEDI, que és un servei especialitzat en violència digitals a nivell de Catalunya, que també és un bon espai on poder, en el cas de poder d'estar en una situació, doncs poder anar-hi directament o posar-se en contacte directament o a través del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones d'aquí Castelldefels, doncs que hi hagi una derivació si es donés en aquest àmbit doncs, algun tipus, alguna forma de violències digitals.
0: Molt bé, doncs, obertes, com deien, les extincions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones. A qui van adreçades?
1: Doncs aquestes delegacions en un primer moment sobretot ens estem dirigint a les entitats del Consell de Dones amb les que durant els 4 anys doncs, anem treballant tot el que és a l'àmbit de polítiques d'igualtat d'una manera compartida doncs, amb aquestes entitats, també amb aquells agents que durant l'any i durant els anys doncs, participen en programes o de manera col·laborativa doncs, estem tirant endavant polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat, però també estem obertes que si hi ha alguna dona, algun home que tingui interès doncs, de poder participar al Congrés, que es posi en contacte amb nosaltres per veure també aquestes delegacions si hi ha cabuda, perquè el que és més important doncs, és ser-hi i poder aportar la nostra veu, perquè també del Congrés us volia explicar que surten unes conclusions de totes les subseus i unes conclusions dels Congrés que permet després redactar el que és el pla estratègic de polítiques de gènere de la comarca, del Baix Llobregat, que al final no deixa també de ser una guia cap a on volem com a societat del Baix Llobregat, del que formem part doncs, Castelldefels, doncs, continuar avançant perquè la nostra societat doncs, sigui més justa i igualitària tant per homes com per dones.
0: Hi ha un límit de participació, un límit de delegats
1: sí,
0: o delegades?
1: Correcte. Cada municipi, en funció del número d'habitants, doncs, té un número de delegats i delegades. Per tant, hem de jugar una miqueta amb això. Per això també hem ficat un termini màxim. Acostumem a jugar amb unes 35 delegacions aquí a Castelldefels que creiem que són suficients doncs, per fer arribar la veu el més diversa de les diferents mirades que contem a la ciutat perquè participin de manera activa doncs, al Congrés. El Congrés són 2 dies, són a l'octubre, és un divendres per la tarda i el dissabte, que és el dia com més de treball, perquè el 23 és més a tot el procés doncs, de donar-te la documentació, d'inaugurar, de fer les conferències més inaugurals, i el 24 ja és un dia com més de feina, més posada d'allò remengar mànigues i posar-nos mans a l'obra, que són el 23 i 24 d'octubre. Per tant, també aquestes delegades i aquests delegats tenen el compromís de fer feina dura durant aquests 4 dies perquè les conclusions siguin el més riques i el més encertades doncs, per poder doncs, aportar i enriquir doncs, aquest debat comarcal.
0: Com poden tramitar les inscripcions per participar en el Congrés de les persones interessades, Anna?
1: Doncs jo us recomano sempre o que vingueu presencialment a l'Espai Montserrat Roig, que ens agrada molt que vingueu de visita al carrer Església 117, que ens truqueu per telèfon aquí també a l'Espai Montserrat Roig, que és el telèfon de l'Ajuntament, i després quan us demana l'extensió, la 504, i si no, sempre ens podeu enviar un correu a igualtat@castelldefels.org i també dieu, mira, estic interessada en participar al Congrés, com ho puc fer? I a partir d'aquí, doncs, ens posem en marxa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions. Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat. Abans del 17 de setembre, obertes de les inscripcions per participar com a delegada o delegada al 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja acabem l'agost, comencem el setembre, així que comencem a agafar rebeques, que tenim ganes, que ara sigui una miqueta de frescor.
0: Sí. Molt bé. Una abraçada, Anna. Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Ens veiem.
2: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, aquestes són les notícies més destacades de Castelldefels. Baixa el nivell d'alerta per pluges intenses, però es manté la precaució. El Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat el nivell d'alerta per pluges intenses a Castelldefels fins a les 2 del migdia. L'alerta passa de nivell molt alt a nivell alt, amb un 4 sobre 6. A partir de les 2 i fins les 8 del vespre, l'alerta serà de nivell moderat, amb un 2 sobre 6. El CECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, presidit per l'alcalde Manu Reyes, farà una nova reunió de seguiment a la 1 del migdia per valorar l'evolució de la situació i les mesures a adoptar. Castelldefels commemora aquest divendres la Diada de Catalunya. La ciutat celebrarà aquest divendres 11 de setembre els actes tradicionals de la Diada. La jornada començarà a les 11 del matí a la plaça de l'Església amb una ballada de sardanes. A les 12 del migdia tindrà lloc l'acte institucional i l'ofrena floral al Monument de la Senyera a la plaça 11 de setembre. També hi haurà actuacions de cultura popular i el cant dels segadors. La programació continuarà a la 1 del migdia amb una segona ballada de sardanes i a les 7 de la tarda amb un concert de l'Associació Musical de Castelldefels a la plaça de l'Església. I noves afectacions per les obres de l'estació de Castelldefels Centre. Entre el dilluns 14 i el divendres 18 de setembre s'instal·laran pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'Avinguda Pineda. Els treballs es faran en horari nocturn de les 10 de la nit a les 6 del matí i comportaran el tall de vehicles i vianants a l'Avinguda Pineda entre el carrer Molinot i l'Avinguda de la Constitució. Aquestes obres formen part de la remodelació de l'estació i les instal·lacions de Rodalies de Castelldefels Centre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb el medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema
0: digital.
1: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província. No? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i Olèrdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha una... Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... S'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran. I, bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena. O sigui, que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya. I és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foix, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a taula, o sigui, és tan ampli la modalitat, així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algú interessat, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar-vos que ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Bio al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Bio al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquen la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Avila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.